0: directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: I'm tired.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rotllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga.

de l'esperit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava.

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labur.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. El cap de files dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres, al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats on tinguin activitat.
4: El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació.
5: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
4: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
6: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
4: La creació del centre s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat 2 gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
4: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els 2 gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
0: Fins aquí les notícies. La 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I, en canvi, al migdia les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Colera, l'Alt Empordà. El sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Nora García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: Ah, mira-la, ella és provocadora. Ara, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

0: El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament. Però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que els faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon dijous.
2: Molt bon dia, què tal? Bé, molt bé, i vos?
0: Bé. Avui ja... amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No. Sí, tant, perquè el matí continua després de,
0: sí, sí.
2: Amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve, no t'ho deia malament, vull dir que,
0: no, però...
2: que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances,
0: ah, sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris, i per tant hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de la P7, que és una autopista que des de que és gratuïta
0: doncs,
2: sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora i segur que n'hi ha molts que estan passant per la P7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diuen, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que sí. Hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre. Hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després, un tema que també generarà debat. Detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 11:15.
0: Molt bé.
2: Obrirem la taverna última de temporada. I a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: No, és repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon, que té el 13 del Mundial.
0: Però que
2: ara mateix, no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal,
3: ha passat
2: Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: La pastora estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitjoreta que ha acabat els
3: Estats Units.
2: Estats Units-Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecta sort que tinc a tu, perquè si
2: haguéssim de fer la
0: TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: Bueno, però escolta, ens ho passaríem... L'altre dia ens ho va passar estupendament. Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 6:15 del matí, això suposo que estic dient bé. No estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: Ah,
4: no sí? No perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicareu, eh? Perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One, era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba.
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però... fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir o va trobar la manera d'aconseguir un Air Force One. Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros,
0: mare
4: de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquest.
0: És que estava pensant ara, ètica i Trump no crec que vagin gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. Què té?
0: Això. T'anava a dir, perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial. Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: duplex.
4: Una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, butaques grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: No banyera.
4: Sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un
3: si
4: passatger...
3: Com si no pogués pujar a l'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu,
4: beix i daurats. Doncs escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
5: N'estem molt orgullosos i pot ser dues coses. Pot senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país n'hauria d'estar molt orgullós.
4: Pots portar tant, discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat, molts americans.
4: Alguns
0: segur, a l'Amèrica profunda estaran encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat...
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. Aquestes hores volem saber, més enllà de Trump, ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'Estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explicava ara mateix l'Andreu Merino. I alerta perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
7: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabia o si ho coneixíeu. És que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit doncs, apropar la literatura a un públic doncs, que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
8: Llegeixo tant com el temps em permet i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downing. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downing i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
7: És la millor, ens encanta.
0: I a més a més, quin discurs
7: sí,
0: que ben traçat.
7: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir, ai...
0: Molt bé.
7: Que bé que persones com aquestes i joves i amb tanta influència doncs sí, parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
7: Doncs avui la cosa va de gats. Esta.

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per favor, a veure per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Mm. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats, un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Que bé, que una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara amb l'onada de calor els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
2: Sí.
1: No, ahir vas estar molt contenta quan la vas trobar,
0: Tron.
1: Sí, no? I ella pensa en dir, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
1: Vinga,
0: nota. Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés Garcia. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
4: No te lo digo por redes sociales.
5: O sea, llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a mí desde hace mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de los que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida, de hecho sí bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho tiempo hablando. Y ya está.
1: Novia, ¿no?
2: Tenia novia abans, no?
0: Sí.
2: La Nicki Nicole.
1: Sí, la Nicki
0: xerraven,
1: Nicole.
0: Xerraven.
2: Ah. No, dic la Min,
0: sí.
2: Amb Nicki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Clar. Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que he vist.
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys, què fas?
2: Parlar,
0: tot el
2: dia
0: parlar. Vas tirant... Després de molt temps, què vaig fer en el seu moment?
1: Una mica cap aquí, una mica cap allà.
2: No bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica... Una mica... És que té una veu una mica...
1: Sí.
0: Mira,
1: no el bullying,
0: Don Gato.
1: Molt bé.
0: El cop també batega amb el sapat aquí.
1: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés Garcia.
0: Doncs està estupenda, eh?
1: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de Lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
6: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo, a tus valores, ¿no?
0: molt bon consell, perquè aquest accent americà, australià, en aquest cas.
1: Sí,
0: quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
7: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscou. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'Astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
1: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
1: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, però per això són menys importants.
0: No.
1: Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista.
0: Tot.
1: Molt avui en fa 40. 40, eh? Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè se us escapa de les mans.
1: Jo.
0: Quin és?
1: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
9: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara, avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit, segur que el recordareu, es diu Everywhere, i amb aquesta arribem a 6:15.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11 ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, amb Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa de l'Ex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollia el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, i a més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crítics, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El periòdico, gran
1: foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició a El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
1: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
1: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijó que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
1: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijóo substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
1: El periódico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
1: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
1: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:45 del matí amb la Sílvia. Com cada matí repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
8: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
0: Ah, escalant-lo?
8: Escalant-lo.
0: Ho creure?
8: Una colada...
0: Home, magistral.
8: Sí,
0: peliculera,
8: sí,
0: americana.
8: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Ah, dalt de... Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
8: Home, m'imagino.
0: No, escalem i després m'ho demanes.
8: Sí.
0: Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
8: Home,
0: no?
8: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
8: Va, que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
8: Agafa el passaport, no. Posa't un arnès.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
8: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
8: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel marc? Per començar, no robes la pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura seria per la pintura. El marc el puc comprar posteriorment.
8: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat en una paret perquè hi havia un trasllat. El va agradar el marc, el va agafar...
0: I a la pintura?
8: I a la pintura era un soroll.
0: Que no devia ni saber-ho.
8: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
8: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca.
0: Sí.
8: El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Uh-huh. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com... una samarreta blanca amb taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
8: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera, amb una persona que ocupa la llista d'amorosos. I que ja n'ha servit.
0: Gràcies, Sílvia.
8: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si veieu al matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22ena i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
10: Torna el festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
9: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell doncs molta música en directe.
11: Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire.
9: Avui és dijous i comença el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja la 5ª edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Wask, Alicia Kopp o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Cinc anys del cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
12: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. Que et sents tan sol en aquest món.
9: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà doncs, concerts d'aquestes que sentim, a l'Osa també la Ludwig Band, Amper Albo, El Convoy, Quim Mandando, Fades o 31 Fam.
0: Doncs quina meravella, Quim Mandando estava veient, s'han traït?
9: Sí.
0: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
9: Cap a l'acústica?
0: Sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
9: Fins ara.
0: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
13: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 600, per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi un altre odi, que contra un atac un contraatac i així anem com anem.
14: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
13: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si l'insult, per repetir el que ell ha dit,
14: sí.
13: jo responc amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
15: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio.
16: Puta que fuga!
15: una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el pàlio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Siena, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
16: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el que hem proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'onze, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
0: molt
16: per ordre dels propietaris.
0: Tema,
16: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
16: No.
0: Ai!
16: Parlarem...
0: No, espera, anem a la dada, Maiol! Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara García, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
16: Doncs has estat a punt d'encertar perquè has agafat molt bé.
0: Aquest set,
16: Maiol... Molt bé!
17: Pasito a pasito, suave suavecito, no vamos pegando.
16: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
0: Escolta'm, és que és com circules per la P7, clar.
16: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
8: Veure, m'agrada molt.
16: L'autopista AP7, us recordo la dada Maiol de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, 1.007 quilòmetres.
0: Sara Elias té una pregunta.
16: Quina?
0: Pels dos costats, eh? És a dir, en total, pujada i baixada...
16: No, és a dir, comptem una.
0: Molt bé, Sara!
16: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi a dos costats.
0: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades les que hi ha,
16: correcte.
0: La Sara és que és una farma, es pregunta. Sara, mira, fer el programa amb nosaltres.
8: Sisplau, Sara.
0: A veure, quants quilòmetres té?
16: 1.007.
0: Jo diria que... 30? Més? 26. Sara Elias diu 26. A veure...
8: Menys 7.
0: 26?
8: 22.
0: 22, diu la Marta.
8: 31.
0: 31, la Lara.
16: Doncs avui el premi és per Lara García. Perquè en concret en són 32.
0: Amb aquesta desídia que ho has dit, mira,
16: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És a dir, que tot a Catalunya tens una àrea de servei cada dos minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia de la Jonquera, 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
0: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
16: La Jonquera ja hi ha ambientillo
0: sempre. Gràcies, Maiol.
16: Fins ara.
0: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 93207474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
20: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
22: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
21: Sí.
22: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
18: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
8: És veritat que la cara estava rara.
18: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
3: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
19: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
4: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
19: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
19: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
19: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Delmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
27: Doncs mira, doncs si t'ho hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús et diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
27: Doncs sí, no ens hem enganyat.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
27: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
19: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió.

0: aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo. Què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc. Jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder... necessito diners. Doncs vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps?
1: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve, una abraçada des de la ràdio, i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3CAT. I alerta, perquè també que ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
2: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, boig per tu, és la millor cançó que tens.
3: Clar. Dius no, gràcies o no?
2: Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
4: I com a Patti Smith, també, no? Ens
2: van dir. Com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, oye, es que ya no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo. Ponle, venga, de Rosendo para... Vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo. Escolta,
3: i l'al·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
2: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més, i es va acabar allò la nostra relació.
1: 93207474, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
5: Internacionals, sí. Patti Smith,
1: m'encanta. Vinga, rebem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
6: Sí, ja fa estona que estic desperta, ja fa estona.
1: A quina hora et lleves tu, Laia?
6: A quarts de cinc.
1: I com portem aquest horari? Sí.
6: Bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa abans d'anar a treballar i de fer les coses per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé. No em costa.
1: On vius tu, Laia?
6: A més a més, a Mollà.
1: A Mollà, o sigui que... Digue'm.
6: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
1: Oh, Laia, un aplaudiment per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners...
6: des del minut zero. O sigui, quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vaig pensar, mira, els escoltaràs.
1: Veus?
6: I des del minut zero us escolto.
1: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
6: No, transmeteu una energia positiva, però... genial.
1: Veus? Això és el més important.
5: Gràcies, Laia.
1: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve. Estarem, res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
6: Molt bé.
1: T'ho agraeixo molt, Laia.
6: Que gaudiu molt de les vacances.
1: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
6: Sí, però encara em queda.
1: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
6: Una abraçada.
1: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
6: Adéu.
1: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
7: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
1: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
7: Collons, qui em despertarà ara?
5: Clar.
1: Home, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Pere.
7: Bueno, però massa tard, les 6.
1: A quina hora et lleves tu?
7: A les 6.
1: A les 6. A les 7 comença, per cert.
7: A les 5... Us escolto vosaltres i m'aixeco.
1: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
7: Oh, i tant.
1: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
7: Al jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
1: Treballes, estàs jubilat? En quina situació ens trobem, Pere?
7: Estic jubilat, noi.
1: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
7: Oh, i tant.
1: Tens més feina ara que quan treballaves?
7: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
5: Clar.
1: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
7: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
1: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
7: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
1: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la Romagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
7: Exacte,
1: doncs
7: sí.
1: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, que sempre és una...

0: Maravella.
1: Exacte.
0: També una abraçada, Pere.
1: Vinga.
0: Que vagi molt
1: que
0: bé.
1: Vagi bé.
0: Adéu. Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
2: Riuran igual.
0: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
3: Sí, bon dia.
0: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? No, digues la veritat. Digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
3: Jo estic... Hauria d'estar dormint a aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant bé. Bé, atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordomí ho controla moltíssim, eh? Jo m'atabalo una barbaritat.
0: Què vols dir que t'atabales?
3: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
0: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
3: Molt de ritme teniu.
0: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
2: Adéu, fins demà.
0: Ai, mira que contentes elles. Apa! Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafem vacances.
3: Oh, estem contents.
0: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
3: I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
0: Tu, sempre tu, Tomàs. Jo sempre et faig cas a tu.
3: Així m'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà. Demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no podria gravar-ho.
0: Mira, ja està, ja ho tenim fet. El que passa que la setmana ve, com que ja no hi serem, potser ja no ens servirà. Però escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
3: Sí, sobretot per aquesta situació d'incendis forestals que avui demà s'ha de tenir molt present. Això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral que avui anirà perdent força i la tramuntana que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
0: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
3: Ara, per aquí, per la tele, ja seguirem.
0: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
3: Que tingueu bon dia.
0: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
4: Molt bé.
0: Com va tot?
4: Tot?
0: Sí, en general,
4: si
0: la vida.
4: Si no entrem en detalls, molt
0: com
4: bé.
0: Diria Sergi Pàmies.
4: Sí, exacte.
0: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
4: No m'ho deixes, perquè...
0: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
4: Són teles estrangeres que poses.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb el seu humor habitual, Ricard Ostrell.
4: No va.
0: Demà hi tornem, matiners, l'últim programa. Bon dijous. Vinga, endavant, Ricard.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
6: Guau, has vist que m'han verificat, tio? Sí.

0: oients, com us sentiríeu si us féssim pagar més car el mateix paquet d'arròs que la persona que teniu davant a la cua del supermercat?
1: Home, malament, no?
0: Això pot passar. Parlem, Anna, de nou, de quin era el concepte, preus variables, hi havia un
2: dinàmics, això.
0: Arriba també al súper?
2: De fet, això ja està passant als cinemes. Fa dies que circula la notícia que anar al cinema doncs no li costarà a tothom igual. Si tu vols veure una pel·li a la millor zona de la sala, és a dir, doncs veure-la el més centrat possible i ni molt a prop ni molt lluny de l'entrada, doncs tindrà un preu més elevat que a qui no li faci res, doncs paga menys per veure la pel·lícula en una cantonada. Hi ha cinemes que, de fet, això ja estan aplicant aquest mètode. És una mica com el que passa als avions, que si tu vols doncs un seient a la primera fila o a la fila de les sortides d'emergència per poder estirar les cames, doncs pagaràs més que un que tant li faci. El preu, per tant, és dinàmic perquè el preu s'ajusta en funció de les condicions del mercat, de l'oferta, la demanda i la competència, i, de fet, a tots ens costarà el mateix. Si tu vols anar al teatre doncs un dissabte, saps que et costarà més que si vas, per exemple, un dimecres.
1: Clar.
2: O si vas a comprar un paquet de xiclets en un supermercat obert 24 hores, doncs ja saps que et costarà més que si el compres en un altre cobri fins les 8-9 del vespre.
1: Exacte.
2: En canvi, ara volem parlar-vos del concepte preus personalitzats, que és el que doncs podria passar en un futur. Us explico. Si jo necessito urgentment un paquet de bolquers perquè doncs se m'han acabat i vaig al supermercat a comprar-ne, doncs el supermercat, gràcies a una eina de la intel·ligència artificial, sabrà que tinc un nadó, que necessito els bolquers i me'ls farà pagar, per tant, més cars a mi que a una altra persona, perquè sap doncs que no tinc més remei que comprar-los perquè els necessito.
3: Clar, clar, clar.
2: Però no només segons la necessitat que tinguis, sinó que aquesta IA també pot decidir que a tu et costi més un producte perquè ho pots pagar, perquè sap quina és la teva renda.
1: Sí,
2: i com ho pot calcular això? Doncs mira, per una banda, la targeta fidelitat. Quants d'aquí som clients registrats del nostre supermercat de confiança?
1: Jo.
2: Jo també.
3: No, jo no. Però...
2: Vosaltres no.
3: Però perquè no tinc supermercat de confiança, però...
1: Jo estic registrat a dos, a més.
3: A dos, eh?
1: Sí. Però què et fan? Descompte, meu, mai m'ho...
0: Oh, tant, mai
2: m'ho... Sí, acumules,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, acumulo.
3: No, sempre t'ofereixen, diuen, ets client, tens tarjeta client.
1: El meu no em diuen res, això.
3: Bueno.
1: Jo acumulo. I a més, com que vaig després a...
3: Però hi ha premis d'això, no?
1: A una benzinera adscrita, doncs, aleshores ja ni t'explico. És el combo màxim.
2: Doncs atenció, Sergi, perquè si doncs cada vegada que nosaltres passem la targeta o ens demanen el DNI, els estem regalant informació que després ells utilitzen pel que vulguin. De fet, en un principi és per oferir-nos descomptes i que nosaltres doncs tornem a comprar en aquell supermercat. Doncs bé, amb tota aquesta informació, el que els hi donem, doncs ells saben què comprem, què és el que més ens agrada, a quina hora comprem, quan ens gastem cada vegada que anem al súper, però no només això, sinó que aquest sistema d'intel·ligència artificial també et fa una anàlisi segons totes les dades que vas deixant inconscientment o no a la xarxa i, per tant, recopila tota aquesta informació que a la llarga doncs la podria utilitzar com volguessin.
3: Clar. La pregunta sempre és si això es farà servir a fi de bé, no? Si és per realment això que dius tu, si sí. Tens més necessitat de bolquer, doncs et fa un preu millor, o si tens menys capacitat adquisitiva et fa un preu més de descompte, o si és la inversa, si dius justament com que ho necessites i tens molt hàbit de comprar això, li vaig a posar el preu molt més car.
1: Està clar una cosa, és com la banca, mai perden, eh? Vull dir, ja s'ho faran venir bé per sortir guanyant.
2: De fet, segons José Elías, que és l'amo de la Sirena, als supermercats es veu que ja estan preparats per treballar amb preus dinàmics. No us heu fixat que abans tots els preus estaven marcats amb un paper i ara la majoria dels supermercats tenen pantalles?
3: Sí, electroniquet, sí, sí, sí.
1: Ai,
3: sí,
1: jo tant. No els he vistos, aquests,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí, que n'hi ha
3: molts.
2: Ah. Cada vegada més, ja ho veuràs, Sergi, sí. De fet, ells en un principi diuen doncs que és una manera de no malbaratar aliments, és a dir, que si uns iogurts doncs estaven doncs a punt de caducar, posen el sistema
3: clar, un preu més barat per poder treure sobre sense que s'hagin de fer malbé.
2: Exacte, llavors la pantalla directament et canvia el preu.
1: M'estic imaginant ara com la borsa, saps? Ostres, està baixant, està baixant.
0: O sigui, vaig allí i en compro alguns perquè sé que després t'interessarà tu tenir-los i te'ls dany més car. Hosti, noi, a la parada, saps, a davant.
2: Clar, aquí podria haver gat amagat perquè com ara la tecnologia doncs et permet canviar el preu a temps real, la IA podria decidir que tu has de pagar més perquè com que té dades teves per tot el que vas deixant a la xarxa o pels vídeos que consumeixes, doncs la IA sap que tu pots pagar més i has de pagar més. Jo només us informo de tot això del que podria passar en un futur, però vaja.
1: Però si jo, per exemple...
2: És injust o no?
3: Home, sí, clar.
1: Anna, vés aquí al súper i em compres uns bolquers... Clar. Tu que sap que no tens fills ara mateix, doncs ara me'n vas a buscar uns bolquers.
2: A mi em costaria menys, que potser tu que necessites.
1: Aquí està el tracte. Allà,
3: imagina, estratègies.
1: Hem de buscar amics que siguin de tots els registres possibles.
3: A veure, poca no, broma, ja diuen que si compres els vols, per exemple, d'avió, des d'un barri, des d'una IP o d'un altre, és diferent, eh? Si tu compres els vols des d'un ordinador d'una empresa molt solvent, per exemple, pot ser que siguin molt més cars que si els compres des d'una barriada. Te'n vas a un altre barri i compres del teu mòbil els vols.
2: I espera, perquè els supermercats jo crec que estarà ple de jubilats, perquè, clar, vull dir, una persona doncs, que estigui en actiu treballant, potser li demanarà, no?,
3: als
2: seus pares que són jubilats, diu, escolta, fes-me la compra, perquè igual a tu et sortirà més barat que a mi.
1: Clar. Pobre avi, se'ls hi acumula la feina entre els nets, i ara també anar a comprar, i ho veuràs tu.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: birthday, girl, Elle Woods.
1: I would just like to raise a glass to all of you. My friends...
2: La Elle, aquesta jove, aquesta rossa molt legal, protagonista de la pel·li de 2001, divertidíssima, òbviament, i també molt feminista, perquè és aquella jove que s'apropia de tot allò ja tradicionalment femení, tot allò cookie...
3: Prototip de Barbie total.
2: Rosa, sí, sí. Tot sembla una Barbie, la manera de parlar, de moure's, sense que això tregui que sigui la més intel·ligent de la pel·li i que arribi a ser una superadvocada, com
3: sí.
2: diu el títol. De fet, sí, sí. si algú li xoca i no va captar bé la pel·lícula, recordo que la primera escena ja deixa el seu nòvio per imbècil. Així que de rossa tonta no en té res. Tot al contrari. Tens bon record?
3: Tinc bon record, el que estic molt... No sé, molt expectant de com serà la preqüela, perquè
2: ara
3: jo...
2: Al tema.
3: Clar, jo recordo que el seu passat era superfeliç i era justament per entrar a la universitat on es veia amb la vicissitud d'aquesta de... doncs estava amb altra gent amb la que no estava acostumada. Però...
2: I trobo que és un xoc de realitat.
3: Sí.
2: Sí que el seu origen és pijo.
3: Clar.
2: Però això no treu que sigui una tia empoderada, intel·ligent i que sàpiga bregar amb la
3: realitat. No, totalment, sí, però jo pensava el seu pas per l'institut, ella el recordava com era meravellós.
2: Per tant, la teva pregunta és com deu ser la preqüela.
3: Exacte.
2: Doncs, oients, això ho veurem, perquè és l'estrena serièfila del dia, a Prime Video, estrena Elle, el nom de la protagonista, la preqüela...
3: No és la Reese Witherspoon, entenc, no?
2: Mira, ara ho diu en Marc Garriga, no ho entenc perquè fa 25 anys d'aquella pel·li, no crec que pugui fer de jove d'insti, tot i que s'ha vist moltes vegades. Que
3: sí,
2: faci.
3: Sí, sí.
2: Bé, Marc Garriga, què tal Elle, la preqüela d'Una rosa molt legal?
4: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rosa molt legal, la sèrie Elle mostra els seus dies a l'institut, on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Mainstream agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben a Prime Video.
5: Oh, you need a tough guy name. I know.
2: I, per cert, Marc, has pogut parlar amb l'Albert Serra, que es llença ara, després de tocar temes en les seves pel·lis, com ara el colonialisme, la monarquia, la tauromàquia, Dràcula, els Reis Max o el Quixot, ara es llença un tema d'actualitat, la guerra d'Ucraïna, en la seva nova pel·lícula, o futura pel·lícula, perquè s'ha endarrerit una mica, Out of This World, que serà, després de passar pel català, el francès i el castellà, el seu primer film en anglès.
4: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
6: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més, que Parc és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia. La producció de cine, o sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes, saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo ni en pel·lícules meves ni ara en la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú i lo important és el resultat.
4: Aquesta setmana estrena Magallanes del Filipí Lafdiaz, produïda per ell.
7: Els experts, ICAT.

0: unes nenes ballant això tota l'estona. Per culpa del casal d'estiu, avisa'm, eh?
1: Sí.
2: Però aquesta cançó ja fa molts dies que va sortir.
0: Sí, bueno, però no era estiu fins ara. No era estiu fins ara.
2: I què? Però es podia cantar abans, també.
0: Fa molt estiu, aquesta cançó.
3: Sí, a veure, feia molt hivern, també, perquè jo la vaig versionar al novembre, però no passa res.
2: És la cançó que a mi em m'agrada de l'Aitana, seria el resum. Va dir el que em va fer descobrir, no mentida, perquè no n'escolto cap altra, però em m'agrada.
1: Has sentit la del tren de TikTok que canvia la lletra?
3: No crec. Sí, jo vaig fer el novembre, ja et dic. Sí, es tractava de canviar la lletra de Superestima.
1: Sí, sí. Val.
3: Jo vaig fer de vídeo de la colla de Moixigangués.
0: Molt bé.
3: Oh.
1: Bé, què li passa a l'Aitana?
3: Què li passa a l'Aitana? Que està en el seu aniversari.
2: Molts anys, Aitana.
3: Ella, la cranc del meu cor, amb qui comparteixo moltíssimes coses a nivell d'energia astrològica. De veritat que és una cosa que m'obsessiona, ja ho veieu. Ho dic cada setmana que puc. Però què és el més important d'això? No és l'Aitana en si. L'Aitana està tranquil·leta, amb en Plec, amb el seu nòvio, sembla que tot va ben en popa. També s'ho mereix, perquè va passar molt malament, l'Aitana.
0: Sí.
2: Tant que ens agrada el Bernardó, eh?
3: Ja algun dia tornaran, potser. Potser és el pare dels seus fills, no ho sé, però encara li queda molt per descobrir-ho. En tot cas, sabeu què va passar a l'aniversari de l'Aitana?
2: Què?
0: Ai.
3: Que hi va anar a cuinar un català, un creador de contingut molt estimat per tots nosaltres.
2: A veure...
3: Que és el Cintet.
2: Home!
3: El Jacint Serafí.
0: Va venir els experts en Cintet.
3: Sí, ens encanta. No. Sí, ell és el millor. A més té com aquesta manera de comunicar tan familiar i tant d'estar per casa.
2: Sí, també una mica accelerat de la vida, no? Una mica aquest noi.
3: No, però perquè jo crec que viu molt intensament. Però és un tio que té una vida tranquil·la, que viu allà al mig de la vinya.
1: Aquí va xerrar molt de forma compulsiva, me'n recordo.
2: A mi em fa pensar en l'Arnau París, també, no? L'altre accelerat cuiner de la vida.
1: És que els cuiners tenen aquest punt.
3: El veig una mica més tranquil, passa que és molt extrovertit.
1: Sí, potser sí. Potser sí.
3: Però tant ell com la seva parella, que de fet normalment l'ajuda també a muntar aquests càterings que fa i a gravar-lo quan fa contingut i tal, la Júlia, maquíssima, doncs van estar a l'aniversari de l'Aitana. És que en quin moment et comences a fer vídeos un dia a internet cuinant coses i de cop acabes a l'aniversari de l'Aitana, tio? És que a mi això, aquestes evolucions em flipen. Podem xafardejar una mica què li va cuinar, perquè ho han penjat tot. Veiem aquí una mica de zamborinyes o vieires, no sé exactament què és això, jo crec que són zamborinyes, perquè són molt petites.
1: Bé.
3: Estaven en una mena de casa amb piscina, que no sé si és de l'Aitana o és llogada, però maquíssima. Una mica d'amanida de tomàquet d'aquesta que ve tant de gust a l'estiu, amb anxova,
2: estem menjant això cada dia.
1: I tant.
3: Gambes, que no faltin gambes i closca, també. Sí. Molta closca veig, molta zamborinya i molta gamba.
2: Home, a veure si a calés...
3: Sí, tio. Però bueno, també molta mica de verdura, que veig aquí també que van al mercat.
2: Clar, com la bona combinació, no? És a dir, coses cares amb coses saludables.
3: Exacte. Una bona tonyina, un bon llom de tonyina d'aquells bo. I com canapés d'aquests petits, sobretot ja et dic això, amb peix i amb marisc. I una mica de pastís d'aquests tan estètics que es porten ara.
2: De què? De quins són els que s'han ara més?
3: N'hi ha un com de nata amb maduixes.
2: Així com gelat.
3: Jo crec que sí, però no et sabria dir.
2: Val.
3: I després n'hi ha un que no sé ni de què deu ser, perquè el més important és la foto, que això és una cosa que es porta molt ara amb els pastissos,
2: sobretot,
3: que estigui tot ben mono per fora, molt
2: estelma. Ara i una mica i sempre, també. Vull dir, els pastissos sempre ens han guanyat per la vista, no? Una mica?
1: Sí.
3: A més, em fa molta gràcia perquè anaven tots uniformadets, els de la cuina, com amb una mena d'outfit, com molt ben triat, ben dissenyat, davantal marró, samarreta blanca i pantaló faldilla blau amb ratlles blanques i el mocadoret de cuina blanc amb una creu vermella.
1: A vegades ens estem flipant una mica amb això, els uniformes. L'altre dia vaig anar a un bar, que era un bar allò, molt normal, i tothom anava uniformat que semblava allò un restaurant d'estrella Michelin. Una mica de cap.
3: Bueno, estètica. Sí, també està bé. Jo estic a favor de la bellesa.
1: Sí, però hem de saber tots on som.
3: Dret a les coses belles.
2: I que després es correspongui. És a dir, que si el menjar és una merda, no sé si és de res que aneu ben vestit.
3: Exacte. Que no sigui tot façana.
2: Sí.
3: Doncs molt bé, molt ben celebrat aquest aniversari de l'Aitana. M'encanta que hagi comptat amb un cuiner d'aquí a casa nostra i a més que sigui una persona tan maca com el Cintet.
2: Perquè, perdoneu, en Cintet no ens consta que tingui restaurant, no? Ell fa xarxes, però no...
3: Ell fa molt aquest tipus de catering, o sigui, ell el contracta amb l'esdeveniment i cuina allà amb el que li demanin. Però bueno, em sembla fins i tot més talentós poder fer això que no tenir com el teu restaurant.
2: Era com que s'hi podíem anar, em referia jo, saps? Com
3: crec que no, però segur que el podeu contractar.
1: Àpats privats, esdeveniments de marca i d'empresa, pop-ups i residències.
3: Exacte, però té un casament, segur que pots contractar-ho.
1: Sí que hi ha un que en Cintet és a Besalú, però no té res a veure amb el nostre Cintet.
2: No, amb el nostre,
3: Ens n'anem a l'altra banda del Pacífic, i de l'Atlàntic, i de tot arreu, bueno, a Los Angeles, bàsicament.
1: Sí, i de l'Índic, també, si vols.
3: I de l'Índic, sí, a la volta al món.
1: Sí, per l'altra banda, sí.
3: Perquè la Rosalía segueix amb el seu Lux Tour i una de les convidades més comentades ha estat Karol G. Te va a
4: confesar algo. Ok, resulta que eso era una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Qué raro. ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con su pareja, no? Yo lo que quiero es dices, quiero que mi pareja esté. Pero lo más, ya lo más chimba después era como, bueno, la parte, la más curiosa, vale, era esperar como la excusa para el siguiente año, para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños. Que ahora ya me volví a ser dote por ti.
1: Com?
3: És a dir, la Karol G tenia un nòvio
1: que no volia celebrar cap aniversari amb ella.
3: Que no volia celebrar aniversari amb ella, que buscava una excusa per no ser-hi amb ella aquell dia.
1: Però a veure, no, això que passi no un any, però es veu que diu...
3: Relació llarga, tu.
1: Va anar succeint diversos aniversaris, home.
3: Bueno,
1: desconfia una mica, no?
3: També et dic, hi ha com una mena de lore... lesbià de Rosalía emparellant-se o fent-se ullets o tenir una energia sexual molt elevada amb les seves convidades, que ara amb Karol G de cop han sortit com tot de fotos i tot de vídeos d'aquests de fans boges, vull dir.
1: Però està emparellada, no, Rosalía?
3: Clar, amb una noia també, clar, la Loli Bahia. Però vull dir que ara, de cop i volta, la tia com... no para de lligar amb les seves convidades. És com, aviam...
1: Bueno, potser té una relació oberta i pot anar fent el que vulgui.
3: Podria ser, però també hi ha una cosa de fans boges que estan tan emocionades amb que Rosalía estigui amb una noia, que ara és com, bueno, relacions lèsbiques de tot arreu, veurem.
1: Clar.
3: Home, jo estic bastant contenta de que hagi sortit ja la llum això de la relació amb la Loli Bahia i que haguem com... que ens haguem cregut i que haguem normalitzat que la Rosalía pot estar amb una noia i pot ser una relació tan seriosa i tan interessant com la que va tenir amb Rauw Alejandro o amb qualsevol altre tio amb qui hagi estat. Tot i així, trobo que no hi ha molta premsa, al respecte.
2: No,
3: vull dir,
2: no,
3: que pel que sigui genera menys interès, això.
2: Potser també millor per ella, però, vull dir, que com menys l'emprenyin...
1: Sí, perquè vés a saber què en parlarien ni com ho farien,
3: Mira, a vegades petits privilegis d'aquests d'estar en un puto col·lectiu oprimit, com és el col·lectiu més, doncs que potser no tens tanta atenció mediàtica i que l'estan deixant més en pau. A mi m'encanta que estigui tranquil·la la Rosalía amb la Loli Bahia, que vagin a passejar per mig món com fan tots els famosos, i si pot ser que es casin i que facin una lluna de mel tan llarga i tan gaudible com la de Dua Lipa i Callum Turner.
5: Han intentat evitar els avions? S'han preocupat per el tema?
3: No, fa pinta que s'hagin preocupat.
1: On s'ha emborrejat ara? Perquè clar, aquests no paren.
3: No, ja han acabat. Han acabat la lluna de mel infinita, perquè per mi ha durat un any.
1: Ha durat moltíssim.
3: No, en realitat no, perquè es van casar el 5 de juny. Vull dir que ha durat un mes, que per un famós jo crec que està bé.
1: Ja, clar.
3: Sí, que és, fins i tot modest.
1: Sí, sí.
3: Per una persona
2: d'estrella
3: mundial. Han estat fent una grandíssima ruta per Itàlia, on s'han estat morrejant per tot arreu, per la Toscana, per Sicília, per Palerm, per Taormina, per la Costa Amalfina, per Roma, per Tropea...
1: Diuen que hi va haver una ciutat on no es va emborrejar, i és, la notícia és aquesta.
3: Ho dubto, Sergi, ciutat... ho dubto, perquè els han casat absolutament a tot arreu. I, de fet, ara, clar, estan en aquest moment d'estar a l'avió, anant cap a Nova York una altra vegada, a reprendre la seva vida normal i mirar les fotos que s'han fet i penjar-ne alguna de nova. I està fent la puta volta al món una foto on surt la Dua Lipa en una banyera despullada, així com mig ensabonada i tal, super hot, que jo crec que seran aquestes fotos icòniques... Saps com, no ho sé, com la de la Britney Spears quan es va rapar?
1: Sí.
3: Que tothom la té al cap i tothom la va traient de tant en tant. Doncs crec que aquesta foto de la Dua Lipa passarà als anals de la història.
5: Es veu bastant preparada. Jo no dubto que li hagi fet el seu marit, però no sé si hi havia 4 o 5 persones allí amb els focus i amb tot.
3: Podria ser, però alhora crec que és bastant d'en Callum. Mira, què et diré?
2: Jo
3: crec que
2: avui en dia, bon aparell, uns bons mòbils, fan fotos que te'n faries creus, Vull dir que segur que pot ser perfectament que l'hagin fet de manera casolana.
3: Sí, jo crec que sí. La veritat és que no m'imagino la Dua Lipa i en Callum Turner fent un viatge de noces així com amb fotògrafs contractats. També perquè han sortit unes declaracions durant la seva lluna de mel, a mi em sembla de mal gust, però bueno, hi ha gent que té aquest tipus de poc escrúpol, de la seva ex, la Victoria Villarroel, que és una influencer latinoamericana, de la ex d'en Callum Turner, dient que, bueno, que ja li fa gràcia que ara estiguin per tot arreu sent casats Dua Lipa i Callum Turner sense cap tipus de pudor, morrejant-se per tot arreu, perquè diu que quan estava amb ella no volia com ni tan sols fer-li un petó a un semàfor, perquè li feia vergonya. Això fa una ràbia.
1: Si
3: no dubto que en Callum ho hagi fet, que hagi estat
1: amb ella, sí,
5: però per tot arreu, perquè ho diu, és que és pitjor per ella, perquè es pronuncia al respecte.
3: Bueno, perquè li deu fer ràbia i deu pensar, doncs ara et fotràs, però jo
1: sí, però és veritat que ella queda
5: malament.
3: Exacte, i dubto que en Callum en un camp de la Toscana totalment a la Bartola, amb la Dua Lipa sobre llegint, li hagi afectat el comentari de la Victoria Villarroel. Però bueno, és veritat que fa molta ràbia que els homes feu aquestes coses.
1: Va, l'última història que ens porta.
3: L'última. Aquest cap de setmana podríem tornar a sacsejar el món de Hollywood, nois, perquè hi ha una sospita de casament sorpresa.
1: La nostra Taylor Swift es casa?
3: No ho podem saber, és una especulació. Però simplement hi ha alguns mitjans
5: Però és en plan sorpresa que ho anunciaran en el moment o és que volen fer la intimitat i no volen dir res?
3: Jo crec que hi ha un punt de que ho volen fer la intimitat i no volen que s'ompli allò de penya.
0: Però, si deixen, però... deixen anar la bomba també els hi va bé.
3: No, s'ha filtrat, s'ha filtrat un rumor que potser no és veritat, eh? Potser és per omplir ara a l'estiu que no hi ha gaires notícies a la premsa, però s'ha filtrat i s'ha difós que han demanat que del dia 2 al dia 4 de juliol es tanquin tots els carrers del voltant de Madison Square Garden.
1: Home, llavors, doncs no són dates fàcils, perquè recordem que el 4 de juliol és el dia de la independència i, clar...
3: Bueno, però ells són famosos i multimilionaris, de cert, i poden fer el que vulguin.
1: Més que el país sencer.
3: Sí, segur que sí. També s'ha sabut, es veu, o s'ha filtrat, que alguns membres del Kansas City Chiefs, que és l'equip del Travis Kelce,
1: sí,
3: han reservat hotels en aquella zona pel mateix temps. Per tant...
1: tot encamina cap aquí.
3: No ho sabem. Potser sí, sí, és tot mentida i s'han inventat els mitjans americans per fer una mica de bola. Pot ser. Fake news d'aquestes n'hi ha cada setmana. Ara, a mi no m'estranyaria tant. O sigui, fa molt temps que estan junts. Ella sempre ha dit que es volia casar i que volia tenir una història de Romeo i Julieta, com bé cantaven aquest tema dels seus primers àlbums. Jo no ho hauria descabellat.

0: els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, autosuficiència alimentària. Anem a un compte que es diu...
2: somsingulars.cat. És bastant probable que la nostra audiència tan espavilada ja estigui al cas d'aquest superprojecte, que de moment m'estranya que encara no n'haguem parlat abans. Va començar fa un temps un projecte de, no m'ha dit micromecenatge, però de micro en té molt poc. És un projecte que, mira, ja t'ho dic, el que diu el seu subtítol, farem normal menjar d'aquí bo i saludable mentre cuidem la pagesia i el comerç local.
3: És curiós que es digui som singulars i que sigui plural, no? Singulars.
2: No em fa cap tipus de gràcia que ets acudit, Sergi. Aviam, us explico una mica com funciona. Ells el que volen fer és aplicar una mica l'economia d'escala a coses que normalment no se la poden permetre. És a dir, coses com la menjar de proximitat i de petits productors que topen o amb la competència dels grans distribuïdors, de les grans cadenes, que fan que a vegades costi molt competir contra ells. Aleshores, què fan? S'ajunten tots, fan un projecte molt ambiciós, pensat en gran, perquè sigui viable. Aleshores, ells van començar una ronda de finançament molt ambiciosa, com us dic. Volien arribar als més de 2 milions d'euros en títols de crèdit, en títols per treu i crèdits participatius. Ells deien, només cal que 1.000 persones ja aportin 2.000 euros. I diu, millor rendibilitat que el banc i una inversió amb sentit. I atenció, perquè la gent s'hi ha volcat. És a dir, ells han arribat ja a l'objectiu econòmic, però no només, sinó que volen seguir, perquè, mira, amb aquest projecte diuen que arribaran 5.000 productes de 1.000 productors diferents a 400 botigues i a partir d'aquests més de 2 milions d'euros recaptats...
3: Ah,
2: també...
3: anava a dir, estava fent el càlcul i em sortia això, 2 milions d'euros, està bé, no?
2: Sí. Està molt bé, és el que volien, per poder accedir a un altre milió d'ajudes i, per tant, doncs, arribar a superar un mínim de quota de mercat i competir de tu a tu amb la gran distribució. Aquest era l'objectiu. I sembla, doncs, que està funcionant i això trobo que és vaja, una molt bona notícia, perquè sembla que quan ens hi posem seriosament, doncs, ens en podem sortir. Si voleu, us poso el tall de presentació del projecte perquè veieu una mica quin aire té tot. És una mica el que us he explicat jo, però ho expliquen ells.
4: Tothom diu que hem de menjar d'aquí. Però aquestes herbes són productes difícils de trobar i cars. Ens han de resignar a la desaparició de la pagesia i del comerç local? Carrers amb botigues tancades, pobles buits, menjar de sobre que ve d'altra punta del món, grans incendis que poden cremar-ho tot. Com és que cada cop estem pitjor? Aquest no és el futur que volem.
2: Bé, aquí van explicant. Si voleu, també us explico en quin moment estan ara, perquè és interessant. La fase actual és la de començar a captar les botigues, no? Per exemple, i el que han fet és penjar un post, justament aquesta pàgina que us deia, en aquest compte d'Instagram que us deia, somsingulars.cat, on ara expliquen com s'ho han de fer les botigues que volen tenir aquests productes, no? Ells diuen, tenir una botiga ja és prou complicat, fer-ho sol encara més, doncs amb singulars hi haurà una sola comanda, una sola entrega i una sola factura. Més producte d'aquí, més comoditat, més competitivitat. I, per tant, no es perd ni el nom de la botiga, ni l'autonomia, ni el marge de la botiga, naturalment. I, per tant, ofereixen a tothom que tingui una botiga i que s'hi vulgui sumar, doncs, a conèixer el projecte. I no només això, sinó que, a més, si tu coneixes alguna botiga del teu poble que creus que es podria dir amb aquests principis, doncs els ho fa saber perquè ells puguin, doncs, fer-los el plantejament. També pots arrobar la botiga al compte perquè potser la botiga no coneix aquest projecte, o al revés. És a dir, també tot molt a partir del boca a orella de la gent que s'ha interessat per aquest projecte i que té com interès perquè les coses vagin d'una altra manera. I a més, no cal dir que hi ha noms a darrere, com l'Imma Puigcorbé, que recordareu que és aquella noia que era productora lletera i que va començar a popularitzar el tema dels preus de la llet justos pels productors.
3: Ens en vas parlar, sí.
2: Exacte. Doncs per dir-vos que hi ha tota gent que ha anat fent diverses lluites al voltant de la pagesia i del consum de proximitat que ara s'han unit en això i, per tant, doncs té la solvència més que acreditada.
1: Jo, a banda de divulgadors que recomanes que estan molt bé, jo una vegada en un concert de Remei de Cala Fresca, entre cançó i cançó, la cantant va dir: voleu parar de comprar llet de cibada de no sé què i compreu la llet que fan els ramaders catalans? Sí. Jo allà entre el públic vaig dir, vale, sí. I ja des de llavors...
2: Però és que
1: ja...
2: a més la Remei de Cala Fresca, penseu que té tota la lluita contra aquestes empreses que aprofiten l'aigua del subsol del Montseny per fer aquestes begudes.
1: Perquè són d'Arbúcies, aquest grup de música.
2: Exacte, i que a més hi ha una...
3: Farabudes, no? Crec que hi ha aquí una lluita contra...
2: Bueno, hi ha diverses marques, em sembla. Sí. Bé, sí, com sigui, el projecte es diu somsingulars.cat, podeu encara fer-vos en soci, aportar diners, recomanar botigues perquè s'hi alin, el que vulgueu. Tot és un projecte de veritat molt bonic.

0: Cesaró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Segurament heu vist aquests dies, Laia, que el Mundial de Futbol, el públic, a les pauses d'hidratació xiulen, perquè trobo que se n'han adonat, que és una enganyifa per posar encara més de publicitat, però la notícia no és que els assistents a aquest tipus d'esdeveniments tinguin capacitat d'abstracció, sinó que encara ho podem empitjorar més, això.
2: Bé, el fet és que les pauses d'hidratació, que ja vam parlar que eren pel tema del canvi climàtic, de que fa unes calors insuportables i perilloses per la salut dels jugadors, doncs van la gent de l'ONU, a l'àrea de canvi climàtic, van proposar que locutors i periodistes aprofitessin aquestes pauses d'hidratació per parlar a la seva audiència, explicar què fa la calor al cos, a la intensitat de l'estil de joc i com el canvi climàtic està augmentant els impactes extrems i les solucions fins i tot que existeixen i que passen per deixar enrere els combustibles fòssils.
1: Però no, han posat anuncis.
2: Exacte, spoiler, no ha passat això. I el que està passant és que hi ha penya que s'està forrant amb les pauses d'hidratació, com per exemple en David Beckham, que no para de sortir els anuncis que copen completament aquesta franja. Tenim Pepsi, tenim McDonald's, tenim Home Depot, tenim Bank of America, tenim Adidas, marques que per descomptat després també que són les segones que s'estan forrant posant els anuncis en aquestes pauses d'hidratació. Mireu, però només penseu que en Beckham està guanyant al voltant de 25 milions de dòlars només amb aquests anuncis del Mundial, eh? Perquè el tema és aquí aprofitem aquest espai que podries aprofitar per fer divulgació del canvi climàtic, doncs perquè hi ha gent que es forri, però és que a sobre hi ha penya que es forra, que és com la petrolera més gran del món, que ja ho vam dir, que és Saudi Aramco, que és una de les 7 grans patrocinadors del Mundial, que són alhora principals causants del canvi climàtic. És a dir, jo guanyo diners amb la pausa d'hidratació que provoco jo perquè faig moltíssim escalfament global, i aquí la cara de tonto que se li queda al senyor de la ONU, que havia proposat que fessin divulgació de reduir combustibles fòssils, no es paguen diners.
1: El titular, la ONU diu una cosa i després no es fa?
2: I es fa la contrària, fins i tot. Ai, ai.

0: avui quin tipus de persona sou, oients, depenent de com us comporteu durant les vacances. O n'hi ha, inclou aquell subtipus que diu les vacances són sagrades o són molt merescudes?
1: Sí, clar, bueno, jo crec que aquest s'aplica a diversos subtipus, perquè hi ha molta gent
0: curtes,
1: que ho diu, això.
0: Curtes, també s'ha de dir.
1: Són molt curtes, són molt merescudes. T'ho juro, aquest mes el gaudeixo tant que cada dia que passa és com si em traguessin un dia de vida.
0: L'agost ja és com el diumenge de l'estiu.
1: L'agost és totalment diumenge.
0: Arriba el dia 1 d'agost, sí, i jo penso, ja
2: totalment d'acord,
0: el crepuscle.
2: Estic tan d'acord amb el que acabes de dir.
1: A mi la primera quinzena d'agost crec que, al contrari del clima, em deprimeix moltíssim.
2: Puc dir una cosa? Jo crec que juny és el divendres, juliol és el dissabte, agost és el diumenge.
1: Agost és el diumenge, però sí, a més, amb les dues fases del diumenge, si em preguntes, que és la ressaca depressiva del matí,
2: sí,
1: que estàs que et vols tallar les venes, perquè la primera quinzena no hi ha ningú. Fa 40 graus, no hi ha ni un puto plan divertit. Hi ha com una mena de peron de festes majors, almenys al meu mapa mental. I al final s'arregla el dia, perquè a la tarda quedes per fer unes cerveses amb algú, un diumenge, i el de segona quinzena d'agost és un no parar de festes majors i de festes populars molt divertides.
3: Sí. És el que us anava a dir, voleu arreglar aquest agost? Poseu-vos una festa major de les males trobades el 8 de setembre. Si tu vius en un poble on la festa major és el 8 de setembre, l'agost no és un problema,
1: clar,
3: perquè sempre tens aquell horitzó.
2: Si fos així, els barcelonins estarien contentíssims,
3: no, perquè
2: tenen la seva festa major el 24.
3: No, perquè ja no cola, perquè el 24 ja no cola. Ah.
1: En canvi, la festa major de Barcelona no existeix.
3: No, exacte. Però el 8, tu no se t'acaba l'estiu fins que no s'acaba la festa major. I, per tant, si el 8 és la festa major, tu tens... O sigui, l'1 de setembre encara queda molt estiu, perquè queda tota la totxa festa major.
0: El meu poble és el 23, això vol dir que el meu estiu dura molt. Eh?
2: Clar, clar, clar.
3: No, perquè ja estàs treballant i ja no és el mateix.
1: Bé. No, jo per mi, sí. Final d'agost, Vilafranca i Igualada, top.
2: Però procedeixi a explicar.
1: Va, sí,
0: que, abans,
1: sí.
0: Una cosa per seguir interrompent la Laura. Es pronuncien els oients, diuen l'Albert, jo hi seré present tot el juliol. La Laia, jo també hi seré tot el
2: molt
0: juliol.
2: Bé.
0: El Luciano, juliol i agost.
2: Vinga.
0: La Patri, tot el juliol.
2: No,
0: el Roger, tot el juliol. La Su, tot el juliol i tot l'agost.
2: No, l'agost fora.
0: Gràcies.
1: Bueno,
0: per
1: doncs jo no. Jo me fui de vacaciones a partir de divendres, molt no bé. Penso tornar fins al setembre, vale?
3: Molt bé.
1: Va. Aquest estiu, a la primera categoria, jo m'hi ubico perquè penso que ha de ser l'estiu del chill. Ha de ser l'estiu de que tots ens mengem amb patates. El llibre de Jomo del Juan Evaristo Valls Boix, que ja sabeu que jo estic totalment trastornada per aquest assaig, i ens ho prenem una mica en sèrio. No fa falta córrer, no fa falta anar tot arreu. Fins i tot, si treballeu, que segur que teniu jornada intensiva, teletreball i altres maneres de quequejar-vos de la vostra feina, cosa que em sembla perfecta, doncs, tio, gaudir d'aquesta relaxació, ventilador de sostre a tope, i Mundial, si us agrada el Mundial, Tour de França, si us agrada el Tour de França, aquelles migdiades, aquella mica de piscina municipal, si sou de platja a platja... Gaudir dels petits plaers, amanida de tomàquet, cindre de lladeta ben freda, lectura i sobre taules llargues. Jo vull que aquest sigui el meu estiu.
2: I badà. Badà està molt
1: badà
2: bé.
1: Que te cagues.
2: Badà.
1: I ara ja estem tratant la següent categoria, que és de la gent que corre. Gent que corre tota l'estona, per tot arreu.
0: Laura, en tenim cap a dalt, eh? Mira, el nostre oient, en George, diu que el mes d'agost estarà 15 dies recorrent paral·lelament al Danubi amb la seva bicicleta, tot referenciant, crec, la pel·lícula aquella d'Estrany Riu, però diu, igualment, portaré el mòbil i aniré sentint a ICAT.
2: I com es corre de vacances?
1: Doncs aquesta gent que se'n va de viatge perquè és negacionista del canvi climàtic i diu, bueno, jo perquè em vagi una setmana a Sicília, no passarà res, no, serà tot culpa meva. Bueno, no serà tot culpa teva, però tot ajuda. I a mi, sincerament, no m'acaba de compensar el fet d'agafar un avió per anar una setmana a un lloc desconegut i tornar perquè vas a fer turista, perquè vas a gentrificar llocs, perquè al final acabes fitxant els llocs típics de turistes...
2: Jo vaig a fer bueno, això, eh? Ja t'he dit.
1: Bueno, perfecte, ja. Sabem que aquí tenim les nostres discrepàncies.
3: Podríem esperar-nos de tu, saps?
1: Acabes estressant-te més a les vacances que a la teva rutina habitual. És la meva opinió.
2: És
1: jo
2: així.
1: Ho faig per això, perquè jo vaig de viatge amb algú i si no vaig amb un plan que sigui totalment de tranquis, que normalment no cal que agafis un avió per fer-lo, és perquè vaig a complir un horari de visitar monuments, de visitar llocs emblemàtics, aquesta platja, llogar un cotxe, t'estresses perquè la garantia, perquè el carnet...
3: Però també podríem convenir que cada vegada hi ha maneres més diferents de viatjar i que sí que és veritat que el check a tots els monuments és una opció, però que també hi ha altres maneres de viatjar, anar a veure coneguts, anar a veure amics, anar a...
1: Aquest és el meu plan preferit, anar a veure amics,
3: anar a fer, no?
2: Jo no, jo vaig a fer el check.
0: La Torre Eiffel, tu?
2: Sí, sí, sí. A París i a sobre a Londres. La buscaré a Londres.
3: Vés buscant.
1: Som tan diferents.
3: Però l'estimem igual, és el nostre set.
1: No, sí, clar, què hi farem?
2: L'estima.
1: Anem amb gent que també té les vacances molt centrades per la canalla. Mira, papa, de
2: parlar, sóc jo, literal, perquè anirem a PortAventura per la canalla, ho fem.
1: Sí, no ho fem, Sergi, en cas per tu. No,
3: fem una pregunta, en Sergi. Quantes vegades aniràs a PortAventura aquest estiu, Sergi?
2: No, al final anem 3 dies o més.
1: Només 3 dies, per favor, però si et donen temps de pujar 25 cops a la muntanya russa aquella.
2: Us ho he dit, eh? Les meves filles faran 8 anys aquest setembre i hauran anat ja en 7 anys consecutius. Fan 40
3: Sergi,
2: ja.
3: Sergi, és una cosa que no hauries de dir. No. La confessió no és ara, saps?
2: Sí, alçada. Alçada, ara no, ara fan 1,25 m una i 1,23 m l'altra.
3: Això no ho podem pujar enlloc.
2: Com que no? Mare de Déu.
1: No, però quan faci 1,40 m serà molt més divertit.
2: No, està perfecte, està perfecte.
1: Està perfecte, bueno. En tot cas, si teniu canalla, segurament heu de fer aquestes coses, aquest gran sacrifici per en Sergi Vives, que és anar 3 dies a PortAventura. Però si no, també hi ha un plan que a mi m'encantava de petita i que penso que és el millor del món, que és estiu de càmping.
3: Oh!
1: Sisplau, gent d'ICAT, que feu estiu de càmping, dieu-nos com és el vostre càmping, com és la vostra rutina al càmping, on aneu,
3: bueno, hi ha dos
1: quants anys
3: fa
1: que hi aneu...
3: Clar, hi ha aquesta
2: dos,
3: rutina, que
2: hi ha,
3: és la...
2: Hi ha 15.000.
3: Hi ha la rutina, no, bueno, 15.000 estils, però em refereixo que la Laura està parlant com de la gent que té el càmping amb tothom conegut, etc. Però també es pot fer turisme de càmping, que és que tu te'n vas puntualment a un lloc i en lloc d'allotjar-te a qualsevol altra banda, t'allotges al càmping.
1: La meva família feia això, però a mi em sabia molt de greu, perquè llavors jo durant aquella setmana
2: feia amics,
1: de tota la vida i pensava, ai, ojalà havia vingut cada estiu a aquest càmping.
3: Però és que jo soc partidària de no fer vida al càmping. Una cosa és estar al càmping com a punt de partida, però d'anar a fer excursions per fora,
1: sí,
3: anar-te'n al riu,
1: sí,
3: a fora...
1: Sí, però fer tot, Laia. Jo estic a favor de fer una mica, sí, de comunitat.
2: Les dues opcions estan bé, però la teva t'encasella molt sempre fitxar en aquell càmping, no?
1: Tio, però tu saps com a nen el que mola tenir sempre els mateixos amics? A més, el càmping és un lloc de superllibertat.
3: Però també tens un barri, no? Vius en un poble, en un barri, per tant, també tens els teus amics.
1: Ja, però no tens la llibertat d'un càmping, d'agafes la bici, te'n vas a tomar pel cul, els teus pares ja t'han vist prou fins a les 10 del vespre.
3: Estem d'acord, però insisteixo que jo el perfil de penya, que no surt del càmping en un mes, però literal, que, o sigui, que es lleven i se'n van a dormir.
1: Jo, sí, quan sigui mare, en algun moment de la meva vida, el meu plan serà aquest, com sempre el mateix càmping, però després tu allà pots anar-te'n d'excursions i pots fer plans tu amb la teva família.
2: I ara els glampings, que són aquests càmpings glamurosos.
1: És per tu, ja.
2: No, no, ni per... No, aquests no fitxo jo.
3: Jo sí que no fitxo.
1: Bueno, encara no estem a la meva etapa de càmping familiar. Estem en aquesta etapa.
2: Quina? Vinga, Terceta! El Tinto de Verano, que és el que li ha la fe.
1: Ara! Estiu del Tinto de Verano. És el meu segon estiu del Tinto de Verano. No sé fins quan t'allargarà aquesta
2: etapa. Com li dèiem això en català, bé?
1: Còctel negre d'estiu.
2: Això.
1: És un nom molt cutre que no té cap sentit. És espero igual que alguna marca catalana de vins, que crec que anem molt tard, per favor, és que un dia, mira, no sé si em dóna temps ja aquesta setmana de fer aquesta crida a la ràdio, però, sisplau, marques de vins catalans que esteu totalment putejats i espastigejats perquè la cervesa us està fent la competència, feu el favor de treure un producte així, fresquet, fàcil, ràpid de consumir, encara que sigui un sacrilegi pels vins bons, perquè ja sé que us fa ràbia, però que no haguem d'anar a tot arreu a demanar una cervesa, tio, que tu vagis a una barra de festa major i trobis una cosa similar al Tinto de Verano, que no tingui aquest nom terrible espanyol, us inventeu un nom...
2: El negre d'estiu, ens encanta.
1: No, inventeu-vos un nom com d'aquests de marca, saps?
2: El coctelet.
1: O sigui, com qui diu una Fanta, doncs un altre nom inventat.
2: Buscarem.
1: I ho popularitzem i que estigui a tot arreu. Aquest seria el plan perfecte per mi. En tot cas, aquest tipus de gent que som ja jovent, gran, jovent de diguem-ne, cada cop menys jovent...
2: Jovent gran, m'encanta.
1: Jovent gran. Que vol dir que ja portem anys treballant, tenim estalvis, no?
3: Clar.
1: Vivim sols o amb companys de pis, però entén-me, no vivim a casa dels pares, no tenim segona residència tampoc ni res, però bueno, llavors l'única alternativa d'oci que podem fer durant els nostres dies d'estiu és fitxar a tots els festivals del planeta. Ens gastem la mateixa pasta que si anéssim de viatge, però com a mínim no contaminem tant com els avions. Al final enriquim les butxaques dels oligarques locals, no? Pues, jo què sé, cerveseres, marques d'assegurances,
2: sí,
1: aquest tipus de patrocinadors. Però veiem a tota mena d'artistes xulos per descobrir, com vaig explicar ahir, i és una mica la sensació d'endogàmia heavy. O sigui, tu vas a un festival, jo què sé, aquest cap de setmana vaig al Vida, sé que em trobaré, no sé, 5-10 persones que també estaran al Cruïlla, que també estaran a després al Tinglado, que també estaran a una festa major d'aquestes com d'aquí de Barcelona, del barri de Sants o de Gràcia. O sigui, sé que sempre són els mateixos de tot arreu i ja és una sensació de família.
2: Ja està bé, i tant.
1: Sí, home, sí, ja està bé. I després et pots demanar ressenyes a gent que conegui la persona que t'agrada. Bueno, i aquest què tal? Ah, doncs jo em vaig dir amb ell l'any passat. Molt bé, va, perfecte. Bé, sí, fem aquests intercanvis de cromos de Panini.
2: Va, ràpidament, l'última categoria.
1: L'última categoria. Honor i glòria a la gent que no pot fer cap d'aquestes alternatives, sí, perquè treballa.
2: Ha d'haver-hi gent que treballi, és que és així.
1: Gent que es dedica a servir-nos els arrossos als altres.
2: Clar. Sí.

0: experts, ICAC.
1: Top 5.
2: Arriba ara un nou top 5. Parlem de música, del reggae, aquest gènere nascut a Jamaica als anys 60, que aquí a Catalunya ha calat fora amb històrics com Doctor Calypso, però ens volem actualitzar. Així que, Sergi, formacions de reggae catalanes actuals. Comencem pel número 5.
3: Humana Sound System.

0: és el duo musical format pels exgossos Nacho Terrés i Roger Ferrer. Ara ja no són gossos, que són gats. Ara no sé què són.
1: No,
0: un projecte que combina l'energia del reggae i el dub amb tocs d'electrònica i instrumentacions de world music. En el número 4, Roof Bandits.

Un grup emergent de Ripollet, població que mai ha destacat pel reggae fins ara. Els Roof Bandits estan formats per 6 amics que veuen d'influències de música jamaicana per crear una sonoritat que fusiona l'ska i el rocksteady. En el número 3, Jazz Voraz.

0: Jazz Brass són un trio de reggae rural nascut a Vic, que tot just fa pocs mesos, aquest passat hivern, publicaven el seu EP de debut, que portava per nom La conquesta de la segona innocència, carregat de mística i inspirat, Laia, en l'obra de Lluís Maria Xirinacs.
1: Oh!
0: Meravellós. En el número 2, Rudimentari.

0: Des de Ciutadella ens arriba el projecte d'en Guillem Llorenç, un cantant menorquí que combina la música reggae amb estils com el roots reggae, el rocksteady i el two-tone, ben impregnats de les cultures Root Boy i Sound System, passats pel filtre de la consciència i la política antifeixista. I ara el número 1, qui ha posat, si no, en Cucapí i els Boom Boom Fighters.
1: Directe a la gola, dic que directe a la gola, abans que sigui buita, qui qui no corre bola, fins que sigui estip, ni Fanta ni Coca-Cola, omplen el porró.
0: Aquest grup de reggae i dancehall, creat a cavall entre l'Empordà i Mataró, és dels que més hem fet sonar aquí als experts, marcat per l'estil inconfusible del Cuca, algú que s'escapa a Jamaica cada vegada que pot, i dels que ens encomana més energia i diversió del panorama musical.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 2 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Dels esports, Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I en cultura, el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que des de ja fa una estona tenim dos accidents actius. Parlem de la calçada tallada a la AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, que deixa ja 2 quilòmetres de retencions. L'altre accident ha estat a la C25 a l'altura d'Espinelves, on també talla un carril, en aquest cas, en direcció Lleida. També tenim un vehicle avariat a la AP7 a l'Ampolla, que deixa doncs un carril tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, també ja tenim retencions habituals, sobre tot als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim intensitat en tot el nus de la Trinitat, que de retruc doncs també afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès destaquem retencions al punt de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa i també retencions ja amb intensitat des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. També cap a la capital catalana ja hi ha retencions pel vessant Llobregat, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, una situació completament tranquil·la aquest dijous, amb una temperatura que ha baixat una mica, per tant, a hores d'ara sí que fa xafogor, sobretot arran de mar, també temperatura elevada a l'Empordà, però a gran part de comarques del país el matí està sent de descansar una mica millor. Ara bé, de núvols poquets, alguns que queden arrapats a l'Alt Pirineu, d'altres a la costa barcelonina poc destacables, i fins i tot aquest migdia i tarda s'acabaran desfent del tot, per tant, acabarà sent un dia completament radiant, assolellat, una mica de tramuntana, Tiana. Cap a l'Empordà, compta perquè serà un aire molt sec i la temperatura que pujarà una mica respecte a la d'ahir, sobretot a les comarques del sud de Lleida. És on la calor es farà més evident. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí, s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí, l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: A la vigília de l'aprovació dels pressupostos, el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els comptes s'aprovaran gràcies a ells i ha alertat Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular. El president Illa s'hi ha compromès alhora que ha animat Junts a votar-hi a favor quan arribi al Congrés de Diputats. De fet, el govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes de juliol per presentar el model proposat per Catalunya. De la seva banda, el PP, Vox i Mònica Sales, de Junts, han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE.
5: I vostè era ministre de Sanitat, no era un simple espectador. Vostè compartia el Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat.
6: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
7: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: A Madrid, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica el Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. faltaria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: Una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada cop amb menys esperances. Els esforços se centren ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. I 10, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donava, de fet, més detalls de tot plegat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, però també el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santaeufemia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els hi ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'estat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I una veïna de Cabrera de Noia, de 50 anys, ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní de Noia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des de principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Ens ho explica la Carina Bellvé.
13: Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
14: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert de la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
13: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: El Parlament preveu aprovar avui dijous la reclassificació professional del personal laboral d'atenció educativa. La mesura, plantejada com una esmena d'Esquerra Republicana, estableix un canvi de categoria professional de tècniques especialistes en educació infantil, els integradors socials i també les educadores d'educació especial en centres públics. Afectarà unes 4.000 persones que passarien a cobrar uns 300 euros mensuals més, segons el sindicat USTEC. I prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Ens ho explica l'Esther Minguell.
15: 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
16: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO. Hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
15: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
17: Vinieron una empresa del tranvía y de Ferrer y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer nosotros.
18: És un noi amb una actitud increïble, s'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
15: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns, les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Una sortida del Tour de França, com us dèiem ara mateix, que no només afecta Barcelona, també les ciutats i viles per on passa, i especialment Tarragona i Granollers, que acolliran les sortides de la segona i la tercera etapa, respectivament. A la capital del Vallès Oriental, per exemple, els comerços s'han afegit a la febre del Tour, decorant els aparadors amb temàtica ciclista. Ens ho expliquen els companys de BOTV.
19: Alguns dels comerços s'han volgut sumar a una iniciativa original, ambientant els seus aparadors de temàtica ciclista amb motiu del pas de la Ronda Francesa. És el cas de la botiga Dracs, que ha decorat el seu aparador amb figures de ciclistes simulant el gran grup pujant una muntanya.
20: Em va costar bastant trobar aquests ciclistes, que ara no són de plom perquè està prohibit, són com una aleació de metalls, però tenen pes, que jo de petit hi havia jugat amb aquests ciclistes. I aleshores vaig trobar, buscant bastant per internet i així, una empresa de Girona que comercialitzava doncs, aquest producte.
19: Més enllà de servir com a element decoratiu, la proposta també serveix de reclam perquè els curiosos s'apropin a observar els aparadors i, de pas, ser un reclam comercial per les botigues. I és que en algun dels casos es tracta de peces úniques, com la bicicleta de l'aparador de Can Barbany, que va pertànyer a un soldat francès de la Segona Guerra Mundial. Amb aquesta proposta, el comerç també s'ha implicat amb el pas del Tour per Granollers, convertint els aparadors de les botigues en una finestra del ciclisme, de la mateixa manera que Granollers es convertirà, el dilluns 6 de juliol, en una finestra oberta al ciclisme mundial.
1: Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat. Música. 10 minuts per arribar a 8:45. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
2: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als 8ens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els 16ens de final contra Àustria a les 9 del vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i 2 victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
21: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
1: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial la incorporació de Alain Ribeiro, procedent del Pontevedra. El migcampista basc serà arlequinat fins al 2028 i és el primer fitxatge de la temporada. Aquest anunci arriba després de la renovació més esperada, la del tècnic de l'ascens, Ferran Costa, també per 2 temporades. I Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat de veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les 3 primeres etapes de la ronda francesa. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podrien començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Aril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més, i a partir de 11:15 de la nit, la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi Tartar Helena, i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf. Una fusió que explica Joan Pons, el Petit de Cal Aril.
0: Jo fa temps que tenia com una idea d'intentar com barrejar una mica el món, el meu món i el món de la cultura popular, perquè és algo que sempre m'ha cridat molt l'atenció i sempre que l'he vist molt, molt disgregat, de, sobretot dels festivals de música on jo estic més habituat a anar. I vaig pensar, bueno, seria molt guai intentar unir aquests dos mons i fer alguna cosa especial. Però ja quan ho pensava veia que era un pollastre molt gran i estava convençut que quan els hi proposés dirien que no. I això em donava certa tranquil·litat. Però justament, clar, els hi va encantar la idea i van dir que sí.
1: El dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de l'Avenren, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
3: La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han, o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
3: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: La companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Milers de persones s'han apropat fins a la platja del Miracle, que enguany s'ha adequat per a l'ocasió, perquè els visitants gaudeixin d'una cita més que consolidada. El certamen s'allargarà fins dissabte amb un cartell cada dia a 11:15 de la nit. Aquest dijous és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletades, tronades i castells.
23: La xarxa de comunicació local.
24: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
25: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
26: El diccionari TermCat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Pàgina de respecte. pàgina en blanc a l'inici o al final d'un llibre.
4: La pàgina de respecte és aquell full que precedeix la portadella o la portada, tot i que no és obligatori que hi sigui i que a vegades n'hi pot haver més d'un. També en podem trobar al final del llibre, perquè les pàgines de respecte també serveixen per fer quadrar els plecs amb el nombre total de pàgines de l'obra. Una altra forma d'anomenar-lo és pàgina de cortesia, i és que la funció principal d'aquestes pàgines és precisament afavorir el trànsit entre les tapes, que normalment són fetes amb un material més gruixut, i les pàgines de l'interior del llibre.
27: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
23: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el ple del Parlament aprovarà definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investigació dura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Analitzarem tot seguit el nou escenari que s'obre, com canvia la gestió de les polítiques públiques amb unes partides que ja no són fruit d'una pròrroga. Ho farem en conversa amb Xavier Calafat, politòleg i analista de dades. Abans, fem un repàs de la resta de titulars d'aquest dijous 2 de juliol. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha anunciat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, dos accidents compliquen a aquesta hora la circulació. Un talla la calçada de l'AP7 entre la Pobla de Montornès i Roda de Barà, en sentit sud, i deixa un quilòmetre de cua. L'altre, a la C25, Espinelves, talla un carril en direcció Lleida. Una tercera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'AP7 a l'Ampolla, deixa un carril tallat en direcció a Barcelona. Pel que fa a la resta de vies, destaquem retencions habituals al nus de la Trinitat i congestió al Vallès, a l'AP7 a Barberà i a la C58 direcció Barcelona. I pel que fa al temps, situació tranquil·la aquest dijous i una temperatura que ha baixat una mica. La xafogor es mantindrà avui molt present, sobretot arran de mar. També a l'Empordà s'espera una temperatura elevada, però es descansa una mica millor a la resta del país. Aquest migdia i tarda es desfaran els pocs núvols que queden. Dia radiant i assolellat, per tant, la calor, això sí, anirà pujant de mica en mica a les comarques del sud de Lleida.
23: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 4 minuts de 8:15 del matí. Entrem en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat el primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat, perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. I ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
6: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Per tant, avui s'acaba l'etapa de pròrrogues, com ens explicava Lamont Carvajal, i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Què implica això en la gestió del dia a dia i en els serveis que rep la ciutadania? Ho analitzem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Xavier.
7: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Amb uns pressupostos aprovats i actualitzats, què guanya un govern en capacitat real d'actuar? Què permet fer que fins ara era impossible amb comptes prorrogats?
7: Bueno, jo crec que el primer que hi ha que situar és que aquests pressupostos neixen d'una correlació de debilitats, no? És a dir, Illa ja havia avisat que no faria més suplements de crèdit, que aquests havien de ser els pressupostos de legislatura, i Esquerra i Comuns han constatat que no hi ha una majoria alternativa, no? I a partir d'aquí, pues, la màquina se posa a funcionar. Esquerra, al final, també, malgrat haver tensionat una mica, acaba entrant en el pacte i arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. Recordem, és a dir, els pressupostos són importants, però Espanya porta sense pressupostos també des de 2023 i és l'economia que més ha crescut de la zona euro, eh? És a dir, que bueno, és una eina important pel govern per poder planificar i afrontar millors reptes, però el país pot funcionar bé sense pressupostos també. En tot cas, si ho hagués de resumir en un titular, és aquest. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer.
1: En quins serveis públics, Xavier, es pot notar primer que el govern té pressupostos reals? On pot haver-hi un canvi tangible per a la ciutadania? Ens pots posar algun exemple concret?
7: Hi ha un molt clar. Les llistes d'espera en la sanitat. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant. Si s'apliquen bé, sanitat, educació, transport públic, habitatge, molt important, podrem tenir aquestes partides d'habitatge per construir aquests habitatges públics que ens falten, i jo ho deixaria aquí, en aquests 4-5 grans reptes que té el país.
1: Xavier, acabo. Venim de pressupostos prorrogats des del 2023 amb preus i necessitats desfasades. Per què és tan important treballar amb xifres reals? Què canvia en la planificació i en la gestió?
7: Bueno, perquè els reptes de 2023 no són els mateixos que 2026, no? És a dir, la realitat socioeconòmica del país és molt distinta. Comencem per... Hem viscut un període inflacionari molt greu i hi ha que actualitzar. Vull dir, una empresa que, per exemple, ha de contractar un menú d'una escola, una empresa que ha de fer el servei de neteja d'un hospital... És diferent si no té el govern els comptes actualitzats, no? Evidentment, els suplements de crèdit se pot arribar a fer, però has d'anar negociant partida a partida i depèn d'una negociació política. Ara el govern ja no ha de fer aquestes negociacions polítiques, té els pressupostos per tot aquest any i li permetrà afrontar aquests reptes d'una forma molt més estable.
1: Doncs Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé.
7: Igualment, una abraçada.
1: Més coses. Trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho explica tot plegat en Joan Ferrer.
8: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
9: És una peça estratègica, clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori, com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
10: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria. I un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
8: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
1: I de la crònica internacional, un dia més seguim parlant de Veneçuela, perquè una setmana després del doble terratrèmol, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més de 11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida, que ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat, ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
11: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa pues, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
12: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
1: I encara a la carretera, una veïna de Cabrera d'Anoia de 50 anys ha mort aquest dimecres després de xocar frontalment contra un camió amb el cotxe que conduïa a Sant Sadurní d'Anoia. Els Mossos investiguen ara les causes de la col·lisió. Des del principi d'any, 70 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. I l'anàlisi de sang que confirma la malaltia d'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de tenir un deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona i ens en dona més detalls la Maite Polo.
13: La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
14: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
13: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs amb tot el desplegament per la sortida del Tour de França de fons, la xarxa Més estrena avui un capítol especial de podcast, del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista. És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i del ciclisme de carretera. La periodista Anna Morgades Valldosera parla amb Joan Rebagliato, coordinador del Diccionari de la Bicicleta i el Ciclisme, que ha preparat el TermCat.
24: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I quan passa un minut de 3/4 de... Deia, quan passa un minut de 3/4 de 8, preocupació al sector dels productors de moluscos, de moluscs pel delta de l'Ebre, del delta de l'Ebre, per les altes temperatures de les badies. A finals de juny, els termòmetres ja han marcat els 28 graus a l'aigua, el llindar a partir del qual el musclo pot començar a morir. Tot i que cada any els productors avancen més la campanya, hores d'ara encara fa falta extreure un terç de la producció. Més informació amb Dani Camacho, de Canal T.
15: La temperatura de l'aigua del mar Mediterrani se troba per sobre del que seria habitual. Això també se reflecteix en l'aigua de les badies del delta de l'Ebre, on els musclos són sensibles a les altes temperatures. De fet, la mortalitat comença als 28 graus, al qual ja s'ha arribat. Entre els productors hi ha preocupació.
16: Estem al llindar, al límit. Ara, el que seria perjudicial, diguéssim, per al musclo i per la cria de musclo, és que estos 28 graus s'allarguessin en el temps. Vull dir, no estem parlant d'un dia o dos, sinó que estés 15 dies o 16 dies de més d'esta temperatura. Llavors ja es podrien produir les primeres mortalitats.
15: En els darrers anys s'ha anat avançant la campanya perquè la calor no afecta a tanta producció, però a hores d'ara encara queda un terç dels musclos a l'aigua.
16: Nosaltres, per part nostra, l'únic que fem és això, és intentar pues, cada dia començar la campanya més prompte per disminuir els riscos, no?
15: Els productors continuen reclamant l'obertura de la bocana del fangar, cosa que afavoriria l'entrada d'aigua més freda i ajudaria a nivellar les temperatures.
1: L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica en detall.
0: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
2: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
0: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Els bombers han trobat morta una dona de 75 anys, desapareguda des de dimarts a la tarda a Sant Boi de Llobregat. La dona havia sortit de casa i no hi havia tornat. Es va activar un dispositiu de recerca amb una vintena de dotacions que va treballar tota la tarda i la nit d'ahir. Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre situar l'última connexió del telèfon mòbil de la dona a la zona del Parc Agrari del Baix Llobregat, on l'han localitzat sense vida. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tegas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
17: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que ella va dir que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, a l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
1: Al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
18: Yo, a medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque

0: Recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la Ronda Francesa. I en waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camús. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camús és una boia de present i de futur. Aquestes incorporacions han de permetre que el Sabadell pugui lluitar per guanyar títols.
1: Comencem de nou i amb tota l'experiència que portem, evidentment, acumulada, i intentar seguir aprenent i créixer aquí, a casa, una altra vegada.
2: Amb un projecte molt xulo, amb jugadores molt i molt grans i amb un entrenador que segur que estarà a l'altura i tinc plena confiança en ell.
3: Creo que todo el mundo cuando es pequeño sueña como jugar en Sabadell. Y nada, a nivel personal, pues seguir creciendo individualmente.
0: Per arribar a les 8. El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Antoni Gaudí va dissenyar els seus primers tres edificis a Mataró. Ho va fer entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de Salvador Pagès, el director de la cooperativa tèxtil La Obrera Mataronense, que tenia una fàbrica a la ciutat. Ara, la mostra Gaudí, Pagès i L'Obrera, que es podrà visitar fins al 8 de novembre a la nau Gaudí, reescriu la trajectòria del geni que havia de construir una trentena de cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino, però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. La resta ja és història. I el patrimoni és un dels reclams turístics de Tarragona i ara s'hi afegeix una nova cita que permetrà experimentar l'amfiteatre tal com era en l'època romana, la Tàrraco de fa 1.800 anys. Serà a través d'unes ulleres de realitat mixta que per primera vegada al món s'estrenen en un patrimoni d'alt valor arqueològic. Els visitants poden gaudir d'observacions directes des de l'arena i de recreacions digitals històriques com un combat entre gladiadors o feres amb 14.000 espectadors al recinte. Estem parlant d'una tecnologia que ja s'implementa en atraccions de PortAventura com el tren de la mina. I aquest dimecres s'ha mort l'integrant del grup Locomía, Manuel Arjona, de 58 anys, segons ha anunciat la mateixa formació musical. Arjona era un dels 4 fundadors del grup, nascut a Barcelona, que va irrompre els escenaris a mitjans dels anys 80 del segle passat i que durant 2 dècades va ser popular a les pistes de balls de diferents països.

I encara del món de la música ha mort als 74 anys Victor Willis, el policia de Village People. Era el vocalista principal i coautor dels principals èxits del grup, com ara aquest YMCA, que escoltem, o també el Go West o In the Navy. Als concerts acostumava a portar un uniforme de policia o d'oficial de la Marina. Willis, com us dèiem, ha mort el dia abans de fer 75 anys a causa d'una agressiva malaltia, segons un portaveu del grup. Village People va gaudir d'un gran èxit als anys 70 i ha venut 100 milions de discos a tot el món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc

0: foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
3: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 2 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem la resta de titulars. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Veneçuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. El trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fisho són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. En parlarem tot seguit amb Dani Poveda, director de Vida Festival. Ara mateix passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. De fet, posant especial atenció a l'AP7, que està tallada al Tarragonès per un accident. Per tant, Mireia Camats, molt bon dia. Explica'ns una mica el detall d'aquesta última hora.
9: Hola, bon dia. Doncs si és així, l'AP7 està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat, desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i l'AP2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 9 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions del Vendrell en sentit Barcelona. També hi ha cua de Gavà, Sant Boi en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà, Cornellà en sentit Barcelona i retencions de Cornellà, Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 i a cua de Molins de Rei a Barcelona. Tornant a la P7, hi ha retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 va molt carregada de Montcada a Barcelona. La C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes, amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: I la previsió meteorològica és cosa de Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui gaudirem d'un dia sense núvols, un cel ras.
10: Doncs sí, Helena, molt bon dia. Una jornada que ja desperta ben asserenada a gran part del país. Tenim algun nuvolet a hores d'ara enganxat a la Val d'Aran, també núvols prims que estan entrant per la Costa Brava i encara es veu una mica de fum dispers dels incendis que continuen cremant a l'Aragó amb vent de ponent i de mestral. Aquesta fumera arriba fins a casa nostra. En qualsevol cas, de núvols importants poquets i la matinada i el matí que estan sent una mica més agradables que els últims dies. S'ha descansat una mica millor, per bé que en alguns racons de l'Empordà, a hores d'ara, la tramuntana cremadora fa que hi hagi més de 25 graus de temperatura. De fet, aquesta tarda gairebé no hi haurà ni un núvol. Podríem fer un concurs a veure si algú es troba amb algun nuvolot gruixut, perquè no n'hi haurà, i una temperatura que pujarà una mica respecte ahir. Sobretot avui, on farà més calor una altra vegada, serà les comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre i del Pla de Lleida. Per tant, moltíssima calma, un temps de juliol al mil per mil. Estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
8: El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes de govern, del govern de Salvador Illa, i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. Ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
11: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
8: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, que creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
8: I a Madrid, mentrestant, trobada institucional a la Moncloa per escenificar el suport a la gigafactoria d'intel·ligència artificial que tindrà la seu a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, i que compta amb un pressupost de 719 milions d'euros. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, han encapçalat la primera reunió de màxim nivell en un projecte que també compta amb la complicitat del món local. Ens ho amplia el Joan Ferrer.
13: Illa i Sánchez s'han reunit aquest dimecres a la Moncloa amb representants del consorci que impulsa la gigafactoria, que compta amb un 51% de capital privat i un 49% de públic. Més enllà dels 719 milions d'euros inicials, la inversió global se situa entre els 4.000 i els 5.000 milions d'euros. Les instal·lacions ocuparien unes 4 hectàrees i el consum d'aigua seria molt reduït, gràcies a un sistema de refrigeració de circuit tancat amb aire. Des del territori afirmen que es tracta d'una iniciativa ambientalment sostenible, capaç de reindustrialitzar i dinamitzar el territori. En parlen el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Francesc Barbero, i el primer tinent d'alcalde de Móra la Nova, Carlos Trinxant.
14: És una peça estratègica clau i un aliat inestimable en la feina que tenim com a territori i com a comarca, que nosaltres que preparar, doncs, anticipar el tancament de les nuclears. I en aquest sentit, la gigafactoria, pensem que és un d'estos grans projectes tractors.
15: Perquè l'objectiu és buscar inèrcies entre la universitat i la gigafactoria. Evidentment, estic parlant d'un projecte molt a futur. Primer l'hem de tindre, la gigafactoria, i un cop la tinguem, evidentment, el territori estic segur que estirem preparats per a poder donar servei.
13: La candidatura per acollir la gigafactoria serà finalment compartida entre Móra la Nova i San Fernando de Henares, a Madrid. Aquest mes de juliol se sabrà si el projecte supera la criba de les institucions europees i, si és així, podria entrar en funcionament el 2028.
8: 8 i 10 i de la plana internacional, una setmana després del doble terratrèmol de Veneçuela, el govern del país ha decretat 7 dies de dol nacional, tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts i a 26 d'ells espanyols i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren sobretot ara en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. De nou a casa nostra, la conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santeufemia.
16: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes, han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa, doncs, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, amb resultat negatiu.
17: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat i amb un resultat final.
8: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. La presentació dels equips d'aquesta tarda i la contrarrellotge de dissabte obligaran a tallar carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc de Barcelona. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, mentre que dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. La Unió Excursionista de Vic commemorarà el proper 9 de juliol el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria. Ho farà amb una caminada que recordarà una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. Alguns dels protagonistes dels fets també hi participaran. Ens ho amplia el Marcel Puig del 9TV.
18: El segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria la nit del 8 al 9 de juliol del 1967 i el seu retorn al santuari 5 anys després va ser una de les accions més espectaculars del catalanisme durant la dècada dels anys 60. Aquella acció, pacífica però molt arriscada en el context polític del franquisme, va tenir un gran ressò internacional i va contribuir a donar visibilitat a les reivindicacions del poble català. Ara, gairebé 60 anys després d'aquells fets, la Unió Excursionista de Vic ha impulsat una caminada commemorativa per recordar aquella gesta històrica.
19: No només és un acte de record del passat, no? És un acte, doncs, que reivindica un esforç col·lectiu, una identitat de poble, de país.
20: És bo homenatjar-los amb ells i homenatjar també de passada a totes les persones que han lluitat i estan lluitant per salvar les nostres llibertats.
18: La comitiva portarà també una còpia històrica de la imatge de la Mare de Déu de Núria que serà dipositada al santuari.
8: I l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa el projecte de l'arxiu de la ciutat que vol integrar els diversos equipaments arxivístics del municipi en un sol espai, en concret a la nau industrial més gran del recinte de Can Batlló. El nou equipament aglutinarà 70 quilòmetres de documentació i, a més, es vol convertir en un espai obert a la ciutadania. Els companys de BTV han visitat aquest nou espai.
21: La nau 8 de Can Batlló acollirà a partir del 2034 l'arxiu de la ciutat. 12 segles d'història que ocupen una setantena de quilòmetres lineals de documentació, avui dispersa per una vintena d'equipaments que en molts casos han quedat obsolets i estan saturats. El projecte duia anys al calaix i avui es presenta ampliat en 5.000 metres quadrats.
22: S'anirà fent per etapes. L'important és començar, allargar una mica més els períodes, però començar. I, per tant, el cost total són 98 milions d'euros fins a l'any 34. Segurament serà dels més grans equipaments municipals de la nostra ciutat, 30.000 metres quadrats.
21: La part de l'arxiu disposarà d'una àmplia sala de consultes. La gran àgora del centre cultural tindrà uns 1.900 metres quadrats i inclourà diversos espais com sala d'exposicions, auditori o cafeteria. La transformació de la nau 8 de Can Batlló tindrà un impacte en el barri de la Bordeta i el districte de Sants Montjuïc, però també a la resta de la ciutat, ja que la vintena de seus dels arxius municipals actuals es destinaran a altres usos, com equipaments o habitatge dotacional.
8: Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça 3 mesos i mig després d'imposar-se a les eleccions. Ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per on vol que passi el seu quart mandat. Acompanyat pels 21 membres de la Junta i també pel president de la Lliga, Javier Tebas, ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
23: Davant els atacs a la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
0: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell ja va dir que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
8: Pel que fa a la configuració de la plantilla, el club blaugrana ha renovat Andreas Christensen fins al 2028. El danès, de 30 anys, i que va arribar al 2022 procedent del Chelsea anglès, només ha pogut disputar fins ara 98 partits oficials a causa de les lesions. Signa una renovació a la baixa, però amb condicionants que poden fer augmentar la fitxa en funció de la seva participació a l'equip. I pel que fa al Mundial, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 8 d'aquest vespre a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries a la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
1: A medida que pasan los días, confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho. Siempre soy optimista por naturaleza. Siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día, para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
8: I us ho estem dient des de primera hora del matí. Barcelona viurà avui el gran acte previ al gran depart del Tour. A partir de 8:45 es farà la presentació dels 23 equips participants, formats per un total de 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, situat davant de la Sagrada Família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Els equips ja han arribat a Barcelona i també gran part dels 2.000 periodistes que seguiran aquest gran depart del Tour. El seu punt d'operació serà el Palau Sant Jordi, que s'ha convertit en un centre de premsa. L'equipament, que també serà el centre d'operacions de l'organització, ja ha començat a acollir els primers mitjans acreditats.

0: El trasllat de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar el 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Manà, que el govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència del talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival es celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 11:45 de la nit la remissió a les televisions locals. Doncs en volem parlar amb el director del Vida Festival, amb el seu director, en Dani Poveda. Bon dia, Dani, i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Tot a punt. No sé si hi ha alguna cosa que sempre et faci patir fins a l'últim minut.
1: Aviam, som patidors els que organitzem festivals, sobretot perquè és una responsabilitat molt gran tractar el públic com es mereix. Ahir vam estar fent proves de llum fins a les 2:00 de la nit. Avui tenim aquesta cara de son perquè amb tot l'equip vam estar revisant sobretot aquestes instal·lacions artístiques tan boniques que posem que a la Masia d'en Cabanyes per fer sentir molt especial als artistes, molt especials al públic i fer que la Masia, que és un lloc meravellós d'aquí de Vilanova i la Geltrú, la nostra ciutat, doncs que estigui contenta de que nosaltres estiguem fent accions culturals com la del Petit de Calaril, que avui doncs fareu en directe a vosaltres i que us estem molt agraïts de que ens doneu aquest suport i que visibilitzem artista de casa, un artista de casa.
0: Dani, el Vida continua apostant per un format petit, cuidat, sense voler créixer. Per què aquesta fórmula segueix funcionant? Què hi troba el públic que no trobaria en un festival massiu, en un macrofestival?
1: O sigui, nosaltres creiem que 10.000 persones per dia, que en són un total de 30.000 persones que passaran aquests 3 dies per Vilanova a veure aquestes magnífiques actuacions com la del Petit de Galeril, doncs creiem que ja és un format molt gran i creiem que és la justa mesura per crear un espai com el de la Masia, que hi caben legalment unes 25.000 persones i només en posem 10.000, i dic només perquè sabem que estem en un món on tot el que no creix decreix, i nosaltres des de la primera edició hem volgut fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troba en el Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica, que és un acte que el meu equip de producció m'està retraient dia a dia perquè és molt complicat de fer-ho, però ho farem amb moltes ganes i sabem que serà un èxit.
0: Amb 200 artistes i músics, eh? Parlem, doncs, del Petit de Calaril. Què representa per al Vida apostar per projectes tan singulars i donar tant pes a l'escena catalana?
1: És una responsabilitat que hem de tenir tots els programadors del país. Nosaltres fem un festival de música a la nostra ciutat per descentralitzar la cultura, però també per fer aquesta fotografia a les escenes de casa. Aquest projecte de fer el concert inaugural el primer dia de festival és una cosa que va sorgir fa uns 3 anys, que ja és un acte que, doncs, que ha agafat forma i que ara mateix és tot un èxit perquè les entrades s'estan a punt d'esgotar i realment doncs estem doncs molt encuriosits de com viurà aquest moment tan únic del Petit de Calaril. Són 258 persones que estaran treballant doncs, fent aquest acte. Venen els balls populars de Vilanova a la Geltrú, que per nosaltres és un orgull com a organització poder-lo rebre, perquè sempre hem estat a les festes majors de Vilanova i és un acte molt bonic. i vindran molts col·laboradors, amics del propi Petit de Cadaril, que faran les seves cançons, i per tota l'esplanada del festival doncs hi hauran tres rues metafísiques que acabaran confluint doncs a dalt de l'escenari, i que serà un acte doncs d'aquests únics i que la gent podrà veure a la xarxa.
0: Doncs sí, i ho mirarem. Dani Poveda, gràcies i bon dia. Molts encerts en aquesta dotzena edició. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies i us esperem a totes.
0: I parlem ara d'un altre festival com Les Dansa, la trobada de dansa d'arrel que es fa a les preses a la Garrotxa, que arriba a la seva 44a edició i reivindica els 50 anys de Marboleny, l'entitat organitzadora de l'esdeveniment. Del 17 al 23 d'agost, la programació combinarà la mirada internacional amb el vincle que té, doncs, amb la natura. Enguany es posa el focus en el País Basc com a territori convidat. També s'estrena Brida, d'Esther Guntín. A més, hi haurà presència de 5 països d'arreu del món, com Cuba o Indonèsia. Tot plegat en una edició que, com ha explicat la directora del festival, Núria Feixa, reconeixerà el recorregut fet fins ara.
2: Tot aquest gruix de gent que han fet possible doncs fer créixer l'entitat, aquesta família, o fets com la construcció de l'espai de dansa, un espai dedicat exclusivament a la dansa d'arrel, o el que estem presentant avui, no? El festival és dansa.
0: I la companyia italiana Carmine Lieto ha obert la 34a edició del concurs de focs artificials Ciutat de Tarragona amb més de 700 quilos de pirotècnia. L'espectacle ha mostrat tota mena de formes i colors amb pirotècnia disparada des del mar. Avui és el torn de la pirotècnia Alto Palancia, una empresa valenciana nascuda el 2024 i especialitzada en mascletars, tronades i castells.

El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. Restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns també provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. De seguida anirem en directe fins a l'entorn de la Sagrada Família per copsar de primera mà quina és la situació ara mateix. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Ho ha fet amb un discurs en què ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. Assegura que liderarà un projecte ferm contra tot i contra tots i assegura que no es doblegaran els tempos de l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez. I el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern de l'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat el MNAC al govern aragonès, però el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. I avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Noms com els de Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina artistes internacionals, estatals i una destacada presència de talent català. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. Dani Poveda, director del Vida Festival, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer.
1: Volem saber a aquesta hora com se circula a la xarxa viària catalana. En un matí ja us ho hem explicat complicat per l'accident d'un camió que ha volcat i que talla l'AP7 al Tarragonès. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Bon dia, a l'última hora. Quina és, Mireia?
3: Hola, bon dia. Doncs l'AP7 continua tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Les alternatives són la Nacional 340 i la 7 i la P2 i la 27. A la Nacional 340, però, hi ha 12 quilòmetres de retenció del Vendrell a Creixell en sentit sud. A la C32, retencions al Vendrell en sentit Barcelona i més endavant cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. També hi ha retencions a Castellbisbal en sentit Lleida per un camió avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la B23 i a Quart de Molins de Rei a Barcelona, tornant a la P7 i a retencions de Montornès a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Cerdanyola a Barberà en sentit nord. A la C58 i a retencions de Sant Quirze a Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C33 molt carregada de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. La C31, retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. La 2, retencions a Caldes de Malavella en sentit Figueres per un accident i situació complicada a les rondes de Barcelona amb trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Doncs un cop tancada la portada, ara sí entrem de ple en matèria. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des del 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. Uns comptes que han estat molt accidentats, ja que al febrer el govern havia lliurat un primer projecte de pressupostos que va haver de retirar abans que se'n fes el debat de totalitat perquè no tenia els suports garantits per prosperar. Són gairebé 50.000 milions d'euros que avui sí s'aprovaran. És una informació de Lamont Carvajal.
4: A partir de les 9 del matí, el ple del Parlament farà el debat i votació final del primer pressupost de la legislatura. La xifra suma a prop de 50.000 milions d'euros. És un 22% més que en els últims, aprovats pel govern encapçalat per Pere Aragonès. I inclouen prop de 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns fins al 2030. Això vol dir un augment de recursos en salut, educació, habitatge i drets socials. Després d'un periple i de la retirada inèdita del projecte de llei per part del govern per falta d'acord quan ja es debatien a la cambra al febrer, ara sí l'executiu d'Illa compta amb els suports necessaris dels socis d'investidura per aprovar-los avui. Tot i això, serà un debat llarg. Cada grup té 20 minuts per posicionar-se i el govern pot intervenir quan vulgui, obrint així un altre torn. Junts, el Partit Popular i la CUP mantenen més de 1.800 esmenes. En canvi, Vox i Aliança Catalana no n'han presentat cap. I a la tarda, el ple debatrà i votarà la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com la llei d'acompanyament. Un cop aprovats els pressupostos, a partir del 14 de juliol, els departaments del govern rebran les partides assignades per dur a terme els projectes acordats.
1: Amb l'aprovació dels comptes, doncs, s'acaba l'etapa de pròrrogues i comença la de tenir números actualitzats per poder planificar, prioritzar i actuar. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, creu que és molt important tenir nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual, sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit, però el govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquests serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar. Té la caixa d'eines que li han donat els altres dos partits. El govern ara pot fer-ho. Veurem si s'acaba aplicant.
1: I de la plana internacional, un dia més hem de parlar de Veneçuela. Una setmana després del doble terratrèmol d'aquest país, el govern ha decretat 7 dies de dol nacional. Tot plegat mentre s'eleva a 2.295 el nombre de morts, 26 d'ells espanyols, i a més d'11.000 els ferits pel desastre natural. Els voluntaris i els equips d'emergència desplegats al terreny continuen fent tasques per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa, tot i que cada vegada amb menys esperances. Els esforços se centren ara, sobretot, en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha confirmat l'arribada a Veneçuela del primer avió amb un carregament de 50 tones d'ajuda humanitària. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. La conductora feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada per un segon conductor que feia tasques d'instructor i que ha patit ferides molt greus. Molts dels passatgers eren treballadors de la campanya de la fruita. En donaven més detalls l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el portaveu de la Guàrdia Urbana, Roberto Santa Eufemia.
6: En aquests moments, les 5 persones que han estat intervingudes han sortit ja dels seus processos, es troben a la unitat de cures intensives i evolucionen favorablement, la qual cosa pues, és una molt bona notícia. També informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
7: Els fets ara mateix s'estan investigant, és molt aviat per donar molta més informació de la que ja els hi ha ofert l'alcalde, i reforçar això que ha donat negatiu amb alcohol i drogues. S'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat i ja la resta d'atestat, doncs quan estigui finalitzat passarà al jutjat ja amb un resultat final.
1: I Catalunya engega motors per acollir les 3 primeres etapes del Tour de França que comportaran importants efectes a la mobilitat tant a Barcelona com als 60 municipis doncs, per on hi passa fins dilluns vinent. La capital catalana acull avui dijous la presentació dels equips i les primeres restriccions ja són visibles a aquesta hora, per exemple, a l'Avinguda Gaudí de la capital catalana, on continuen els preparatius. Allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. A aquesta hora del matí ja costa, entenc, desplaçar-se pel voltant de la Sagrada Família, oi?
8: Bon dia, Elena. Sí, efectivament, perquè Catalunya es prepara per acollir les 3 primeres etapes de la volta i de la prova, i el pas del Tour esquitxarà en bona part del territori, començant per aquí, per Barcelona, ja que s'està preparant la capital catalana per acollir la presentació aquesta tarda dels diferents equips i també la desfilada, el recorregut simbòlic que els ciclistes iniciaran a Sant Pau, acabaran a Sagrada Família, passant per aquí, per l'Avinguda Gaudí, ja totalment blindada per celebrar aquest acte. Aquest és el punt de partida des d'on s'arrencarà i es desplegarà el tall de trànsit que començarà a les 2 de la tarda per tots els carrers adjacents i acabarà blindant tot el perímetre de la ciutat, afectant carrers com ara Ronda del Guinardó, Sant Quintí, Còrsega, 2 de maig, Aragó, Avinguda Diagonal i Nàpols. Però la cosa no acabarà aquí, perquè les afectacions continuaran al calendari dissabte vinent també a Barcelona amb la contrarrellotge, una prova que accentuarà encara més les afectacions pel que fa a la mobilitat i el trànsit i acabarà partint la ciutat pràcticament en 2 meitats. S'han instal·lat 3 passos elevats a diferents punts de la ciutat per facilitar la mobilitat dels vianants. També s'instal·laran una 30ena de fonts mòbils per lluitar contra la calor i la deshidratació d'aquelles persones, d'aquells ciutadans barcelonins també de l'àrea metropolitana que vulguin seguir molt a prop les diferents proves del pas del Tour per Catalunya. I diumenge avancem en el calendari, Elena, perquè serà el torn de la segona etapa, sortirà des de Tarragona, tornarà a entrar a Barcelona per carretera de Collblanc. Abans hauran recorregut els ciclistes uns 168 quilòmetres, municipis del Penedès, també el Baix Llobregat, així que a més de Barcelona són més de 60 els municipis catalans també afectats pel pas del Tour a Catalunya a partir d'avui i fins dilluns. Dilluns, precisament, acabaran ja les afectacions fora de la regió metropolitana, es traslladaran en aquest cas a Osona, a Ripollès, ja que la sortida serà des de Granollers. Per tant, Elena, 5 dies d'infart, 5 dies d'escenari esportiu del pas del Tour de França per la capital catalana i també un gruix de 60 municipis del litoral barceloní.
1: Doncs aquestes restriccions que ens explicaves coincideixen tant en el temps amb la visita del Papa que, si més no, aquí a Barcelona ja no ens agafa gaire de nou. Gràcies, Anna, per la fotografia del moment. Que vagi molt bé. Doncs el que dèiem, aquesta acollida de Catalunya al gran depart del Tour ha suposat una inversió pública de 20 milions d'euros. Però avui no volem parlar del retorn econòmic, sinó que volem parlar del que també hi guanya el país, per exemple, en prestigi esportiu, en projecció internacional o en marca del país. En definitiva, què representa que el Tour passi per casa nostra? Li preguntem a Xavier Riera, ell és professor d'organització d'esdeveniments esportius del Centre Universitari EUNCET, adscrit a la UPC. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, Elena, gràcies a vosaltres.
1: Catalunya ha acollit esdeveniments de pes a nivell esportiu, com per exemple els Jocs del 92, fa molts anys, és veritat, però també la Fórmula 1 o la Volta. Però què té el Tour que cap d'aquests esdeveniments no tingui o no hagi tingut? Quina capa de prestigi, per dir-ho d'alguna manera, de prestigi esportiu, afegeix?
9: Bé, el Tour de França jo diria que és dels esdeveniments esportius més importants de tot el món i transcendeix molt més enllà del ciclisme. Hi ha molta gent que no segueix el ciclisme però sap què ha passat al Tour. El Tour és una prova centenària, és històrica, que serà la quarta vegada que trepitgi Barcelona, per tant és increïble el pes que té en la història de l'esport mundial, i que se celebri a Barcelona, doncs el seu impacte és molt gran. Pensa que segurament és l'única prova esportiva que aquests dies es pot fer un forat en el Mundial de Futbol. Vull dir que és el que la importància del Tour de França és enorme, enorme.
1: Escolta'm, el Tour és un esdeveniment d'una complexitat, com tu deies, enorme. Com pot influir això a nivell de Catalunya com a país acollidor? És a dir, que pugui gestionar un dispositiu d'aquesta magnitud. Quin impacte té en la reputació institucional i en la capacitat del país per atraure futurs esdeveniments globals?
9: Bueno, seguir ensenyant al món que Barcelona és capaç d'acollir, ja fa molts anys va acollir uns Jocs Olímpics, que potser és la prova esportiva, potser no, segur, més complexa, però que et pot acollir, com acollirà d'aquí a poc, serà seu mundialista, finals de Champions amb el nou estadi, ha acollit campionats importants de mundials de natació, és seguir posant Fórmula 1, mencionades fa un moment, no? Portem molts anys al circuit de Catalunya-Barcelona acollint Fórmula 1, Gran Premis de MotoGP, vull dir, constantment que Barcelona sigui associada a l'esport. No només això, també no ens oblidem de la marató i de la mitja marató, que cada vegada són més populars arreu del món, també són complexes organitzativament i es fan amb èxit. Per tant, Barcelona ha de continuar renovant aquesta aposta per l'esport perquè continuï situant-se a nivell mundial com una referència en capacitat organitzativa. Demostres que tens capacitat hotelera, ensenyes cultura, gastronomia, infraestructures bones, vull dir, ho té tot Barcelona, però s'ha de seguir promocionant en aquest sentit per seguir atraient aquests esdeveniments.
1: I ara et vull fer una doble pregunta, Xavier, perquè el temps és el que ens limita. Catalunya vol ser una destinació cicloturista, o potser s'ho planteja. El Tour pot canviar aquesta percepció internacional del país? I et faig de seguida l'altra. I per nosaltres, per la gent de casa, què ens aporta el Tour? Pot ajudar a fomentar l'ús quotidià de la bicicleta, per exemple, i reforçar la cultura esportiva del país?
9: No crec que faci un clic molt gran, però sí que és veritat que és un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè, bueno, jo practico ciclisme des de fa anys, però és que en els últims 5-6 anys és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa, que ajudarà moltíssim a reduir segurament la factura sanitària en el futur. Llavors, és un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti doncs, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners, i aquesta proximitat del Tour, de la bici, fa que segurament doncs, segueixi augmentant aquesta passió per la bicicleta, segur.
1: Doncs, Xavier Riera, ho veurem i com a mínim ens desplaçarem perquè la curiositat és gran per veure de prop aquest esdeveniment. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, que vagi molt bé, Xavier.
9: Gràcies a vosaltres.
10: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: 8:45. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert el jaciment als Casots de Subirats, ho dic bé, a l'Alt Penedès, les restes d'una nova espècie de gos os que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. L'animal era carnívor, tenia la corpulència d'un llop i podria haver pesat entre 50 i 70 quilos. De fet, fa 30 anys que es va descobrir, però no ha estat fins ara que s'ha pogut estudiar en profunditat. La Caterina Tallón, de Penedès Televisió, ha estat al jaciment i ens ho explica amb detall.
11: El jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gos os amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
12: I el gènere aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots. que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
11: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
1: Doncs avui en la crònica esportiva l'encetem amb un nom propi, el de Joan Laporta. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Perquè ha pres possessió del càrrec del president de Barça.
13: Sí, el van escollir fa dies, però ja ha pres possessió del càrrec i ho ha fet amb un discurs en què ha desgranat les línies bàsiques per les quals vol que vagi als que serà el seu quart mandat. Ha estat acompanyat dels 21 membres de la Junta Directiva i també amb el president de la Lliga, Javier Tebas. En el seu discurs ha reivindicat la feina feta i s'ha mostrat optimista de cara al futur. També ha aprofitat per llançar un missatge de fermesa cap a aquells que busquen desestabilitzar el club i ha afirmat que volen marcar els tempos en la negociació amb l'Atlètic de Madrid per aconseguir el traspàs de Julián Álvarez.
14: Davant els atacs de la dignitat dels socis i sòcies del Barça, sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, el no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
13: El Mundial de Futbol, Bèlgica s'ha classificat per vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després d'anar perdent per 0-2 al minut 86 davant Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf sobre el Congo i Estats Units, que ha eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries en la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
15: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho, siempre soy optimista por naturaleza, siempre lo he hecho confiando en este equipo, porque creo que no es la primera vez que me oís, yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
13: El Club Esportiu Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi

0: família. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i fins dilluns en les tres primeres etapes de la ronda francesa. Doncs el tour que ho envaeix tot aquests dies, eh?
1: Doncs sí, estarem molt pendents i ho explicarem tot.
0: I tant.
1: I seguim ara amb cultura per explicar-vos que el trasllat d'algunes de les obres de Sixena reclamades pel govern d'Aragó podria començar dilluns que ve. Així ho ha comunicat, si més no, el MNAC al govern aragonès, tot i que el museu encara no en té el vistiplau. Són peces que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament, el Museu Català ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència sobre el trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena. Avui arrenca a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Fichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. El Vida Festival la celebrarà fins al 4 de juliol als Jardins de la Masia d'en Cabanyes. Aquest vespre, a les 8, es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més i a partir de 2:15 de la nit la reemissió a les televisions locals. Aquest espectacle reunirà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i del Garraf. N'hem parlat de tot plegat fa uns minuts amb el seu director, el Dani Poveda.
2: Nosaltres des de la primera edició vam voler fer aquest festival sostenible, compromès amb l'escena local, també amb la internacional, i fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Cal Eril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Doncs res, que avui tenim l'agenda molt plena. Ja veieu el festival Vida, però també el tour. Per tant, demà us ho expliquem tot. Fins a les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem nova jornada, un nou dia de programació a través això del 107.1 de la FM. Avui dijous 2 de juliol del 2026, sempre amb l'intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos i apropar-vos tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre us recordem un contingut que, per una banda, podeu seguir a través d'internet a www.rtp-elvendrell.cat, Radiolínia, Ràdio La Carta, i, per altra banda, podeu seguir l'espai matinal La Calaixera, que, de fet, està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell, el que sempre diem que és ràdio en imatges. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista i això ja està a punt i ja comença. Som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Se'n tornem-hi un dia més, una jornada més, aquest espai matinal que ja està ben a punt, La Calaixera. Avui és dijous 2 de juliol i programa número 4001. Tot segueix. Més qüestions i més contingut en aquest espai habitual. Sempre, si voleu participar o voleu dir qualsevol cosa ara que ja hem començat el directe, un missatge de WhatsApp ben fàcil, 686-101-101, o un correu electrònic, en aquest cas, en qualsevol moment del dia. calaixera@rtp-elvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui dijous, ara per començar anirem cap al temps, cap a la previsió, amb en Marrodero. També ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. També repassarem els esports amb en Jordi Graell, allò que sempre fem igualment amb les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest butlletí seguirem a la segona part de Calaixera més coses. Cada 15 dies, secció habitual amb la Lira Vendrellenca. Són les seccions, les persones que ho fan possible, a banda de repassada històrica, com sempre fem, en Xavier Mercader, l'actualitat i les newsletter que ens aporta l'Enric Fuentes, a banda d'això, de conèixer les diferents seccions i les moltes seccions que té aquesta entitat més que centenària i Creu de Sant Jordi. També repassarem l'agenda, activitats destacades, cultura... Agenda, entre d'altres, com ja hem dit, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part. Avui és dijous, farem allò repassat al cine amb l'enyorança de la Belarus, però sí que intentarem recollir les estrenes que arriben a aquestes cartelleres en aquesta setmana d'avui. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades pels canals habituals, aquests que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unitat de tots.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: El temps, per començar, sempre pendents del temps, de la previsió i de les temperatures últimament. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Crec que segueixen les coses sense canvis, no?
3: Sí, sense canvis destacables pel que fa, sobretot, l'estat del cel. Avui encara hi ha un avís, però cap a les comarques de Girona, per calor nocturna, però a partir de la tarda ja decauen tots els avisos i la situació vindrà marcada per l'estabilitat. Sol a dojo arreu del país, ni tan sols cap al Pirineu i al Prepirineu, on per norma poden créixer algunes nuvolades d'evolució diurna, tampoc ho faran, i per tant seguirem parlant d'aquesta estabilitat que dominarà tot el territori. Temperatures sense gaires canvis, màxima lleugerament més alta, però de moment força suportables i podríem dir que pel que toca per aquesta època de l'any. Seguim parlant d'una pujada que notarem a partir de dissabte i especial diumenge i els dies que vindran, però de moment a curt termini parlarem d'aquesta normalització en les temperatures. Pel que fa a la situació marítima, també avui molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc, si et sembla?
3: Ara tenim 26 graus a Cunit, 25 a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 22 al Montmell, 22 a l'Observatori de Bonastre.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
3: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: La nova cançó de l'Alfred García és aquesta, la que ens posa ritme avui dijous. Vine'm a buscar. Sisplau.

0: que no em sóc a mi.
1: És una cançó xula aquesta, eh? L'Alfred García, amb aquest nou estil, vine'm a buscar la cançó per posar rima i per començar calaixera avui, que ja som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat, que no falti, a través del 107 amb 1 de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 9 minuts. Notícies. Arriba juliol i arriben les festes del Pa Beneit, les festes de barris. Des d'aquest mateix divendres i fins al dissabte, dia 11, els 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa on no hi falten les cercaviles del Pa Beneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica que la vila es viu amb molta intensitat. I, de fet, són una de les tradicions més arrelades al Vendrell, que tenen un origen medieval, quan antigament es feia la benedicció de la farina vella abans de segar el blat nou, durant la setmana del Corpus. Actualment la festa s'ha adaptat als nous temps, traslladant-se això aquests principis de juliol o el primer cap de setmana de juliol. Cada dia un dels barris de la vila organitza la seva festa, en la qual hi ha elements comuns com ara plantada i la cremada de la falla, el cercabarri del Pa Beneit, els sopars a la fresca o els concerts de la nit. A més, cada barri té els seus elements diferencials, així com algunes novetats que es miren d'introduir cada any i que s'han presentat per part de les comissions organitzades. I és el que escoltarem tot seguit, i ho farem per al seu ordre, l'habitual, però podrem escoltar l'Abril Dollonart i en Paula Moreno del barri del Serrallo i el Font de la Menya, en Sergi Garcia i el Jan Rossell del barri de França, el Salva Rodríguez del barri de la Carretera, en Nil Vinyes del barri de la Plaça Nova i Barceloneta, en Marc Jani del barri de la Plaça Vella, la Laura Sánchez del barri del Puig i del Pèlec i el José Manuel Durán del barri de la Muntanyeta.
3: Nosaltres, com a primera novetat, tenim que el dia 3 de juliol, aquest divendres, en comptes de fer el nombrament de l'hereu i la pubilla, el que farem serà un reconeixement dels antics membres de la comissió. Veient com van acabar les cucanyes de l'any passat, aquest any hem decidit fer una guerra d'aigua a la que hem anomenat la Batalla de les Fonts. Aquest any hem tornat a canviar la ubicació de l'escenari i serà la placeta del Serrallo.
4: Nosaltres enguany, el diumenge dia 5, seguim amb la gincana del barri de França, que enguany fem la segona edició i que es poden apuntar la gent fins al mateix divendres a la nit. I després també amb el quinto del barri de França.
5: Dilluns, per l'activitat infantil, comptem com l'any passat amb l'Espai Zigzag, i pel concert comptem amb el grup Músics de Carrer i DJ Oli.
6: Al barri de la Carretera tenim dues propostes noves. A 11:45 del matí farem activitats infantils i jocs d'aigua aquest any. A veure, convidem a tots els infants a venir i que gaudeixin d'aquest dia. I després, com l'any passat va ser un èxit el Joc de l'Assassí, que vam fer una dinàmica entre barris, aquest any portem a la nit del barri el joc d'atrapar la bandera. En què diferents grups de persones, poden ser qualsevol persona del poble, s'apuntarà i tindran el seu propi estandard, que decoraran amb el seu color i els seus motius, i l'amagaran en algun racó del barri de la Carretera. Després donarem una senyal i a partir d'aquí tothom anirà a buscar quantes més banderes trobin. Hi haurà un premi pel guanyador, que és secret, de moment no el podem dir, però serà un bon premi.
4: Bueno, Pa Beneit Nocturn també informada de com funciona. Repetim el format de l'any passat, des de la Penya Bètica fins a baix a la Plaça Nova, i que la temàtica doncs serà d'artistes, cantants, per les parelles, trios que s'apuntin. Hi ha un límit de 60 parelles, trios. I aquest any, com que ens agrada tirar de patrimoni històric del nostre barri, també oferim una visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, també entrellaçant que és el 150è aniversari.
7: Nosaltres apostem per mantenir l'esquema dels actes dels últims anys. Tornem a fer el concert a la Plaça Vella, com també vam fer l'any passat, i com a petita novetat sí que aquest any l'activitat infantil és a càrrec de l'Escalèxtric a les Quatre Fonts, i a la nit doncs grup de versions i DJ com sempre.
3: Nosaltres aquest any seguim pel matí amb les activitats infantils, perquè ens sembla important que tothom del veïnat pugui participar. Els infants molts cops són com els oblidats i a vegades no tenen coses per fer, i llavors ens sembla important. Després de la benedicció de les coques, Després farem un monòleg, que canviem el bingo musical que fèiem cada any per un monòleg, que jo crec que pot agradar molt i no s'ha fet. I res, i després per la patada de la falla tenim una petita innovació que no volem dir gaire, però deixem caure que es podrà com interactuar amb la falla. Llavors creiem que pot ser guai i que, bueno, us esperem a tots allà i que vingueu a veure-ho.
8: I tenim dues coses, novetats, vaja. Que la SEAT es deixa el recinte per fer el torn mecànic que teníem i després farà un regal sorpresa molt bonic per la gent que vingui allí, farem un bingo i això, i farem, bueno, que tota la gent que estigui allí que pugui gaudir del regal, vale? I per la nit, per això, com sempre, la falla i farem un grup musical per la gent gran i després el DJ.
1: I el fet que aquestes siguin unes festes organitzades pels mateixos veïns i veïnes donen a les festes de barri un caràcter molt més popular i que fa que es visquin amb molta intensitat. Així ho valorava, així també en parlava la regidora de festes, Mariona Figueres.
9: Una setmana on s'omplen els carrers i els diferents barris, els diferents carrers, les diferents places, s'omplen d'orgull de poble, s'omplen de festa, de tradicions, no? D'aquesta cultura que passen de generacions en generacions. Evidentment, no podem fer una altra cosa que agrair a totes les comissions del barri la gran feina que fan per dur a terme a la festa del dia del seu barri, no? D'aquesta gran tasca que fan durant mesos.
1: Les festes de barri que ja comencen aquest mateix divendres, com sabeu, des del barri del Serrallo i a Font de la Menya, i finalitzarà el dissabte 11 de juliol al barri de la Muntanyeta, i del qual anirem parlant a mesura que vagin arribant i explicant i destacant els diferents actes programats. Més coses. A nivell turístic, la Regidoria de Cultura i Patrimoni del Vendrell ja té a punt la programació de 9 diferents rutes culturals per diferents indrets del municipi i que s'han de fer els mesos de juliol i agost. Recomanables per als visitants, però també per vendrellencs i vendrellenques. Per exemple, els dilluns 24 i 31 d'agost es farà la ruta que porta per nom Descobreix la Via Augusta. El dimarts 21 de juliol, el 4 d'agost i l'1 de setembre, la ruta Coma-ruga, un viatge en el temps. I l'11 i el 18 d'agost la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. El dimecres 15 de juliol i el 19 d'agost la ruta Descobreix l'Art del Mosaic i el 21 de juliol la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Els dijous 2, 16, 25 i 30 de juliol i el 20 i el 27 d'agost la ruta Descobreix el Vendrell i el 25 d'agost la ruta Introducció Fenosa Experience. El divendres 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost la ruta El Vendrell a vista d'ocell visita el campanar i el 10 de juliol la ruta coneix el Museu Tavaris. I finalment els dissabtes 1 i 22 d'agost la ruta Pau Casals amb audició d'orga i el 15 d'agost coneix el Museu Tavaris. Més detalls, els horaris i les inscripcions d'aquestes rutes a la pàgina web dels Museus del Vendrell i també a l'oficina de turisme del Tavaris. I més qüestions relacionades, bé, amb la calor, en certa manera, però sobretot amb les vacances escolars. I fans i joves que ja gaudeixen un any més dels casals d'estiu organitzats per l'Esplai Zig-Zag i l'associació Trèvol al Vendrell a Coma-ruga, que ofereixen activitats lúdiques, educatives i esportives. L'Esplai Zig-Zag, d'una banda, és qui ha dut a terme el casal d'estiu al Vendrell, una proposta que ja va començar el passat 20 de juny, que s'allargarà fins al 28 d'agost i que acull els infants nascuts entre els anys 2012 i 2022, els dos inclosos. Alhora també ha impulsat un projecte destinat a joves nascuts entre el 2010 i el 2013, anomenat el Pirat Estiu, que tindrà lloc del 29 de juny al 31 de juliol. La Leida Manyes és la coordinadora pedagògica de tot aquest projecte de l'Esplai Zig-Zag.
10: Nosaltres som els casals d'estiu de l'Esplai Zig-Zag i, bueno, això, bueno, sorgeix una mica perquè els dissabtes al matí l'Esplai Zig-Zag bueno, fa activitat, i ja que tot l'any els monitors estan treballant de forma altruista per oferir, bueno, aquest servei al poble, doncs almenys que a l'estiu també puguem oferir aquest servei.
1: Les activitats es realitzen de les 9 del matí a la 1 del migdia amb el servei d'acollida a l'escola Marta Mata, inclouen dinàmiques de grups, sortides, visites culturals i activitats de platja i piscina, entre d'altres.
10: També hem incorporat el menjador, que és menjador amb tàper propi, és a dir, els infants es porten el seu propi tàper.
1: i l'associació Trèvol també ha engegat el seu casal d'estiu de Coma-ruga a l'Institut Escola de Coma-ruga, pensat per a infants de l'escola i del barri, nascuts entre els anys 2014 i 2022, els dos anys inclosos. La proposta engloba jocs, música, activitats creatives, sortides a l'entorn, piscina i moltes altres activitats durant l'horari de les 9 del matí a la 1 del migdia i també amb servei d'acollida i menjador de tot plegat. Igualment també en parlava la regidora d'Infància i Joventut, Mariona Figueres.
9: Enguany també una de les grans novetats que ens porta Trèvol, en aquest cas no es fa com a Ruga, es fa aquí a l'Escola Garbí, que és el Trèvol Jove que ja es feia, però a més enguany doncs, aquest Trèvol Jove amb més 18, així que molt contents un any més, valoració superbona amb les inscripcions, molt contents de la feina que fan tant Trèvol com l'Esplai Zigzag.
1: I això, adreçat a joves nascuts entre el 2005 i el 2007, el Trèvol Jove més 18 es torna a posar en marxa fins al 31 de juliol, juntament amb el Trèvol Jove, destinat als nascuts entre el 2008 i el 2013 i dut a terme entre el 29 de juny, ja començat, i fins al 28 d'agost, per escollir especialment els joves que necessiten suport educatiu, social i emocional durant les vacances d'estiu. I el casal jove del Vendrell, que en el seu torn ha fet balanç de la seva 14a temporada al municipi amb dades positives quant a l'afluència d'usuaris. Un total de 6.390 joves han passat enguany pel casal jove amb una mitjana de 51 joves al dia, dades que augmenten any rere any. Sobre aquest fet també en parlava la regidora de Joventut, Mariona Figueres.
9: La valoració és fantàstica, tenir aquests números d'usuaris doncs ens fa molt contents i vol dir que el casal jove doncs, és el que és un centre de referència, un centre on aquests joves s'hi doncs, senten a gust, s'hi senten com a casa i que les activitats que s'hi fan doncs, resulten, no? I estan molt contents, així que nosaltres més contents encara.
1: El casal jove és un dels equipaments municipals més importants adreçats als joves de la comarca, un espai inclusiu i gratuït de relació i convivència dels joves en favor de la seva emancipació. El seu tècnic de referència és en Dani Utger.
11: És la millor definició de contenció i cohesió social que tenim com a espai jove aquí al municipi. Una de les singularitats d'aquesta temporada és l'arribada al casal i a la nostra ciutat de molts joves d'altres països amb necessitats, amb una necessitat de socialitzar i de tenir un espai segur i d'acollida.
1: Un dels serveis més recurrents ha estat el de l'Espai Jove Salut, que complementa aquest recurs amb un espai on els joves poden venir a parlar de les seves necessitats, amb una especial atenció a les problemàtiques en les relacions sexoafectives i el suport emocional. La tècnica responsable d'aquest servei de salut és la Maria Gallà.
12: El més important del projecte de l'Espai Jove de Salut és l'impacte que tenim en l'àrea educativa als centres. S'han realitzat 162 dinamitzacions i han estat 4.171 alumnes ateses i formades, sobretot en perspectiva d'aquesta, de prevenció de la violència de parelles, de com tenir relacions saludables, d'una sexualitat més plena, més conscient i més responsable, i altres punts com ITS, sexualitats diverses, formacions d'acceptació del cos, del bullying...
1: I per què fa altres activitats i serveis que ha ofert el casal enguany, han destacat la continuïtat del programa Prou Bullying al Vendrell, l'atenció al programa ASA, alternativa a la sanació administrativa per a menors amb tema de drogues i multes, l'Eina Jove i la seva tècnica de suport d'orientació juvenil, a més del seguiment dels casos de justícia juvenil amb la col·laboració del programa de Medi Obert. Un servei que continuarà fent del Vendrell un punt de trobada per a joves del municipi i la temporada vinent amb la seva ja 15a edició. Més coses. Una setantena de policies locals i de vigilants han participat en una jornada al Vendrell destinada a la millora dels seus coneixements en matèria de primers auxilis. La convocatòria ha estat una iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les classes han anat a cura de la Secretaria de Serveis Públics de la UGT a Tarragona. De fet, un dels seus educadors és en Joan Reinaldo.
13: Doncs avui el que hem vingut a fer és una formació bàsicament a vigilants i policies locals, a cossos de seguretat pública. Anem a donar nocions bàsiques de què han de fer quan s'enfronten amb una emergència o amb una urgència, perquè com a professionals que són de la seguretat també tenen el dret i l'obligació d'assistir a les persones quan tenen alguna emergència, com dèiem abans, o una urgència sanitària.
1: Tot i que els agents ja disposen de formació en matèria de primers auxilis, és important fer un reciclatge permanent per poder atendre a la ciutadania.
13: Hemorràgies, ictus, infarts, cremades i qüestions així que es troben, no diré el dia a dia, però quan s'hi troben han d'actuar en primer terme perquè sempre són els primers a arribar-hi. Darrerament haureu vist pels mitjans de comunicació que els ofegaments de les platges són accidents que estan malauradament patint les costes catalanes i per tant què ha de fer aquella agent de policia que us garantizo que serà el primer que arribarà si no hi ha socorristes, què ha de fer en aquell moment amb aquella persona que s'hi troba en funció de si té pols, si no té pols, si respira o no respira, etc.
1: La jornada s'ha celebrat en diferents torns a la sala gran de l'edifici del Tavaris de Coma-ruga. I també parlem de la meteorologia, més enllà de la previsió que sempre fem a l'inici del programa. Parlem de dades i de que el Baix Penedès registra 18 nits tropicals durant tot el mes de juny. Les altes temperatures del darrer mes també s'han deixat notar i amb força a la comarca, doncs. De fet, segons dades de l'estació meteorològica del Montmell, el municipi més oriental de la comarca, s'ha situat en 14 dies per sobre dels 35 graus, sent la temperatura màxima registrada de 39,1, la més elevada de tota la vegueria. Uns 11 quilòmetres més avall, a la Bisbal del Penedès, s'han detectat 5 dies també per sobre dels 35 graus amb un pic de 36,5. Al Vendrell, el punt màxim de calor ha estat de 34,3, mentre que a Cunit el mercuri s'ha arribat a enfilar fins a la ratlla dels 33,5. Tot plegat ha provocat que durant el juny s'hagin registrat fins a 18 nits tropicals que ara dèiem repartides entre aquests 4 municipis. El nombre màxim ha estat a Cunit, amb 7 nits sense baixar dels 20 graus, seguit del Montmell amb 6, el Vendrell amb 4 nits i la Bisbal amb una nit. Al conjunt del Penedès, el rècord se l'endú Sant Pere de Ribes amb 14, amb els hostalets de Pierola a l'Anoia i Font-rubí a l'Alt Penedès, just al darrere amb 10. Aquest mes passat ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les últimes dues dècades, donant-se a 128 dels 184 punts mesurats del que disposa el Servei Meteorològic de Catalunya. I a partir d'aquí saltem cap a les propostes culturals, sempre prou interessants. Com per exemple la coreògrafa i balladora vendrellenca Beatriz Higueras torna al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell aquest diumenge amb l'espectacle Raíces. Aquesta és una proposta del Ballet Flamenco de Catalunya que ha rebut grans elogis de crítica i de públic per la seva qualitat i que ha visitat nombrosos escenaris. La representació de Raíces es farà, com dèiem, aquest diumenge, 5 de juliol, a partir de 8:45 del vespre al Teatre Àngel Guimerà. Aquest espectacle és un punt de posada amb el flamenc tradicional que deixa la porta oberta a les improvisacions dels seus intèrprets. Les entrades es poden aconseguir a entrapolis.com. I del flamenc a les sardanes. Perquè justament també aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Rambla es farà ja la primera ballada de les sardanes d'estiu. La cobla, la principal de Tarragona, serà l'encarregada de posar la música en directe a aquesta primera jornada sardanista. Fins al 30 d'agost, cada tarda de diumenge, hi hauran aquestes sardanes a la Rambla i, a més, el dissabte 18 de juliol es celebra una ballada a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. La temporada sardanista estival, que es tancarà el dia 11 de setembre, també a les 7 de la tarda a la Rambla. Les ballades que formen part dels actes del Vendrell, capital de la sardana d'aquest 2026. L'agenda de ballades estivals, que és una feina dels dansaires del Penedès i de Foment Sardanista Vendrellenc, amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i de la Diputació de Tarragona.

0: Ràdio al Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
2: Pocs segons i dos quarts en punt de 10 del matí. Arribem ja a l'apunt esportiu, una informació d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimarts la seva cinquena renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la de John Borrego, que complirà així la seva sisena temporada com a roig i negre. De fet, enguany ha estat el primer curs que el defensa calafellenc de 22 anys s'ha dedicat exclusivament al primer equip, després de quatre temporades a cavall entre el filial i l'Hockey Lliga Plata i una dilatada trajectòria a la base. Borrego ha completat enguany el seu curs més golejador, amb quatre dianes, destacant sobretot per la seva entrega i les arrencades patinant d'una banda a una altra de la pista. També, això sí, ha estat el segon jugador de la Lliga més amonestat, amb sis targetes blaves, fet que el va obligar a complir el primer cicle de sanció. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xavi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer i Joan Borrego, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027.
4: Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: I saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, com fem cada dia, en aquest cas en la jornada d'avui dijous 2 de juliol, i sempre començant pel Diari de Tarragona. La gigafactoria de Móra la Nova no consumirà aigua gràcies a un circuit tancat que evitarà l'evaporació i hi haurà un consum que serà ben proper a zero. A Tarragona, a l'amfiteatre, el primer monument romà del món en tenir realitat mixta. Tecnologia innovadora sorgida a Port Aventura. I dediquen la fotografia a portada. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora a Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar a esquerres i dretes en contra del govern del PSOE, avisa a Feijóo que no compti amb Junts ni amb el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. A Barcelona, a punt per acollir el Tour, la presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família. En política internacional, Trump guanya 1.400 milions d'euros en un any en criptomonedes. En el primer any, després de tornar al càrrec, Donald Trump, que ha ingressat aquests 1.400 milions de dòlars provinents dels negocis de criptomonedes que l'han beneficiat directament de les seves accions com a president. Mai s'havia donat un cas així als Estats Units. I la policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid. La conciliació és el factor prioritari a l'hora de trobar feina. I un bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida. Deixem també enrere aquesta portada, saltarem cap a La Vanguardia, també una de les portades habituals. La regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. L'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants si la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. I Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident recepta forjar una majoria nacional per batre a Sánchez. I brutal accident d'autobús a Lleida. La ciutat de Lleida, que va viure ahir el seu accident més greu, en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític. Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra. La fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca. també diferents punts d'informació esportiva, com el Tour, que exhibeix a Barcelona abans de posar-se a rodar en la seva presentació oficial. I l'ús de l'aire condicionat aliat contra la calor o un problema. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: Diferente, uno es a pie andando y otro camino a caballo por Huesca, por toda la parte y de ahí nació el camino del Santo Grial,
1: que es aquest darrer llibre, que és l'últim que has publicat,
0: sí, este me lo publicó Bubó, tienen, ya te digo, ellos tienen una tienda, me lo mandó, yo ya tengo unos cuantos, tengo bastantes. Lo iré vendiendo o regalando personalmente.
1: Perfecte.
0: Però també ells a través de su tienda lo
1: tenen. Que bé. Doncs mira, avui no només t'hem conegut una mica més literàriament, no només hem parlat de llibres i de contingut, sinó que a més hem fet lliçó d'història, o ens has fet una petita lliçó d'història, cosa que agraïm moltíssim. Magluc, gràcies per acompanyar-nos altra vegada i una vegada més.
0: Justament. Vinga, muchas gracias a vosotros.
1: Gràcies, que vagi bé. Adéu-siau.
0: Bon dia.
2: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
3: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions. Necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder. Necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
4: Castella ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Venezuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Les 10 i 3 minuts, tornem del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i ja a partir d'aquí, segona part de Calaixera. Avui és dijous, 2 de juliol, programa número 4001. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per seguir-hi, eh? Només faltaria. Sempre a través de la ràdio, sempre a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, com bé sabeu, a través de www.rtb-elventrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta, o també a través de televisió. Però sempre ho diem, i ho tornem a dir. Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, més contingut a la segona part del programa avui dijous, i de fet cada 15 dies passa pel contingut que ens aporten des de la Lira Vendrellenca per conèixer justament l'actualitat, les novetats i sobretot les seccions o les persones que fan possible aquestes seccions. Avui serà un d'aquests dies, no us ho perdeu. A banda, també tindrem una mica d'espai per les recomanacions en espai visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja saltarem cap a la tercera i última part. Aquest punt l'encapçalarem amb les estrenes cinematogràfiques d'aquesta mateixa setmana. I també tindrem una àmplia repassada a l'agenda i a les propostes culturals d'aquests propers dies. I després, participació i trucades, que tampoc no hi pot faltar per aquests canals habituals que ja coneixeu, via WhatsApp, via correu i també a través del telèfon. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera, perdoneu, no avancem, segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Del que dona de si la lira vendrellenca, només faltaria amb aquest munt d'anys que té al damunt. A més, creu Sant Jordi, que ho diem poques vegades, s'ha de dir, i que ens dona contingut cada 15 dies per conèixer una mica més aquesta entitat i, sobretot, conèixer les persones que ho fan possible. Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: No m'atreveixo a dir els anys perquè sempre m'equivoco. Quants són? 100...
1: 60... És del 1889.
0: Val.
1: O sigui que serien 136 anys.
0: Ah, això, 136, veus? Ja diria 130... Hauria dit 135, jo.
1: No.
0: 136 anys. Per això me m'equivoco. 136 anys de història. Sí. I creu Sant Jordi que ho recordem poc, eh?
1: Ah, no, jo crec que ens ha d'abandonar i tampoc no hem d'estar recordant-ho cada moment.
0: Ja està bé, no?
1: Sí, home, no, nosaltres estem molt contents de tenir-la, no? I, de fet, que s'hagi reconegut la trajectòria, no?
0: Ja, home,
1: que
0: sí.
1: No, perquè la Creu de Sant Jordi no la donen...
0: No, no, qualsevol, per això dic, per això dic.
1: O sigui, té que haver darrere tot un bagatge, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas jo crec que la nostra entitat el té.
0: Sí, sí, jo crec que sí. I d'aquí que... Quan va ser la Creu Sant Jordi fa allà...
1: Jo diria que va ser el 2007. Em sembla.
0: Ostres, pues mira,
2: ai,
0: sí,
2: no me'n recordo,
0: sí,
2: tampoc. No me'n recordo.
0: Enric Fuentes, bon dia, eh? Que
3: hola, bon dia, bon dia. Encantadíssim, encantadíssim. A vegades sí. Ens costa...
1: No,
3: però
1: el 2017, el 2017, no el 2007, no el 2017.
0: Ah, el 2017, ara m'he espantat, 2017.
1: Sí, sí, sí, val.
3: Sí. A vegades ens costa presumir de tot el que fem, perquè no pararíem,
0: ja,
3: i estem centrat amb el dia a dia. Eh?
0: Sí, sí, és veritat.
3: Però sí que és una
0: amb
3: gran...
0: Amb la feina diària, sí.
3: Una cosa important.
0: Però jo conec entitats, que no diré noms, que van amb la Creu Sant Jordi i la samarreta, eh? Jo en conec més d'una, eh? Aquí ho deixo, aquí cada un que...
1: Nosaltres ho tenim posat al vestíbul, no?
0: Clar, sí.
1: On diu que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la nostra entitat amb sí. La Creu de Sant Jordi, i que això és mèrit de tots els socis. Vull dir,
0: no, sí,
1: el
0: sí,
1: mèrit
0: sí.
1: Nostre, el mèrit és de tota la gent que hi ha hagut abans d'antros i que han fet possible, doncs, que una entitat amb 137 anys pues, hagi arribat amb la vitalitat que té ara.
0: I tant, sense dubte, sense dubte.
1: No, això no hem de presumir d'això, sí, sí. Hem de presumir de tota la gent que hi ha hagut.
0: Sí, home, sí, però de quant en quant, com ara estem fent, claro. Sempre ha vingut, no? Sí, Creu Sant Jordi,
3: sí.
0: Que no tothom ho pot dir.
3: Doncs sí, Pere, més val de tu.
1: Sí, sí. De totes maneres, jo sé de gent que l'han demanat i no s'hi han durat.
0: Aquesta és una altra, que hi ha gent que es pensa que se la mereix i se l'autodemana, que això també passa.
1: Aquest és un altre tema.
0: No entrem per aquí, que quasi farem mal.
1: No la van demanar, però jo sé que vam firmar, sense dir qui, nosaltres vam, aquest any vam firmar perquè la donessin amb una entitat i no li van donar.
0: I no va ser.
1: No, no ho sé.
0: Bueno, ja, els criteris que utilitzin a vegades sí, també se'ns escapen una mica de les mans.
1: I tant.
0: Però bé, va, això, justament tot això que dèiem dona peu a aquestes seccions quinzenals que ens ajuden a conèixer una mica més l'entitat en diferents paràmetres, amb l'actualitat, que és el que ens portarà després l'Enric. Però també avui coneixent una mica més una secció que potser ja hem parlat en altres ocasions, però avui aprofundim una mica més, no?
1: Vam parlar amb el... que en vam tenir aquí els seus representants, no? Mm-hmm.
3: Amb el Mele.
1: Això mateix, amb el Mele, d'aquella col·laboració que estem tenint amb els... que jo crec que és molt important per el que representa, que és amb els malalts d'Alzheimer, no?
0: Sí.
1: Que amb un professor van al dematí i que això sembla que aquest tipus de teràpia serveix per alleugerar i, si més no, que no progressi tant la malaltia.
0: Val.
1: I que, bueno, que doncs, jo crec que nosaltres aquesta és una de les funcions que també té que fer la nostra entitat, no?
0: Val.
1: I avui, doncs, després hi ha totes les lligues que juguen i tot, però avui portem un representant molt jove, que l'Enric us el presentarà.
3: Sí, la secció de tenis taula, la veritat és que ens dona molt a parlar entre totes les fites que aconsegueixen, campionats, el que comentava el Xavier amb la funció aquesta social que fem amb els malalts.
0: Sí.
3: I avui en tornem a parlar més amb el Jue Han, val?
4: Bon dia.
3: Que ens explicarà detalladament doncs, un treball molt maco que va fer pel batxillerat, però va ser tan maco i tan elaborat doncs, que tinc entès així, ara ho especificarà, que la pàgina web de la Federació Espanyola de Tenis Taula doncs, va publicar.
0: Ostres, que bé.
3: Ara ens explica
0: sí, sí.
3: Ell.
0: M'agrada molt que vingui en Jue Han perquè justament ens ha baixat molt la mitjana d'edat,
3: sí, sí,
0: jo crec que això és per celebrar,
3: ja perquè...
0: amb tots els respectes a tots vosaltres.
3: Jo també m'incloc, ens
0: ha baixat una mica la mitjana d'edat i això està molt bé, a més amb un esport que és fantàstic
3: sí.
0: I que té molt de pes, que sí que està agafant com... Últimament sempre ha tingut presència el tenis taula, però crec que últimament corrobora'ns-ho, Johan, si realment també ara ha agafat com una revolada, no? Encara més forta, sí o no, el tenis taula?
2: Sí, jo crec que últimament, a nivell mundial, doncs, el tenis de taula s'està fent més campionats i tot és... I ara, ara més que abans, doncs, molts jugadors de tot el món doncs, m'han ajudat a jugar sí. I tot. Jo últimament també estic mirant molts campionats que està fent el WTT, que és una organització mundial de tenis a taula, i també ho estic fent, i s'està fent, i com, és com cada dia que estan fent un campionat,
0: sí.
2: Hi ha de joves, hi ha d'adults, hi ha de tots, i ara ja mateix també als Estats Units estan fent un campionat molt, molt famós, que estan jugant els primers del món i tot.
0: Molt bé. I també, clar, això suposo que això comporta que la gent s'animi a practicar el tenis taula, que és també aquest augment que jo estic veient.
3: Tot fa bullir l'olla, eh?
0: Sí, que sí, clar, tot ajuda que sí. No, la repercussió de l'esport, doncs potser sigui això, que més gent el vulgui conèixer i el practiqui, en aquests paràmetres que hem parlat, també a nivell de salut. Però és un fet que, per exemple, me'n dono compte que ara... almenys dels municipis del nostre voltant qui més qui menys tenen club de tenis taula i això no, fins ara no passava. Sí que és cert que el Vendrell des de la Lira ja fa molts anys que hi ha aquesta secció, però jo he vist que s'han anat creant clubs aquí al voltant. A Cubella se n'ha creat un, per exemple, no? Bueno, això està bé, que es practiqui també és bo, eh? No? Ara entenem que sí, com més es practiqui esport en global, i també el tenis taula, que és un esport, i si no que algú ho provi ja m'ho dirà, si és un esport o no.
4: Sí, sí que és un esport.
0: Per això.
3: Tu pots corroborar això, que sí que hi ha més moviment de tenis taula a la comarca i a la província en general?
2: Sí, perquè nosaltres aquí a Lira doncs, tenim fent classes i tot i fent publicitat, llavors arriba més gent. Clar. I cada any ens venen més companys a jugar amb el nostre entrenador. Uh-huh. I doncs, jo crec que això també fa que la influència de tenis de taula expandís molt més que abans.
0: Sí, tant, doncs que sigui així, que sigui així l'esport o el foment de l'esport en qualsevol modalitat.
3: Això mateix.
0: A banda de la cultura, que també sempre la reforcem i l'expliquem molt des d'aquí. La cultura és importantíssima, però l'esport hi va al darrere. No, al darrere no. Hi va en paral·lel, perdó. Hi va en paral·lel, sí, senyor.
4: Expliques una mica això. El treball aquest que vas fer.
2: El treball. És el treball de recerca de batxillerat que és obligatori fer-ho i com que jo m'agrada tenir la taula i m'agrada la part física, doncs ho he combinat i el treball només consisteix en... utilitzar la física per saber com s'ha de colpejar, com s'ha de jugar millor a la tenis de taula. I doncs, també fer experiments i vídeos, després analitzar-los per veure, i després en física, en la teoria que he estudiat a l'institut, doncs, predir quina és la posició que caurà la bola i quina és la posició més òptima per colpejar, per tornar les boles i això.
0: Ostres, clar, és allò, la tècnica, allò maximificada,
3: sí.
0: En el món
3: òptima,
0: científic.
3: Òptima, com ha dit ell, òptima.
0: Correcte, ostres.
3: Per bueno, colpejar la bola òptimament, no?
2: Sí,
3: perquè arribi
2: de la millor manera possible, clar.
0: Clar, de fet, l'esport ja ho té això, no? L'esport té aquesta part física que es transforma en part científica, física, matemàtica, m'atreviria a dir, perquè això, no?, l'energia, tot plegat, té molt a veure. Clar, especialment el tenis taula. Perquè, clar, la pilota és molt concreta, la pala és, com tots coneixem, és a dir, que tècnicament és un esport molt complex.
2: Sí, també perquè, com que la pilota té un pes molt petit...
0: Per això.
2: I que es pot patir, llavors l'efecte físic té...
3: influeix molt.
0: I ara em faré el xulo, corregeix-me si no és així, però jo crec que al seu dia em van dir que la pilota de tennis no era de plàstic, era de paper, és de fibra de paper. Les pilotes de tècnic de les pilotes de ping pong bones són de pasta de paper. De cel·lulosa, perdó.
2: Abans era d'un plàstic més... o sigui, era un plàstic, però era diferent, era com de plantes, així,
0: sí, sí, sí.
2: No sé, diferent. I ara és més de plàstic, però també d'un altre material que té una molta, bona qualitat, que fa que les boles botin millor, que no estan influències per l'aire, i això així permet que els jugadors juguin millor.
0: Clar, clar. Bé, clar, els materials, ara que parlem de física, justament, els materials també tenen molt a veure, no?, en aquesta part física, sí. Del comportament d'aquests materials,
2: ja,
0: potser.
2: Ja, perquè si un material és tou, llavors el bot és més petit perquè amortigués el xoc, no? Doncs ja... Llavors, si jo vaig jugar a una taula i una pilota que és un tou, llavors no podia donar la pilota perquè jo tenia pensat que arribava a una certa altura, però després no arriba. Llavors és molt difícil donar-hi. I també per fer efecte, si la pilota és tou, llavors no, l'efecte no és difícil de fer-ho. I la pilota com triga més en arribar a la taula, i això com pèl molt la tècnica, sí, sí. Perquè ja només és esperar que la bola vingui, llavors no tens reacció, no fas res.
0: Clar, clar. Entenc, doncs, que aquest treball de recerca busca millorar la tècnica, explicar-la i millorar la tècnica, no? En definitiva, intentar jugar millor al tenis taula, oi?
2: Sí, jo aquest era l'objectiu meu, que era perfeccionar la meva tècnica amb física i entendre-ho millor com funciona cada efecte, perquè si a vegades només expliques com és l'efecte i com l'has de tornar a la bola, doncs és com quedes curt, saps? Uh-huh. I jo necessito aquesta part, la física, per entendre-ho millor, i així jo quan estic jugant, doncs puc pensar que aquest efecte farà així, i llavors segons física l'he de donar d'aquesta manera, i així a mi em va millor.
0: Uau!
3: Però una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
2: Ja, clar, també.
3: Perquè ara tu jo m'ho expliques, però
2: sí, perquè...
3: una raqueta.
2: Sí, perquè
3: una
2: sí, perquè quan jugo als partits no, és que la pilota va tan ràpid que no dona temps, llavors és més experiència que teoria. Llavors la teoria te serveix per entrenar, per perfeccionar, però quan arribes als partits, doncs ja és la teva experiència la com dones la pilota.
0: Clar, de fet tu has d'aplicar aquella tècnica de manera inconscient,
2: ja.
0: No? Tu l'has d'haver, entenc, l'has d'haver entrenat prèviament perquè un dia del partit, i amb els nervis i amb la rapidesa del joc, tu puguis aplicar aquella tècnica gairebé sin pensar-ho.
2: Sí, ja,
0: automàtic, ja,
2: sí, sí, sí,
0: clar. I han, no sé si és difícil de contestar, alguns punts claus tècnics a l'hora de, o alguns consells tècnics claus per jugar a tenis taula, o és molt complicat explicar-ho?
2: Pots repetir la pregunta?
0: Sí, anava a dir, de tot aquest estudi, d'aquest treball que tu has fet, uns consells bàsics, tècnics, per aquells que juguen a tenis taula. Si no és molt complicat, que ja dic, aquí a la ràdio tot és complicat, no és el mateix que tenir una pilota, una pala i una taula de ping-pong, no és el mateix, però ho podíem explicar o podíem donar algun tipus de consell així?
2: Un consell per un principiant, doncs, seria que quan has d'atacar la pilota, doncs no has d'anar molt precipitat, sinó que el que més importa és que la pilota vagi a la taula de l'oponent, perquè si busques rapidesa, llavors moltes vegades o se'n va fora de taula o te'n vas a darrere, llavors això ja és un punt perdut. Llavors pels principiants jo crec que el consell més important és que aneu més fluixets, més calmats, així, i que la pilota entri a la taula, i després ja quan teniu més tècnica, llavors ja accelereu i això,
0: perquè
2: al principi és costa molt de donar-hi la pilota amb rapidesa, perquè perquè no controles com l'has de donar la pala, amb quina inclinació l'has de donar, llavors costa molt.
0: Clar. És millor, jo suposo que no, buscar la col·locació, no?
2: Sí,
0: buscar on ha d'anar, que no pas la força.
2: Sí, buscar a quin lloc, perquè a vegades no és la força, sinó és en quin lloc li costa més a l'oponent per atacar, perquè a vegades jo jugo i encara que em jugo molt lent, doncs em col·loca d'una manera que jo no puc atacar bé o puc, no puc tornar les boles.
0: Llavors, sí, sí, sí, sí.
2: Em, també...
0: Uau, és que ara podríem fer allò, explicacions llargues, de, a nivell tècnic, perquè hi ha moltíssimes, sí. També sí, hi ha jugades, hi ha estratègies, etc. Aquest treball que comentava, més es pot llegir, tothom interessat el pot anar a llegir, no?
2: A través
0: de la federació.
2: Sí, està publicat. Està publicat la Real Federació Espanyola de Tenis de Taula. Està ja publicat en una secció de ciències i tenis de taula i tothom que li interessi pot anar a buscar.
0: Molt bé. Com va arribar allà? Els hi vas enviar tu? O te'l van demanar? Com va ser això?
2: Perquè jo també quan feia aquest treball doncs vas trobar aquesta pàgina i hi ha articles que m'ha ajudat molt per fer-ho. Llavors, com que ahir deia que per completar la pàgina doncs que ens animessin a enviar articles i això, i vas pensar doncs com que el meu treball també està relacionat amb penyes de taula i hi ha parts que en aquella pàgina no estan, doncs va ser que estaria bé que jo les enviés i que si a algú altre li interessa també pugui veure.
0: Sí, sí. Podem saber quina nota vas treure en aquest treball?
2: Un 10.
0: Un 10, Òscar. Què vols estudiar? Què vols fer després d'això?
2: Jo vull fer mates.
0: Vols ser? Clar.
2: Sí, vull fer mates.
0: Clar, clar. Has fet la CL ara?
2: Sí, ja ha acabat la CL.
0: Molt bé. I com ha anat?
2: Bé, jo crec que entro.
0: Sí?
2: Entro a la creu, sí.
0: Que bé, tu tens la mar de bé, doncs, Així, doncs, clar, tot això amb aquest complement del tenis taula, que a priori veig que és una afició, suposo que també poder arribar a nivell d'elit d'aquest esport deu ser complicat. No sé si és la teva intenció, Si poder arribar al màxim o poder jugar en equips que s'entengui a professionals del sector o simplement, bueno, és una afició i quedarà aquí?
2: Jo crec que si tinc temps jo vull professionalitzar-ho, sí. Si jugar a nivells més alts. Val. I jugar a més gent, i això m'agradaria molt. Però si he d'estudiar i això, doncs primer els estudis i després això es queda com una afició, però ja ho dic, si tinc temps doncs vull professionalitzar-ho.
0: Val, perquè entenc que aquí no hi ha lliga professional. Potser en altres punts sí, però aquí en Espanya no hi ha lliga professional, no? A tenis taula?
2: No, lliga professional sí que n'hi ha, però però no és molt famós, sinó que és només entre els espanyols i això. Perquè a França i a Alemanya sí que tenen lligues com més potents, que clar, allà sí que juguen els 10 primers jugadors del món i tot això.
0: Val, i a més, crec que és olímpic, no?, el tenis taula.
2: Sí, és olímpic,
0: oi?
2: Sí,
0: per això recordava que era olímpic. I aleshores hi ha selecció, no?, selecció de països, selecció espanyola, sí. Entenc. I selecció catalana...
2: Catalana potser es queda una mica curt, però sí, clar. Però sí, però hi ha jugadors catalans que van arribar al top 1 d'Espanya,
0: Molt bé, sí?
2: Sí, sí. Ah.
0: Hi ha molts jugadors, doncs, aquí, eh?
2: Sí, també hi ha molts jugadors aquí, per exemple, el Marc Duran, que ara és el primer de Catalunya, abans feia uns anys era el primer d'Espanya. Jugava molt bé.
0: Molt bé, sí. Que bé.
4: I aquell que van portar, que era el millor del món en saques? Tu hi vas anar a la classe aquesta?
2: No, perquè no tinc temps, llavors no vas anar a una classe com a tal, però que sí que vas estar una mitja hora així escoltant a veure com feia, i sí, sabia molt de com sacar i això, ho sabia molt bé i ho feia molt bé, sí.
0: Hem d'entendre que tens un bon nivell.
2: Sí, té un bon nivell.
0: Potser
2: pels principiants sí, soc molt bo, però després quan vaig a la lliga doncs ja vaig una mica fluixet, ja, perquè hi ha gent molt bona aquí.
0: Ja, sí. Ara, clar, no és per desmereixer, ni molt més, però segurament, en el meu cas, el contacte que podem tenir amb el tenis taula és allò, algun amic, o algú té una taula de tenis taula, amb algun dinar, amb alguna barbacoa, doncs sempre t'animes, perquè tothom sempre s'anima a jugar en aquestes condicions. Sí que ho deus rebentar, vull dir, això. Això no cal ni provar-ho amb tu,
2: Sí, però...
0: Això no cal ni provar-ho, Fantàstic. Doncs, de fet, que serveixi també aquest testimoni, no només per aquest magnífic treball de recerca que la gent pot consultar i que pot ajudar a millorar la seva tècnica, sinó també això, com a foment del propi esport, i que la gent s'animi a conèixer la secció de la Lira, tot i que hem parlat en altres ocasions, doncs també amb aquest testimoni que la gent s'hi acosti i que vingui a jugar i que, mira, pot arribar a jugar amb tu, eh? I pot compartir estones amb tu, arribats al cas.
1: Home, esclar, si, no, la gent s'hi si s'apunta a la secció de la Lira...
0: Per això, per això, no?
2: També tenim classes, llavors, si, si algú s'ha animat, doncs pot apuntar i juguem junts.
0: Va, i tant. Doncs això, com sempre, aquests punts de contacte i aquests canals d'informació a través de les xarxes, de la pàgina web, on trobareu el contacte on poder trucar o consultar, en aquest cas, la secció de tenis taula, eh? Fantàstic.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies.
0: Que bé, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Sí, gràcies.
0: Ens ha agradat molt.
2: Gràcies.
0: Enric, les News Litter, l'actualitat, les novetats.
3: A veure, tenim unes quantes cosetes, unes quantes cosetes passades, també, que comentarem breument.
0: Vinga.
3: Bueno, en primer lloc, sí que voldria remarcar, doncs, l'Assemblea General, val? La celebració de l'Assemblea General Ordinària, val? Celebrada el 18 de juny a la Vila Vendrellenca, val? On es posa al corrent els nostres socis de les activitats i fets rellevants de les nostres seccions, un total de 24 seccions durant l'any 2025, així com l'estat de comptes de l'entitat. Val? Llavors, seguidament parlem de taekwondo, val? On quatre membres de la secció van participar al primer Open d'Alacant, obtenint un total d'un or i dos bronzes. Val. Continuem parlant de Sant Pere, val? Patró de la Lira.
0: Sí, que m'hem parlat en l'altra ocasió.
3: Val. Llavors, parlem, en primer lloc, de la revetlla de Sant Pere, del sopar que ens fa la secció lúdica, la Míriam Buitrago, amb una espectacular assistència i amb música en viu.
0: Molt bé.
3: Val? També durant el dia 28 de juny, amb motiu també de Sant Pere, vam tenir la celebració de la coral mix de la Lira Vendrellenca. Val? Amb la cantada d'una havanera.
1: Per Sant Pere, havaneres.
3: Això,
1: no, van ser tot havaneres.
0: Sí, sí, Sant Pere, pescador.
1: Canta una havanera.
0: Exacte, Sant Pere, pescador, el patró dels pescadors.
3: I també el dia 28 de juny, parlant precisament de tenis taula, vam tenir un campionat local, val? On van haver premis importants pels nostres components. I finalment, parlant de fets passats, la secció de ball també feia un lliurament de diplomes de final de curs a tota una colla gran que té d'alumnes de la Lira Vendrellenca, val? Amb l'assistència d'en Xavier Mercader, de president de la Lira, i amb l'assistència també de l'alcalde del Vendrell.
0: Vaja, molt bé.
3: Bueno, i ara, per últim, voldria recalcar també un fet que succeirà aquest dissabte, que és la mostra de final de curs, també, de la secció de les aèries.
0: Ah, val, sí.
3: Val? I pot tenir accés a tothom. Tothom pot tenir accés. Val? Té un preu simbòlic de 5 euros per pagar quatre cosetes de material que utilitzen durant l'any i alhora també per fer un petit refrigeri quan s'acaba l'actuació a la mateixa sala Pau Casals. Val? Bueno, és una mostra, ja acabo, és una mostra en el que veureu el resultat de tot un any de feina, esforç, constància i moltes ganes d'aprendre de tota aquesta colla de nens i nenes que utilitzen, bueno, les cintes i el trapeci.
0: És espectacular, eh?
3: Sí, és espectacular.
0: És molt xulo de veure, tot
3: sí,
0: això.
3: Sí, la veritat és que sí. Darrere de cada número hi ha hores i hores d'entrenament, reptes superats i una mica de nervis, però també diversió i rialles.
0: Clar.
3: I esperem que tothom qui vulgui assistir aquest dissabte a la Lira Vendrellenca a les 11 del matí.
1: Al teatre, eh?
3: Al teatre Àngel Guimerà.
0: Que no s'ho perdin.
3: Que no s'ho perdin, sí senyor.
0: Molt bé, doncs oida, quanta informació, quantes novetats i quantes activitats celebrades i per celebrar.
3: Ah, això mateix.
0: Encara ens retrobarem d'aquí 15 dies,
3: que
0: estarem just, res, allò, a portes de la Festa Major. Suposo que en parlarem, no, de Festa
3: Aprofitarem
0: Major.
3: Aprofitarem per parlar de la Festa Major de les nostres...
1: De la aportació que fa la Lira.
0: Dels grups o les seccions de la Lira que també participen per Festa Major. Fantàstic. Doncs ens retrobem tot just d'aquí 15 dies.
1: Molt bé.
3: Gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Gràcies.
5: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: A l'estiu, en principi, que ha de ser dies de temps d'oci, temps lliure, de vacances i d'una mica, a vegades, posar-se en comú amb tota la família. Què fer, què deixar de fer, quines activitats es poden fer. Doncs, justament, hi ha un lloc on tota la família segur que es posa d'acord per anar-hi. És PortAventura World. PortAventura Club, que estrena una nova era amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passi renovada, i on el nou Pioneer Pass és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que podeu descobrir aquestes novetats a portaventuraworld.com.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: I secció habitual cada 15 dies, una secció sobre informació, sobre salut, sobretot salut visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ja ens acompanya. Sílvia, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Pere, bon dia a tothom.
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Què tal,
5: avui,
4: això?
5: Bé, avui això de no haver de matinar, que venim una miqueta més tard.
4: A les 10, no és... Perdona, ja, Sílvia, no sé quina hora et lleves tu habitualment, però a les 10 no és matinar.
5: A les 7 ja estic desperta.
4: A quina hora?
5: A les 7 del matí.
4: Bueno, encara bona hora, és una bona hora.
5: El que passa que hi vaig a poc a poc, vaig al meu... Sí, sí.
4: Saps a quina hora em desperto jo? Això és una intimitat, eh? A les 5:55. De tota la vida, no sé per què. 5:55.
5: Bueno, és un número d'aquests que tenen molt de simbolisme.
4: Sí,
5: i de...
4: sí. Bueno, són per aquests 5 minuts de, ja. de mandra, i 5:55, 5 minutets de rigor, i a les 6 ja de peu, ja, i vinga.
5: És que va molt bé. Jo, aquesta gent que sona el despertador i ja s'aixequen, els admiro, però el fet de mandreta...
4: Sí, jo penso que no em sé... Ara 5 minuts, ja que també conec gent, i en tinc una a prop, tu també dius, veus, que allò que posa alarma rere alarma, jo alarma cada no sé quan, i vinga, sonar, i vinga, sonar, i vinga, això també tampoc caldria, ni una cosa ni l'altra.
5: No, jo tinc 3 alarmes, eh?
4: 3? Per llevar-te a la mateixa hora, s'entén? A la mateixa hora, vull dir que tu t'has de llevar demà al matí, i per llevar-te a l'hora que sigui t'has de posar 3 alarmes.
5: A les 6:50,
4: val,
5: a les 7:15, i llavors a les 8... No, a les 7:33 i les 8:15.
4: Va.
5: Normalment a la de les 7:30 ja estic llevada.
4: Val.
5: Però és això, jo 5 minuts em saben molt poc. Llavors sé que em desperto, ja és aquell mig son, m'adormo tranquil·la, i perquè com a molt a les 7:33 em torna a sonar, i llavors aquí ja és quan vaig al pas. I si veig molt cansada, llavors em llevo a les 8:15, però no és el més habitual.
4: Va. Bueno.
5: Va, avui d'intimitats,
4: sí, eh? Avui de particularitat, el tema de llevar-se. Que també canvia molt, almenys... No, jo llevo sempre la mateixa hora, hivern que estiu, però és diferent l'estiu que l'hivern, a l'hora de llevar-te, la llum, és diferent, no?
5: Sí.
4: Ara lleves amb llum, no sé, és...
5: Sí.
4: Més doncs amb les finestres obertes, és com diferent.
5: Són, bueno, en teoria, les mateixes hores, perquè corren, canviant...
4: No, sí, l'únic és que la influència de la llum és diferent, i això fa que el cos ho noti, jo ho noto.
5: Sí.
4: Potser l'hivern, que estàs més tapadet, estàs com més, no? Estàs com més...
5: Fa més mandra treure el peu
4: del
5: llençol.
4: Bueno,
5: estàs fora del llençol.
4: I només cal baixar i ja està.
5: Pues sí, sí.
4: De fet, avui tornar a parlar una vegada més d'això, ja de l'arribada oficial de l'estiu, del que suposa l'estiu, no només en matèria de llevar-se i dels despertadors al matí, sinó de la influència del sol i dels ratxos ultravioletes que tant hem parlat, i que no només són de les pantalles i dels leds, sinó que el sol també té màxima radiació en aquest aspecte, eh?
5: Sí, mira, l'he volgut tornar a portar perquè per molt que hi parlem, per molt que pensem en el sol, per molt que prenem la prevenció, de, sobretot amb la pell i protegir-nos i tot això del sol, continuem des del col·lectiu d'òptics optometristes i continuem observant que hi ha molta gent que adquireix ulleres de sol en establiments que no són sanitaris.
4: Sí? Un missatge que hem donat des del primer dia...
5: Sí, perquè ja no és només l'hem donat nosaltres,
4: no,
5: que
4: no,
5: és que es dona contínuament. Llavors, per això, d'alguna manera, tornar a fer una reflexió no està de més. És que pensa que estem en aquest món que parlem virtual i que todo, casi todo se vale. Llavors, tu te'n vas a una tenda de roba, pot ser una franquícia, i com a complements tenen ulleres de sol.
4: I aquestes, la majoria, no compleixen amb els requisits.
5: Això, no ho sé, aquí ja, jo no hi he entrat, vale? Però clar, però, no ho sabem.
4: Però no és normal.
5: No passa, o sigui, està clar que els controls sanitaris que hem de passar nosaltres per poder vendre productes sanitaris en un establiment de tenda de roba, amb una gasolinera... pues en un bazar o tot això, no han de passar aquests controls sanitaris.
4: Clar, i per què passa això? És a dir, per què es demana uns mínims a vosaltres com a òptics optometristes i en canvi altres establiments no ho han de fer, això?
5: Perquè és el que parlem sempre, el tema burocràcia, administració, bueno. Tot es regeix, depèn de l'epígraf que tu tinguis, on t'estiguis classificat...
4: Clar, suposo que això s'entén com un complement, no? Un complement de moda, és com, no? Com un collaret o com una pulsera i té aquest criteri.
5: En aquest
4: vull
5: cas...
4: entendre.
5: Quan vas a comprar-ho, que puguis comprar-ho amb grans distribuïdores que no són del sector òptic, perquè, clar, tot això moltes vegades es compra... Bueno, és que vas a Amazon i també trobes.
4: Sí, no, tot arreu.
5: O a plataformes d'aquestes...
4: No, i sí, vas a qualsevol botiga d'aquestes de franquícies de roba, d'un qualsevol lloc, i inclús allò quan estàs a punt de pagar, que estàs allà aquell lineal, que hi ha moltes coses, entre elles també ja no hi eres de sol.
5: I botigues d'esport també, sí. Vull dir que hi ha un ampli ventall que aquí, doncs això, llavors una miqueta és tornar a repetir que hem de tenir en compte això, perquè nosaltres com a òptiques hem de passar tota una sèrie de permisos, no podem vendre segons quines coses i perquè tampoc no les podem comprar a segons quins grans distribuïdors majoristes de que venen, tant et poden vendre joguets com et poden vendre ullera, sí, com et venen material escolar, com...
4: Clar, qualsevol cosa.
5: Llavors, això, clar, tampoc no crec... Entenc jo, això ja no ho sé, però ara parlant, entenc que els distribuïdors tampoc no necessiten un permís especial per poder vendre, comprar i vendre aquest tipus de producte.
4: Ja, clar.
5: Que no ho entenc, perquè potser és el que dius, està classificat com un complement, però, clar, no és un complement sanitari.
4: Clar, potser s'hauria d'especificar, ara que també estem en el món, no, de les etiquetes, i que ara tot en principi s'ha d'etiquetar correctament, han de portar les instruccions que pertoquen, potser amb aquest tipus d'ulleres també s'hauria de fer, si és que es permeten vendre, de posar un cartell, una etiqueta que posi aquest és un producte, no, és un complement de moda, i no contemplen la protecció no sé què, i que sota la teva responsabilitat utilitza-les o no. No sé com dir-ho, no? Sota el risc i el perill de que puguis tenir algun tipus d'afectació visual.
5: Exacte. O sigui, no sé, establir alguna cosa d'aquestes...
4: A més que ho expliqui, tu fes el que vulguis, però almenys ho explica-ho.
5: Clar, perquè a més, mira, ara que estàs explicant això, estava pensant en el cas de les premuntades, que són les ulleres aquelles de vista cansada, que tenen la mateixa graduació els dos ulls i que també ens els trobem en basars i tot això. Sí. Llavors, a veure, nosaltres no és el més convenient de vendre, però es ven perquè s'utilitza i té un cost molt relativament molt econòmic i per tu puntualment ho pots fer. Llavors, nosaltres també en podem vendre, però les hem de vendre explicant tot això.
4: Val.
5: Aquestes no sé què, no sé quantos, vale? O sigui, nosaltres ens obliguen.
4: Ja. Yeah.
5: Perquè hem d'explicar, perquè hem de fer referència, saps que estàs adquirint aquest producte i tal i qual, et servirà per això, però no compleix totes els criteris
4: de seguretat i que estableix...
5: Que no són
4: no sé
5: vidres
4: què.
5: Òptics, oftalmològics, sí. Són vidres d'una qualitat més baixa i tal, però tu te'n vas amb un bazar o amb un bazar.
4: Sí, sí, sí, pots dir-ho, eh?
5: O una gasolinera i te la compres explica, sí. I ningú t'ho explica. I llavors dius, estamos en un país que què estamos haciendo ja. Bien?
4: No, alguna cosa falla, està més que se sap, vaja. Aleshores, hi ha algun tipus de normativa, algun tipus de catalogació a les ulleres de sol?
5: Sí,
4: o
5: sí.
4: No? Sí,
5: i moltes d'aquestes que es venen fora del canal d'òptica porten l'etiqueta de l'europea i tot això, vale? Val. Però, com que... Echa la ley, echa la trampa, i ja sabem que hi ha gent que sap falsificar molt bé.
4: Ai, clar.
5: Aquí ja tampoc jo ja no m'atreveixo a dir que aquesta etiqueta ha de complir això ja. L'altre, perquè a vegades el que fan és fan còpia la mateixa etiqueta amb un espai de separació, dos espais de separació, i ja està. I
4: que,
5: no passa
4: que,
5: res.
4: Això és completament il·legal, eh? És falsificació, està perseguit per la llei, és a dir, que no s'hauria de fer.
5: Ja, però jo a vegades em porten ulleres, és que me les han regalat i tal, que a vegades, bueno, sabem que no s'han regalat, que s'han comprat, però bueno, sí. És igual, no passa res. Mira'm si és bona, llavors jo, dins d'uns criteris que puc veure si filtra o no filtra l'ultravioleta, no quina quantitat i el que no, però la qualitat del vidre tampoc no puc i tot això, però això.
4: I legalitats a banda, és a dir, tenint en compte que la falsificació és il·legal i que no s'ha de fer, partint la base d'aquest sentit comú, quins criteris hem de tenir a comprar unes ulleres de sol, Sílvia? Què ens hem de fixar, vamos?
5: Molts ens pensem que el color del vidre o el grau de foscor del vidre és directament proporcional a lo que ens protegeix dels raigs ultravioletes.
4: I no és veritat.
5: I això no és així, perquè un vidre transparent de graduació normal ja està fabricat pel material i pels tractaments que els hi fan i tot això que filtri a l'ultravioleta, perquè l'ultravioleta és de l'espectre de llum el que és dels més perjudicials per ull.
4: Vale?
5: Que, o sigui, el més perjudicial per l'ull que està més a prop de l'espectre visible, que són... L'espectre visible és dels colors del blau fins al vermell, tot el que és l'art de Sant Martí. Vale? Llavors, dins d'aquest espectre de llum hi ha els que... abans dels ultravioletes, que serien raig gamma, X i això, i ja sabem que són perjudicials. Llavors, quan nosaltres ens anem a fer una radiografia ja som, ja ens fan apartar, ens fan posar no sé què, perquè no ens afectin, sí. Vale? Però l'ultravioleta està molt, molt a prop del que comença a ser el color blau. Uh-huh. Vale? Llavors per això és més perjudicial de la vista, perquè és el que està més a prop.
6: Val.
5: Llavors aquí entra més fàcilment als ulls perquè està proper, sí, sí, sí, sí. I és molt difícil separar-lo.
4: Val, val. Així, el color, que els vidres siguin més foscos o més clars, això ja és per el que ens pugui molestar la claror.
5: Ah, exacte, la sensibilitat aquesta.
4: Val.
5: Vale? Llavors, depèn de la sensibilitat de nivell de retina o de les lents que hi ha dins de l'ull, que és el cristal·lí i la còrnia, que això també hi hem parlat, que aquestes, tant la còrnia com el cristal·lí, sobretot el cristal·lí, actua com també de lent perquè no passin aquests rajos més perjudicials que entrin a la retina.
6: Uh-huh.
5: Val. Vale? I això fa que, com que filtra, és el que amb el temps es transforma, bueno, apareix la catarata. Uh-huh. Per què? Perquè si ha estat molt exposat, és més fàcil que persones que hagin estat exposades més a l'exterior, uh-huh, que els hi hagi tocat més al sol, i tot això, el cristal·lí, en aquest cas, ha hagut d'absorbir tots aquests rajos ultravioleta, per tant, ha estat treballant més i és més propens a que pugui, val, aparèixer una catarata, doncs, d'acord, més aviat, uh-huh, o que sí o sí tinguis una catarata.
4: Val. El que sí que hem vist en moltes ocasions, en segons quins establiments, perquè quan anem a una òptica està clar que ens ho explicarà la responsable d'aquell establiment, l'òptica optometrista, sobretot, si és el cas, però en altres establiments sí que hem vist que hi ha com diferents graduacions de protecció de rajos, no? I això és així, això és real, eh?
5: Això sí, perquè és el que dèiem, és un espectre, és, val, una numeració. Vale? Llavors, sí que és veritat que hi ha vidres que poden cobrir més aspecte de l'ultraviolet, fins al blau, uh-huh, així, o per la banda de baix, més o menys, val? Però, val, això ja és molt més específic. Val? Uh-huh. Llavors, què passa? Les persones que tinguin més alta sensibilitat perquè tenen una retina més sensible, o per circumstàncies, o perquè tenen alguna patologia dins de l'ull, o el que sigui, tenen molta alta sensibilitat. Llavors, a vegades el que es fa és, amb una ullera normal del dia a dia, sense que sigui de sol, es posa un to. Uh-huh. Un to es diu un to A, vale? Que és, normalment és una mica de color, un 10%. Llavors, això vol dir que t'absorbeix la quantitat de llum un 10%, uh-huh, i deixa passar el 80% de la llum. Després ens aniríem a la categoria 2, que ja el vidre és més fosc, però no és el fosc que estem acostumats a veure de les ulleres de sol, i llavors aquí ens filtra els números. Ara jo vengo de xulita i però ens faltaria sobre un 30% o una cosa, uh-huh, així. És el que absorbeix, que no deixa passar la quantitat de llum. Uh-huh. Vale? Després ens anem a la categoria 3, que és la que utilitzem majoritàriament, i que pot, depèn de la quantitat de foscor, ens pot filtrar fins a un 80%. Uh-huh. Llavors no deixes, és com si, en aquest cas, com si anéssim posant cortines.
4: Val, sí, filtres, no?
5: Sí, sí, vale? Si posem una cortina de fil, deixarà passar una molta més llum que si, uh-huh, posem una cortina més opaca. I si posem una cortina de lona, ens deixa passar menys intensitat de llum. I llavors hi ha la categoria 4, que aquesta filtra sobre un 90-95% de la quantitat de llum. Uh-huh. Per tant, veiem amb un 10% de lluminositat, uh-huh, entre un 5 i un 10%. És com si estiguéssim en una habitació a les fosques i ens entra un... per sota la porta ens entra una miqueta de llum. Per fer un exemple,
4: va,
5: eh?
4: Sí, sí, sí, no, per
5: no és així, però...
4: La Sílvia Edo i els seus exemples.
5: Llavors, què passa? Amb aquesta categoria 4 és molt fosca, i es recomana molt portar quan anem a alta muntanya.
6: Val. Quan anem a esquiar, quan fem senderisme d'alta muntanya, etc.
5: Quan estem al mar, a ple mar.
4: Sí, no, no us oblidem del mar, també, que és un gran reflex del sol.
5: Això què vol dir? Estem en llocs que la llum arriba molt potent, uh-huh, i llavors necessitem protegir perquè si no ens enlluerna...
4: Clar, hi ha els rebots de llum, a més, etc.
5: Ah, exacte. I llavors aquesta no es recomana per conduir i fer vida normal perquè és molt fosc, és com si anéssim quasi bé a les fosques, vale? Val. Que hi ha gent que és molt sensible i l'ha de portar, la porta a diari, però ja és casos molt concrets amb patologies i problemes de, sí, de retina.
4: I una pregunta. Utilitzem les ulleres de sol, homologades, és a dir, amb filtres correctes, comprades a Edo Òptics, per exemple. L'abús de l'ullera de sol o portar-les contínuament, és a dir, sempre anar fosc, pot afectar la visió?
5: Sí.
4: Sí?
5: Sí.
4: Al tanto, doncs.
5: És com qualsevol altra cosa. L'ús recomanat i d'utilitzar quan s'ha d'utilitzar és l'òptim.
4: Val.
5: Si tu utilitzes una ullera de sol i ara l'estiu a les 10 del matí, quan fa sol, però tampoc no estem a la platja, estem aquí a Vendrell passejant, i tu necessites posar-te la ullera de sol perquè t'està molestant la brillantor del sol... Aquí és que hi ha alguna coseta més.
4: Val.
5: No és normal. Tu et pots posar la ullera... Sí que te la pots posar per lo que dèiem, de protegir dels ultravioleta i tot això, però hem de pensar que el cristal·lí ja fa la seva funció.
4: Clar, no, si ens posem ulleres de sol és perquè ens molesta la claror, com que els rajos ultraviolets no els veiem, el que ens molesta és la claror del sol, la llum, no?
5: Clar. Llavors, clar, no és, o posar la ullera de sol a la tarda, vespre, nit. No és normal.
4: Val, ni a la nit.
5: Ni a la nit.
4: Hi ha gent que porta ulleres de
5: sol. Bueno, però normalment això acostuma a ser que sortim de festa,
4: sí,
5: i fem fashion. Que ho facis puntualment, tampoc no passa res, però jo moltes vegades poso l'exemple de la xocolata, ¿vale? I dic, la xocolata és dolenta? Bueno, ni és dolenta ni és bona, però si tu un dia a la setmana te menges dos trossets de xocolata, no passa res. Si cada dia te menges una tableta...
4: Farà mal, clar, farà mal. És contraproduent.
5: Llavors, la ullera de sol, l'òptim és utilitzar-la de forma adequada, no sempre... però tampoc no mai, perquè hi ha tot aquest tema de la visió natural i tot això que recomanen, no te posis ulleres de sol perquè estàs alterant i tot això. Bueno, però és que si tu no utilitzes la ullera de sol, el teu cristal·lí està fent treballant molt, llavors això pot portar una sèrie de coses.
4: Està clar.
5: I el teu iris... ha d'estar contregut perquè deixar passar menys llum. Llavors, la meva pregunta quan a mi em plantegen aquesta, això és dir, què prefereixes, que el teu iris estigui estressat perquè no entri tanta llum i el teu cristal·lí estigui treballant a tope, filtrant, o posar-te estonetes la ullera de sol si vas a la platja, si vas a camins, si surt molt el sol, i l'ajudes a que l'iris també es relaxi, el cristal·lí vagi treballant però no tant, i tot això.
4: A banda de la protecció dels... de l'UV.
5: I que, a més, no deixa de... Gràcies a Déu, ara ja comencen a ser un complement de moda, llavors. Sí, sí. Per què no tan de... prohibir els absolutistes de la visió natural o tot
4: clar,
5: això,
4: està
5: que,
4: està
5: bueno, perquè no sé quantos.
4: Sí, està clar.
5: Però sí que a vegades hi ha hàbits que t'acabes acostumant. Però si passa això, és que hi ha un altre problema de base.
4: Que ens hauríem de mirar, que si som fotosensibles, etcètera. Bé, per acabar, hi ha el consell màxim i que tornem a donar, que és sempre que vulguem comprar unes ulleres, sisplau, establiments... professionals i establiments dedicats a la recepció d'ulleres com
5: i que t'informin el que deies, pues si no compleix o no sabem si compleix o no, pues que t'ho indiquin.
4: Sí.
5: I tu tries,
4: decideixes què fer.
5: Sí, fer o no fer.
4: Gràcies, Sílvia.
5: A vosaltres.
4: Que vagi bé.
5: Adéu.
4: Adéu-siau.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.

0: Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

segona part del programa, que ja esgarrapa els seus darrers minuts. De fet, 3 minuts per les 11 ara mateix. A cada hora en punt, en principi, sempre actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. És aquesta mirada una mica més exterior cap a la informació i les notícies, i que justament sempre ens ajuda a estar una mica més al dia amb tota aquesta informació de la xarxa. I just després d'aquest butlletí de les 11, tercera i última part del programa, encara més contingut i encara més intenció d'acompanyar-vos i sempre apropar-vos també a aquesta estona de ràdio, que és senzilla, és propera, volgudament propera i també volgudament senzilla, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta, eh? Sempre ho expliquem d'aquesta manera. A més que avui estem en el programa número 4001. És a dir, això continua, seguim fent ràdio i seguim explicant i sempre buscant aquesta bona estona de ràdio, justament. Doncs això ho farem a partir d'aquesta tercera i última hora amb secció de cine. Sempre ho anem dient amb l'enyorat Abel Arús, que no ens pot acompanyar per motius professionals. Esperem ja que la propera temporada podem fer alguna cosa perquè ens pugui acompanyar. Sigui com sigui, que sí, ja de la seva veu, conèixer les estrenes i les pel·lícules que van arribant. En aquesta ocasió, tornem-ho a dir, ho farem nosaltres. Sí que intentarem explicar com són les estrenes, farem una mica de crítica, la crònica, farem la sinopsi i també escoltarem una mica el tràiler, que és l'important per donar una mica això, les màximes eines, els màxims recursos per fer una bona tria, si és que voleu anar al cine i si és que us agrada anar al cine habitualment. També encara tenim pendent fer una àmplia repassada a l'agenda, propostes culturals importants i que, sobretot, estan destacades i vehiculades a partir d'aquest cap de setmana a les festes de barri, a les festes del Pa Beneit. Aquesta nova edició del 2026, que ja s'ha presentat, de fet, informativament ja n'hem parlat, però bé, ho acabarem de recordar i explicarem els primers actes d'aquestes festes que ja comencen, de fet, aquest mateix dissabte, ja amb la prèvia d'aquest mateix divendres. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, com no, ja ho sabeu, sempre amb la intenció de xerrar amb vosaltres, de recollir bones peticions musicals, dedicatòries, allò que calgui, que convingui i que vulgueu. A través de WhatsApp, de fet, sempre que estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o també en qualsevol moment un correu electrònic a calaixera@rtv-alventell.cat. I com no, a partir del torn de participació i trucades, doncs justament trucades al telèfon 977 15 70 69. Doncs va, el que dèiem, actualitzem les notícies, anem cap al butlletí de la xarxa i tornem de seguida. No marxeu, fins ara. Viu el matí de forma propera.

0: Era amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
2: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posa en alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
4: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
2: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País València i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Tercera part, tercera i última hora de programa de Calaixera. Quan gairebé passem 4 minuts a les 11, avui és dijous, 2 de juliol, programa número 4001. Gràcies per ser-hi, gràcies per continuar o benvinguts si us acabeu d'incorporar. Una tercera part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12. Hem començat puntuals a les 9 i això anem a completant aquests punts, aquests blocs, aquestes seccions, tota aquesta informació, participació, contingut, bé, el que calgui. I que ja hem explicat i ja hem recordat que ara de seguida passarà pel cinema i després per l'agenda i després encara per la participació i les trucades. I per la bona selecció musical, això no cal ni dir-ho. Doncs vinga, va, continuem, seguim, som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
2: Dia de cinema, dia d'estrenes en cinema. Sempre ho diem sota l'absència i aquesta dolguda absència de la Belarús, que no ens pot acompanyar per motius laborals. Ja hem dit que esperem recuperar-lo ben aviat o de cara ja a la propera temporada i que sigui ell, com sempre ha fet, qui ens expliqui aquestes pel·lícules. Però bé, mentrestant ho anem fent com puguem i bé, anem explicant justament quines són les novetats en pantalla gran, al Sate Art, que sempre són ben variades, com ens agrada. I a vegades amb grans estrenes per tota la família, com és just aquesta setmana. Però bé, anem pel principi. Com cada setmana obrim les portes a les sales del cinema per descobrir quines són les novetats que arriben a la cartellera. De fet, aquest primer cap de setmana de juliol arriba carregat de propostes per a tots els gustos. Animació familiar, sobretot, aventures, drama històric, comèdia francesa, com no, cinema espanyol i fins i tot una superproducció. Bé, jo començaria per la que, sens dubte, serà la reina de la taquilla aquests propers dies.
3: Oh. ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertos.
4: Quick. Quick?
3: Ok, action!
5: ¡Para todos!
2: Després d'anys demostrant que són una de les franquícies més rendibles del cinema d'animació, els Minions tornen amb una aventura que mira directament cap als orígens de Hollywood. La història transporta als anys 20, quan aquestes petites criatures grogues somien en convertir-se en estrelles de cinema i tot comença amb el rodatge d'una pel·lícula de monstres, però la situació es descontrola quan alliberen criatures reals que sembraran el caos arreu del món. Els mateixos Minions hauran d'intentar arreglar aquest desastre que han provocat. I més enllà de l'humor habitual, la pel·lícula és també un homenatge al cinema clàssic, als grans estudis i als primers anys de la indústria cinematogràfica. És una proposta, bé, molt intel·ligent perquè funciona en dos nivells. Els nens, que hi trobaran aquest humor físic i aventures constants, mentre que els adults podran captar desenes de referències cinematogràfiques. La crítica destaca precisament aquesta capacitat de combinar l'entreteniment familiar amb nostàlgia cinèfila. Doncs això, una de les grans pel·lícules familiars a l'estiu i probablement liderarà la taquilla durant diverses setmanes, com ja fa setmanes o com ja ha fet en altres ocasions amb altres estrenes de tota aquesta franquícia. Doncs això, a partir d'ara, Minions and Monsters.
6: Oh, l'amiga Xuta!
2: I a partir d'aquí canviem radicalment d'estil, diria jo, eh? Cap a un altre públic, segurament, i basada en un dels herois i un personatge literari que hem vist en desenes de versions. Estem parlant de Robin Hood. Heroi, bandit, revolucionari, líder popular, però que mai no l'havien vist d'aquesta manera. De fet, el títol de la pel·lícula, es la muerte de Robin Hood.
6: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
2: El director Michael Sarnowski, responsable de pel·lícules tan personals com Pic, imagina un Robin Hood envellit, cansat i ple de remordiments. Després d'una vida marcada per la violència, el llegendari fora de llei afronta el final dels seus dies mentre intenta trobar una última oportunitat de redempció. Hugh Jackman sembla especialment adequat per aquest paper, igual que va passar amb Logan, interpreta un mite envellit que mira enrere i es pregunta si realment ha valgut la pena tot el que ha fet. No és, atenció, no és una pel·lícula d'aventures convencional. Aquí hi ha menys combats espectaculars i més reflexió sobre la culpa, la violència i el pas del temps. A més, visualment és una obra molt potent amb una atmosfera fosca i gairebé fantasmagòrica. Així que si busqueu una pel·lícula comercial però en profunditat, aquesta és probablement la millor opció de la setmana, La muerte de Robin Hood.
6: Muy bien. ¿Qué le pasó?
4: Cosas horribles. Ayudo a los que llegan a esta isla.
2: Canviem altres grans estrenes aquesta setmana. En aquest cas, potser és una producció una mica més modesta, però bé, parla d'un personatge prou important a nivell històric, com és Magallanes. Una pel·lícula dirigida pel prestigiós cineasta Filipe Lef Díaz i protagonitzada per Gael García Bernal, entre d'altres. La pel·lícula explica la història de Ferran de Magallanes, l'explorador portuguès que va iniciar la primera volta al món, però no espereu una aventura històrica convencional.

0: Serà hasta darnos las pruebas de que...
1: El director busca una mirada molt diferent de la conquesta i de l'exploració. En lloc de glorificar l'heroi, posa el focus en les conseqüències humanes i culturals d'aquesta expansió europea. És una producció, bé, ambiciosa, de gran format visual i amb una mirada crítica sobre la història. Segurament no serà una pel·lícula per tothom, té un ritme pausat i exigeix atenció per part de l'espectador, però per als amants del cinema històric i d'autor és una proposta prou interessant.
0: Més poder, Brett.
1: Magallanes.
0: Més territori per a Portugal. Més converses cristians.
2: Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Sereis llamados cristianos.
1: I a banda d'això també arriba una de les propostes del cinema espanyol d'aquest estiu. Rossi de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo encapçalen una història que combina drama, humor i tensions personals. Dia de caza.
3: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
4: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
5: Salud.
6: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor.
1: Estoy... Tres amigues de mitjana edat que es retroben després de molt de temps per passar una jornada de caça en una finca marcada per un tràgic esdeveniment del passat. El que comença com una trobada amistosa acabarà fent aflorar vells conflictes, frustracions i també secrets.
7: No se mercadea con la amistad.
1: Una pel·lícula que parla de l'amistat, de l'envelliment, de les relacions familiars i dels canvis vitals que arriben quan ningú no els espera. El gran atractiu és veure tres actrius extraordinàries compartint pantalla i, sobretot, sostenint pràcticament tota la història amb els seus diàlegs. Això, Rossi de Palma, Carmen Machi i Blanca Portillo.
8: Això és un error.
1: També això, Potser segurament no serà una pel·lícula de grans recaptacions, però sí una de les més valorades per la crítica espanyola aquesta setmana. És a dir, és una mica la producció espanyola d'aquesta setmana. Cada setmana en hi ha una. I aquesta és Dia de Caza. I també seguim amb una de les propostes més originals de la cartellera. La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home trans que descobreix que està embarassat.
9: Bueno.
1: Hem de dir que també és producció espanyola, així que no és l'única, l'anterior.
10: Buena cara, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
9: ¿Quién es?
10: No. Por favor, no, algo, coño.
11: Estoy embarazado.
10: Virgen de Araceli.
1: La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home, això, trans, com dèiem, descobreix que està embarassat. I a partir d'aquesta premissa, la pel·lícula construeix una història que combina humor, emoció i reflexió sobre la identitat, la família i la maternitat.
12: No?
1: El gran encert és que evita el to del discurs i aposta per explicar una història així, humana i propera. Intenta ser i ho és, certament una pel·lícula que vol generar conversa i que probablement dividirà opinions, però que precisament aquí rau bona part del seu interès.
10: Lo que tú sienta.
1: Per al públic que busca alguna cosa diferent en les fórmules habituals, és una proposta molt, molt recomanable. Pues 9 lunes.
13: ¿Quieres saber el sexo?
14: ¿Cuánto?
10: 87.
15: Un show, lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
16: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual.
13: Sí. Una cosa és ser pa.
1: El cinema espanyol que té força, justament aquests darrers anys, en aquest cas, i sempre amb alguna estrena, i en aquesta ocasió fins a dues estrenes. Però també qui no perd pistonada, que també ja és habitual que setmana sí i l'altra també, arribi alguna producció del país veí, de França. Així que també tenim allò representant francesa aquesta setmana i que arriba, com no, una de les modalitats d'aquest gènere en clau de comèdia. Uns pares que comuniquen als seus fills que han guanyat una fortuna i el problema és que no tenen cap intenció de compartir-la. A partir d'aquí es desencadena una guerra familiar plena de situacions absurdes, enganys i moments hilarants.
17: Dejemos de preocuparnos, igual están bien.
18: Si estuvieran bien, nos habrían dicho, estamos bien. Y no, venid cuanto antes, tenemos algo que anunciaros.
17: Hola, niños.
18: Ya hemos vuelto.
17: Bueno, decidnos, ¿qué pasa? Nos ha tocado la lotería.
19: ¡Nos ha tocado la lotería!
18: ¿Ah,
5: nosotros nos ha tocado.
7: Sí, perdón.
5: ¿Tenéis la intención de darnos un poco...?
1: És una d'aquelles comèdies franceses que funcionen gràcies als personatges i als diàlegs amb... que no pas per als grans gags, eh?
5: Pueden hacer...
1: És bé, això, dial, per desconnectar i passar una molt bona estona.
5: ¿Qué cantidad?
1: Mis queridísimos padres.
8: Es complicado. Si es tan complicado, lo podéis rechazar.
5: No. Los niños van a pasar una noche espantosa.
11: Me han dado lo que les he pedido.
12: ¿Cuánto les habías pedido?
11: 100.000.
12: ¿100.000 euros?
11: ¡100.000 euros!
1: Són les pel·lícules que s'estrenen. Bé, de fet, en són 7. N'hem comentat a 6, així que encara ens queda una darrera. Basada en la vida de Maria Reiche, que és la científica que va dedicar la seva existència a l'estudi i preservació de les línies de Nazca, al Perú. És una pel·lícula que combina biografia, arqueologia i aventura científica per explicar la història d'una dona fascinant que va consagrar tota la seva vida en un dels grans misteris de la humanitat.
14: Os presento a María.
16: Hola.
14: Va a trabajar con nosotros unos días. Los nazcas, los antepasados de los incas, son una civilización muy interesante. Eran grandísimos artistas.
16: ¿Qué puede ser?
14: Quizá marcas de antiguos caminos.
16: ¿Unas líneas rectas tan precisas?
14: Hemos perdido el tiempo. Vamos.
1: El títol és Lady Nazca.
16: ¿Dónde van?
14: Pero no puede...
1: És una proposta especialment interessant per als amants de la història i de la divulgació, com no.
16: En mitad de la nada te vas a un lugar perdido.
8: No está perdido. Es el desierto. Es la primera vez en la vida que siento que estoy en el lugar correcto.
1: Ara sí, eh? Són les 7 pel·lícules que arriben a les cartelleres, 7 pel·lícules que estan a la vostra planíssima disposició i que són ben variades. Això, si aneu al cinema amb la família, la recomanació és molt clara, eh? Aquesta és Minions and Monsters. O si preferiu una gran producció adulta, La Muerte de Robin Hood és probablement la millor estrena de la setmana. Per als amants del cinema històric, Magallanes, una aposta prou interessant. I si voleu donar suport porta al cinema espanyol, tant Dia de Caza com Nueve Lunes mereix una bona oportunitat. Bé, perquè fa cinema, això és tot per aquesta setmana. Així que sempre la recomanació que sempre fem, que és sobretot, gaudiu del cinema, de les estrenes que podeu trobar, que hem explicat, i ben aviat, noves històries per descobrir la gran pantalla. I sempre el mateix consell, ja sabeu que a partir d'aquí un cop hem explicat la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
19: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
20: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
19: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I després de les propostes en cinema, propostes culturals, n'hi ha de diferents, i a més propostes que venen molt marcades, sobretot per les festes de Pa Beneit, a partir d'aquest mateix divendres, que ara de seguida explicarem. Abans d'això d'endinsar-nos cap a les festes de barris d'aquest 2026, altres punts interessants. Per exemple, una iniciativa que apropa diferents obres artístiques de diferents museus en equipaments municipals, com és el cas de la Biblioteca Pública Terra Baixa, en col·laboració amb la Sala del Portal del Perdó, que exposa dues peces de la col·lecció del MACBA. Poca broma. Es tracta d'una iniciativa enmarcada en el projecte expositiu Un museu fora del museu i que aporta una quarantena de peces de la col·lecció MACBA als espais d'arreu de Catalunya. De fet, aquest és un espai que ja es va presentar des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que n'és el responsable, i que fins al 30 de novembre presenta aquesta quarantena de peces de col·lecció i que entre elles ha estat triat els equipaments, o la biblioteca en aquest cas, i el Portal del Perdó del Vendrell. Aquest museu fora dels museus és un exercici de provocació en la qual la peça d'art s'ubicarà en un espai inusual per convertir espais de trànsit en espera o en trobada en punts d'introducció cultural. D'aquesta manera, les obres, que són còpies de l'exposició per qüestions de conservació, deixen la formalitat del museu per inserir-se en entorns vius i oberts on la ciutadania hi pot entrar en contacte de manera ben espontània i gairebé sense donar. En aquest cas, el Vendrell s'exhibeix Numax. Presenta 1979 de Joaquim Jordà i Warhouse Interior de la sèrie Connexions Globals 2007-2026 de David Goldblatt. Numax, que presenta l'any 1979 amb Joaquim Jordà, va filmar un documental sobre els treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Numax i que feia 2 anys que autogestionaven aquesta fàbrica com a reacció i protesta davant de l'intent de tancament irregular per part dels propietaris, 2 alemanys instal·lats a Barcelona des dels anys 50. La història de la resistència d'aquesta fàbrica Numax és la d'un moviment obrer que aspirava a una transformació del sistema polític i social després de la mort de Franco, però que va veure traïdes les seves aspiracions de classe. Aquest documental es va realitzar per voluntat de la mateixa Assemblea de Treballadors, que ja gairebé a final de la seva existència va decidir invertir les últimes 600.000 pessetes de que disposaven com a col·lectiu en l'enregistrament del procés que entre tots havien protagonitzat. I per altra banda, l'altra peça exposada, Warhouse Interior, neix el 2007 i el 2008 en el marc d'un estudi fotogràfic sobre Barcelona que el MACBA va encarregar a reconeguts fotògrafs. En David Goldblatt va centrar-se en l'àrea del riu Llobregat per elaborar la sèrie Connexions Globals. Així doncs, es tracta d'un conjunt de fotografies que documenten les intervencions humanes en el paisatge, així com en les decisions polítiques que les fan possible. Aquest fotògraf sud-africà que va capturar les connexions viàries, l'aeroport, la zona d'activitats logístiques del Prat, una mostra com la fotografia a l'interior d'un magatzem, per exemple, és un món que globalment connectat on els magatzems es converteixen en nodes d'operació econòmica que afecten, a més de l'economia general, la geografia i l'economia local. Doncs bé, 2 obres... doncs molt destacades amb aquests formats visuals i que, com dèiem, podeu trobar això a la Biblioteca Pública Terra Baixa o també a la sala del Portal del Perdó, i del qual, com no, us convidem a que ho aneu a visitar, que val molt la pena, que és aquesta oportunitat en proximitat, o almenys una mostra de conèixer el que és la cultura, l'exposició i el propi MACBA. Dit això, també altres propostes d'allò d'agenda específiques. Per exemple, una proposta que arriba demà divendres 3 de juliol amb l'espectacle Mouta i Riu. Serà a partir de les 6 de la tarda a la sala del Portal del Pardo. També a les 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació es presenta el llibre Joaquim Pell i Gené 1904-1982 i la sardana Tot puntejant, obra d'en Jaume Figueres en el marc de la capitalitat de la sardana del Vendrell. Està organitzat per l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell. També el divendres hi ha l'activitat Nit de Ratpenats. El punt de trobada serà a 8:45 al búnquer de les Madrigueres, a Coma-ruga. I de cara al diumenge 5 de juliol, per exemple, ja ho hem explicat, comencen ja les ballades d'estiu, també en aquesta capitalitat de la sardana del Vendrell aquest any, les ballades que tindran lloc els diumenges a les 7 de la tarda a la Rambla, en aquesta ocasió, i per començar amb la Cobla Principal de Tarragona. I el dilluns 6 de juliol, nova trobada per a fer activitat física a Pilates, a la platja, a la zona del Riuet, a Coma-ruga, a partir de les 8 del matí. I sobretot, a partir ja d'aquest divendres, en certa manera, comencen ja les festes del Pavaneit. Els actes previs que arriben demà divendres, a partir de les 2 del migdia, des del campanar, amb el repic de campanes i llançament de coets que anunciaran l'inici de les festes dels barris. I en aquesta ocasió, ja ho sabeu, que sempre comencen per el barri del Serrallo i el Font de la Menya. Per això, aquest mateix divendres, a les 7 de la tarda, a la Font de la Menya, nomenament dels hereus del barri, homenatge a dues persones que han treballat per la festa del nostre barri. I a 8:15 del vespre, al carrer de Mar, cantonada amb el carrer dels Trulls, passejada històrica pels carrers de Mar, a càrrec d'en Salvador Arroyo Julibert. El dissabte 4 de juliol, a les 8 del matí, pels carrers del barri, matinades a càrrec de les gralles Educats de Canya. Evidentment que el dissabte és el dia del Serrallo. A les 10 del matí, a la plaça del Serrallo, coca i xocolata, i tot seguit a la placeta Tradicionals Cucanyes. En finalitzar, Batalla de les Fonts. I també hi haurà repartiment de gelats. Al migdia, a la plaça dels Dansaires del Penedès, plantada de la Falla, i a 7:15 de la tarda, a la plaça del Serrallo, concentració de les parelles del Pavaneit. A 6:45 de la tarda, des de la mateixa placeta del Serrallo, tradicional cerca barri del Pavaneit, acompanyat per les gralles dels Tocats de Canya i els grallers del Baix Penedès. La benedicció de les coques es farà davant del Font de la Menya i el recorregut, en aquest cas, passarà per la placeta del Serrallo, al carrer Quarter, el carrer Nou, el carrer Font de la Menya, el carrer de l'Om, el carrer Cometa, el carrer Nou, el carrer Font de la Menya, carrer Mar, Trulls, Cerdanya, Isidre Ribes, fins finalitzar el carrer de Mar. I aquest, com dèiem, serà el dia gros de festa del barri del Serrallo i el Font de la Menya. I ja de cara al diumenge són els actes previs, en aquest cas, del barri de França. De fet, ells ja començaran a partir de les 2 del migdia des del campanar amb el repic de campanes i el llançament dels coets. I també el diumenge a 3:45 de la tarda a l'aparcament de l'escola Àngel Garriga, concentració de cotxes, i després ja inici de la pitada sorollosa pels carrers del barri per anunciar que és festa al barri de França. I a les 6 de la tarda a la placeta de França, gincana de barris, i a 8:15, bingo amb productes de comerç local. Això sí, el dia gran de festa al barri de França serà, com no, el dilluns 6 de juliol, amb les matinades a partir de les 8 del matí, a càrrec de les gralles del Baix Penedès. També a les 9 del matí, el triangle entre l'avinguda de la Riera de la Bisbal i els carrers de César Martinell i Blai Bonet, hi haurà plantada de la Falla. I ja quan sigui la tarda, a partir de les 6, concentració de les parelles de Pavaneit. A 6:15, inici ja d'aquest cercabarri la benedicció de les coques. A amb les gralles del Baix Penedès i els gralles tocats de canya. El recorregut, en aquest cas, passarà per la placeta de França, el carrer Cristina Baixa, carrer Transversal, a la via dels Països Catalans, carrer Vallvespí, el carrer Sant Xavier, el carrer Josep Maria de Sagarra, carrer Roda, carrer Cristina Alta i placeta de França. A 8:15 de la tarda, al principi de la carretera de Sant Vicenç, davant del Parc de Neus Català, hi haurà activitat infantil a càrrec de l'Esplai Zigzag. I a 9:15 del vespre, a la zona de la Falla, coca i vídols per tothom. A 10:15 de la nit, encesa de la traca i la cremada de la Falla. I a 12:15 de la nit, a la plaça de França, concert amb músics de carrer i DJ Oli. A partir d'aquí ja explicarem el dilluns de la resta de barris, que com bé sabeu passa després ja pel barri de la carretera, el dimarts, o el barri de la plaça Nova, també el mateix dimecres, o el barri de la plaça Nova el dijous, i finalment el barri del Puig i del Pèlag el divendres, o no, ja finalment el divendres amb el barri de la Muntanyeta. Doncs aquestes festes del Pau Beneit 2026 que anirem explicant, avui hem fet aquesta introducció i que, evidentment, això quan vagin arribant, anirem explicant i recordant, sobretot, quines són les festes i l'activitat que arriba en cada barri.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sardà.

0: ja hem xerrat força, ja hem explicat moltes coses i a partir d'aquí ja ens quedem a la participació, a les trucades, a partir d'aquí ja afegim el vostre protagonisme. Bé, de fet, vosaltres, els oients, ja sou sempre els principals protagonistes i tot això es fa per tots vosaltres, eh? Només faltaria. Però ara sí que, si voleu, podeu agafar aquest part, aquesta part més vistosa, i sí que us podem escoltar la veu si voleu trucar, si voleu participar per aquests canals habituals. Això, simplement saludant, demanant alguna cançó, fent alguna dedicatòria, que sempre ha estat un punt important, el més important, diria jo, d'aquest espai matinal de la Calaixera, aquest pal de paller, amb la participació i les trucades, com solem explicar. Per això, ja telèfon operatiu al 977 15 70 69, 977 15 70 69, el de sempre. I ja sabeu que també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, únicament missatge de WhatsApp, al 686-101-101. Molt senzill, 686-101-101. O això, també ens podeu enviar un correu electrònic, per si fos poc, a calaixera@rtv-elvendrell.cat. Va, començarem amb una primera cançó per animar. Aquesta cançó dels Tetiets era això, que és molt xula, i que de fet serà la cançó que ens ajuda ja a passar la primera trucada i la qual ja podem saludar i donar pas. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Hola, bonic, molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Avui hi ha 4.001.
0: 4.001, tot segueix.
1: Ja veus? Comencem el compte per 5.000.
0: Correcte. A veure. Esperem arribar-hi, no?
1: I tant.
0: Home, pensa, 1.000 programes, ostres, pel cap baix són uns 4 anys, eh?
1: Bueno...
0: Més o menys.
1: Sí, tu ets un nen.
0: Bueno, pots comptar, ja no tant, eh?
1: Bueno, ja no tant.
0: Sí. Molt bé.
1: Ai, estimat, molt bé, carinyo meu. Bueno, pues mira, avui posa amb Rosalén, Amor del Bo.
0: Oh, que xula. Perfecte.
1: Sempre Amor Bo.
0: Vinga, sempre. L'amor sempre ha de ser del bo, si no malament.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Fa una miqueta més d'airet, sembla.
0: Sí, sembla que diuen aquest vent de nord ho suavitza una mica, sí.
1: Bueno, però bueno,
0: a veure.
1: Però és fent calor.
0: Sí.
1: Ja comencem les peces del barri, que a mi m'agrada
0: ja
1: molt.
0: No t'agraden?
1: Ah, sí, molt.
0: Ja he entès que no t'agradava anar, val.
1: Sí, m'agrada molt. M'agrada molt el tradicional del poble. M'agrada les festes, la festa major, sí. Els castells, els focs, les bèsties.
0: Molt bé.
1: El xató. Quan vaig arribar al Vendrell, vaig voler saber tot el que hi havia tradicional.
0: Molt bé.
1: Perquè jo amb els meus pares també sempre... estàvem amb les tradicions.
0: Sí.
1: Doncs sí, m'agrada tot.
0: Fantàstic.
1: Ja fa molts anys que estic a aquest poble i m'agrada tot.
0: Doncs mira, teòricament, aquestes festes a Pavanell són de les més antigues, que es fan al municipi.
1: I tant, sí.
0: Són molt antigues, sí.
1: Quan ho vaig veure, la primera vegada que vaig venir, em va encantar.
0: Sí.
1: Em queien les llàgrimes.
0: Vaja.
1: Veure els nens allà i nenes amb les coques, va ser molt emocionant.
0: Sí, és molt vistós, sí.
1: Va bé.
0: Molt bé, doncs vinga, buscarem la cançó.
1: I gràcies pel cinema, també,
0: No, perquè ara...
1: hi ha algunes pel·lícules bones, eh?
0: Sí, alguna cosa. Sempre hi ha alguna cosa per triar.
1: Sempre hi ha alguna cosa bona.
0: Sí.
1: Bueno,
0: molt bé, Maria Dolors, doncs... gràcies.
1: Vale, fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Sempre ho diem, però és així. Aquesta cançó és extraordinària. En Rosalén, què hem de dir de Rosalén? És la nostra debilitat, una de les nostres debilitats. A més, amb la companyia musical i amb veu de Sílvia Pérez Cruz. Així que la combinació és... Amor del bo, que ens ha demanat la Maria Dolors.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Cançó, petició i que ens porta ja una nova trucada al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Toca?
1: Hola, toca, Margarida, si ets tu.
2: Fa dies que no podia trucar, perquè, bueno, circumstàncies.
1: Bueno, pateixis, ja,
2: nen. Escolta, t'he intentat una manera perquè la setmana passada, el diumenge passat, van tenir... Per cert, felicitats pel dia de Sant Pere.
1: Gràcies.
2: Que tinc oportunitat.
1: Gràcies. Sí.
2: I vam tenir les habaneres aquí la Lira, i la veritat és que vam aprendre aquesta cançó de la Barca Xica i em va encantar.
1: Molt bé.
2: M'encantar.
1: O sigui,
2: em va ressonar moltíssim, molt. I he agafat una versió allò aleatòria, no sé si quieres ben bé aquest grup, però que m'ha agradat moltíssim com ressonava. O sigui, que espero que us agradi molt.
1: Fantàstic.
2: Quan comenceu vacances aquí?
1: No, fins a mitjans d'agost no farem vacances aquí.
2: No pareu aquí.
1: Sí,
2: vale.
1: No.
2: Pues no, mira, sempre que tingui l'oportunitat.
1: Sí, cada any sempre aguantem fins a mitjans d'agost. I fem mitjans d'agost i algú de setembre les vacances. Vull dir que encara ens queda una mica.
2: Sí, encara queda una estoneta.
1: Sí.
2: Jo faig escalonat. Jo la setmana que ve si em puc agafar la setmana i, bueno, perquè més o més com que vaig amunt i avall... I, doncs,
1: clar, molt bé. Molt bé.
2: Si no m'hagués fet vacances, no em podia aixecar un quart de sis per anar a treballar.
1: Ja,
2: ja t'ho dic jo.
1: No, és fonamental i s'ha de descansar i hem de tenir aquests temps, si no malament, i tant que sí. Molt bé.
2: Sí. Bueno, celebro que estigueu tots bé i que passem unes bones festes de Pavaneig.
1: Correcte.
2: I suposo que vas veure, no, el de les pintes, que vam fer aquell taller de pintes,
1: sí,
2: i tot plegat.
1: Sí.
2: Va estar força bé, eh? Em va encantar. Jo vaig anar allà una miqueta per ajudar a les mamis a muntar les pintes per la canalleta. I va ser una manera... Ens vam trobar d'una manera, però diferent, saps? O sigui, no havíem preestablert tu faràs això, jo faré jo, no? Cadascú ens vam aportar el que més ens va ressonar i la veritat és que ens vam coordinar molt bé.
1: Clar.
2: Va ser molt bonic.
1: Molt
2: jo crec que són d'aquestes coses que, si Déu vol, no sé si l'any que ve un altre moment, s'haurien de repetir, perquè jo crec que vindria més d'una gent, eh?
1: No, és possible. I també és una manera de recordar, no?, aquesta manera de fer de fa tantíssims anys i que segueixi fent durant molts més, no? A pentinar, les mantellines, tot plegat.
2: Sí, el més curiós és que tu, quan estaves fent la refrescant, diguéssim, que t'assentaves allà a refrescar amb qualsevol cosa i tu portaves la mantellina o li havies ficat a la teva filla, anéssim a persones, i això com es fa? I hi ha algun canal, i hi ha algun YouTube, i hi ha alguna cosa, saps? I nosaltres no, i li explicàvem, intentàvem explicar, i després ells miraven de fer-ho per internet.
1: Clar.
2: Com bonament podia, saps? Ara hi ha una cosa que també... I això ho vas demanar. La pregonera l'any passat de la Festa Major ho va demanar, eh? Ho va demanar la pregó. Que jo si podia haver això. Vinga, vagi.
1: Doncs
2: que tingueu molt bon dia.
1: Gràcies, Margarida. Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Doncs va, petició musical que també ens acaba de fer la Margarida Minguella. Ha fet una manera fantàstica, jo crec que una de les més conegudes. És una cançó molt, molt, molt, molt xula. Amb la versió d'un grup, de fet és un duet, dues veus i una guitarra, que es diuen Xicranda. És això, la versió que ens ha enviat la Margarida i que canten justament aquesta Barca Xica.
3: Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador petit

púnica d'un retall de mocador. Els rems me'ls he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un ham que no pesi gaire lligat amb

es posi gens el gairó. La xarxa la fa un fullet amb tela de mosquitera, que jo em conec un indret per quan surti de pesquera, on només hi ha xanquet petit.

vida pesquera, on només hi ha xanquet. La meva barca és així, petita com una engruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna, il·luminada.

0: com l'esclop d'un pescador.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: Quan el sol s'ha sobre el mar i el vent juga...
3: Aixequem una mica les revolucions, el ritme. Esperant més trucades i més participació quan ja estem a 3:15. Amb Aina Machuca, que presenta aquesta cançó clarament encara d'aquest estiu. L'estiu ets tu, l'estiu sou vosaltres.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: Avui que ja no tenc... I la nova cançó de Manu Guix, bé, és una cançó del seu darrer disc. Recuperem aquell... I ara ja el que fa és promocionar aquesta cançó que sona i que estem escoltant. A anys llum.

0: Seguim amb música, que és bé una mica el fil d'aquesta part final de participació i trucades, que això també ens ajuda una mica a portar aquesta part de distensió i que també doni peu a les trucades i a la participació, que és l'objectiu. I de fet és el que passa, perquè tenim una altra trucada, el 977 15 70 69, mentre escoltem aquesta cançó dels Amics de les Arts. L'última cançó dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Maria Rosa. Com estàs?
1: Bé.
0: Sí, tot bé?
1: Una miqueta més fresca.
0: Sí, una miqueta s'ha notat, que sí?
1: Tant.
0: Una miqueta. Fa que aquest vent de nord, que és una mica més fred, i fa que sigui això una miqueta més fresquet. Però bueno, mira, ho anirem portant com es pugui, ja està.
1: Ja està,
0: no?
1: tant.
0: Molt bé.
1: M'agradaria que em posessis qualsevol surt del sol.
0: Vinga. Ja. Perfecte. Molt bé, doncs la busco de seguida i la posem, i tant que sí.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Maria Rosa, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I això, i una altra de les peticions musicals, i una cançó que és força, força, força llarga i potser ja ens portarà al punt i final de programa. De fet, és d'aquelles cançons que potser no podem escoltar massa així de forma seguida perquè és llarga, però crec que hi haurà temps de col·locar-la. I de fet farem una cosa, ens acomiadarem i la deixarem sonar. Qualsevol nit pot sortir el sol, una gran cançó d'en Jaume Sisa, i a petició de la Maria Rosa. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els

0: Els comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
1: Aquí sembla que alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
0: Albiach ha assegurat que els comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
2: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
0: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Hola, què tal? Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions en aquesta jornada d'avui dijous, dia 2 del mes de juliol. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts al nostre directe, que com ja sabeu és la quarta hora. Després del matí, que arriba protagonista, obrim la programació de Ràdio El Vendrell de la Calaixera. Ara és el moment d'aquesta hora, com sempre, arribem en directe amb moltes cosetes. Una hora intensa per, com ja sabeu, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Avui és dijous, dia 3 de juliol, i avui, dia 3 de juliol, es celebra principalment el Dia Mundial del Lliure de Bosses de Plàstic. Aquesta jornada és amb un objectiu de conscienciar sobre el greu impacte ambiental de les bosses de plàstic d'un sol ús i fomentar la reducció del seu consum. Altres efemèrides destacades del 3 de juliol és que avui és el Dia Internacional de la Síndrome de Rubenstein, una jornada per visibilitzar aquesta malaltia genètica minoritària. I avui és el dia de deixar una pedra a la International Drop a Rock Day, una iniciativa popular que convida a pintar pedres amb missatges positius i deixar-les als carrers per alegrar el dia a desconeguts. Avui és Sant Procés i Sant Martirià, mambits i màrtirs romans coneguts segons la tradició per haver estat els cercallers de Sant Pere i Sant Pau a la presó marmatina, on es va convertir al cristianisme i van ser batejats. I també Sant Bernardí Realí, sacerdot jesuïta italià conegut per la seva dedicació als malalts. Doncs amb aquesta jornada, avui anem en busca, com sempre, de coses que marquen o recorden el dia en el que estem. El 2 de juliol d'ara fa uns quants anys, fem una mirada cap als fets històrics i culturals que van passar a casa nostra, a Catalunya. El 1979, el polifacètic artista gironí Xavier Cugat va inaugurar una gran exposició, la seva obra de Fontana d'Or a Girona. L'any 2000, l'artista citar Anouska va encetar la primera edició del prestigiós Festival de Músiques Religioses del Món, que es va celebrar a Girona. I avui també, a tal dia com avui i com a tradicions, es celebra la tradicional Toquem a córrer a Tossa de Mar, un animat ball popular que serveix per tancar la festa major. I avui, què passarà en el temps? Doncs encara que, bueno, estem dos dies llevant-nos amb una certa temperatura algo més agradable, amb una miqueta de vent, que això també doncs alleugera la sensació tèrmica. Avui al Vendrell hi haurà temps assolellat i calorós amb una temperatura màxima de 31 graus i una mínima de 21. El sol majoritàriament aclarit i assolellat durant tot el dia. Així que, de totes maneres, doncs, per la nit no baixarà de 21 graus. Aquestes són ara mateix el que ens ocupa, com sempre, només començar. Però avui ja sabeu que aquí, en la quarta hora, cada dia avui ens despertem amb el que has de saber. El nostre punt d'informació, l'últim en les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals i internacionals i també d'última hora. Recordeu el nostre WhatsApp de participació, el 686-1101, en el que, com sempre, està obert per demanar una petició musical o fer una dedicatòria. Ja sabeu que, bueno, ens agradaria estrenar-lo. No perdem l'esperança. I com ja sabeu, aquí també som musicals, farem una aturada amb el nostre tema retro i ens aturarem amb l'agenda, que arriba protagonista amb moltes coses. Gràcies per acompanyar-nos. Com cada matí aquí estem al peu del canó, salutacions de Marga Márquez. Fa calor, la compartim, és que això és l'estiu, de la mà de Flash Scream i els de...

Viu l'estiu amb Ràdio al Vendrell. És moment, com sempre, de posar-nos amb la informació que ara mateix ens ocupa, amb el que has de saber. Aquest matí s'ha produït un accident entre un camió i un cotxe a la AP7 i això ha obligat a tallar l'autopista a l'altura de la Pobla de Montornès al Tarragonès en sentit sud. El camió ha quedat bolcat a l'alçada per on s'ha escampat la càrrega, que eren ampolles de cervesa. El sinistre ha passat a l'altura del quilòmetre 230. L'accident, hi ha hagut dos afectats. Segons el sistema d'emergències mèdiques, han sigut de ferits greus que ens han traslladat a l'Hospital Santa Pau i Santa Tecla de Tarragona. I l'altre se li ha donat l'alta al mateix lloc. El trànsit es desvia per la sortida 220 al Vendrell i això està provocant cues quilomètriques a la Nacional 340 entre el nostre municipi i Creixell. Els bombers han rebut l'avís a les 6 i 11 del matí i han enviat 4 dotacions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra n'hi han destinat també 9 patrulles. Atenció, perquè segons informa el Català de Trànsit, hi han moltíssimes retencions, segurament que algú de vosaltres les esteu visquent o les heu viscut. L'autopista està col·lapsada des de Creixell i els Mossos fan desviament obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Com a vies alternatives hi ha la Nacional 340, la A7 i la AP2 i la A27. A la Nacional 340 hi ha 10 quilòmetres de retenció entre el Vendrell i Creixell en sentit sud. A la A7 entre 2 hi ha retencions entre el Vendrell. També s'espera, segons el que informen des de Trànsit, és que la AP7 pugui estar reoberta cap al migdia, però si teniu pensat agafar aquesta via, sapigueu que us trobareu afectacions greus en el trànsit a la 340 direcció Tarragona. I tot a punt per una setmana intensa de les festes dels barris. Aquest divendres comença una de les setmanes més intenses de l'any per les festes del Pavaneit. Un total de 7 barris de la nostra ciutat fan la seva festa amb elements comuns que són les cercaviles, el Pavaneit, la plantada i la cremada de les falles amb motius satírics locals, els sopars al carrer o les actuacions musicals. Com sempre, es tracta d'una celebració que té el seu origen en l'època medieval, quan es feia la benedicció de la farina abans de segar el blat nou i que des de fa anys s'ha traslladat al juliol i s'ha fet molt popular. Com és habitual, les festes arrencaran amb el barri del Serrallo i Font de la Menya, que ja ha programat per aquest divendres 3 de juliol un acte d'homenatge a dues persones que han treballat per la festa del barri, seguit d'una passejada històrica pel carrer de Mar, al carrer de Sant Salvador, i l'endemà la placeta del Serrallo acollirà, com és habitual, la seva xocolatada amb coca i les tradicionals cucanyes per als més petits, seguides de la ballada de les Quatre Fonts. Entre els elements destacats d'aquest barri hi ha el cercabarri de foc amb la víbria i el ball de diablons que es farà a 8:45 del vespre. El concert a nit anirà a càrrec del grup Utopia i del DJ Palacanyes. El barri de França agafarà el relleu i començarà els seus actes el diumenge, dia 5 de juliol, amb la pitada sorollada pels carrers a les 5 de la tarda, la famosa gincana de barris a les 6, amb un bingo per productes de comerços locals. I dilluns, des del Cercabarris, l'Esplai Zigzag farà una iniciativa, una activitat infantil per als més petits al Parc de Neus, al Català, a partir de 8:15 del vespre. I el concert nocturn anirà càrrec de músic del carrer i DJ Oli. Ja sabeu que continuaran amb el barri de la carretera i així successivament fins al barri de la Muntanyeta i que nosaltres us donarem tota la informació, com sempre, al nostre punt d'agenda. Els Mossos d'Esquadra han informat de la detenció de dos joves que estarien relacionats amb la onada de robatoris a l'interior dels vehicles que hi van haver en diferents nuclis del Vendrell entre els mesos de l'abril i el maig. Aquests robatoris van tenir lloc els dies 25 i 26 de l'abril i 8 i 9 de maig i 24 i 25 de maig en nuclis com de Sant Salvador, com Arruga, Sant Vicenç de Calders o l'urbanització Nirvana. Aquells dies van aparèixer nombrosos cotxes amb els vidres trencats als quals se'ls havia sostret objectes a l'interior. Els Mossos van obrir una important investigació per comportar
que va comportar una primera detenció el 19 de maig d'un jove de 22 anys que hauria estat responsable del 24 d'aquests robatoris a l'interior dels vehicles. Aquest dimarts 30 de juny s'ha detingut a Barcelona el seu germà de 26, al qual se li atribueixen 28 robatoris. Aquest segon arrestat acumula antecedents policials i passarà a les properes hores a disposició judicial dels jutjats de guàrdia de funcions de Barcelona. Tot i que inicialment es va creure que els robatoris els feia una sola persona, els agents han acabat determinant que són dos els lladres que actuaven conjuntament. I la marca col·lectiva d'espumosos Corpinat ha aprovat la incorporació del celler Mas Vilella de la Bisbal del Penedès, la signatura que s'ubica en una finca agrícola que es remunta al segle XXI, al segle XVI, perdó, amb una desena d'hectàrees de vinya pedregosa i calcària, amb una producció anual que oscil·la entre els 1.500 i els 5.000 quilos de raïm per hectàrea. La família que hi ha al capdavant del celler té tradició vinícola des de l'any 1914. Destaca Copinat en un comunicat: a sumar un nou celler vol dir sumar hectàrees de vinya perquè cuidaran i protegiran i dignificaran la pagesia i garantiran un Penedès verd i viu. Així es confirma des de la presidència de Copinat, en Pere Llopart, amb Mas Vilella. Copinat arriba als 23 col·laboradors, 4 més que a finals de l'any passat. I la formació política Més Calafell ha presentat la nova coordinadora local, que ha estat encapçalada per l'exregidor Joan Carles Robert, que compta amb diferents veïns del municipi compromesos amb la proximitat i la participació ciutadana de la construcció d'un projecte centrat exclusivament amb els interessos de Calafell i la seva gent, segons expliquen en un comunicat. La nova coordinadora estarà integrada per persones amb trajectòries diverses unides per a la voluntat de treballar de manera oberta i transparent i col·laborativa per donar resposta als reptes actuals del municipi. En aquest sentit, des del MES s'expliquen que aposten per una manera de fer política basada en el diàleg, el respecte i la participació, mantenint un contacte permanent amb el teixit associatiu, comercial, cultural, social del municipi. Amb aquesta nova coordinadora local, Més Calafell vol engegar una nova etapa amb una mirada posada en les eleccions municipals de l'any vinent, després de que el 23 formés part de la candidatura Junts Compromís Municipal. Els nens del Vendrell estan enguany de doble aniversari. A banda del centenari de la camisa vermella, també celebren aquest 2026 els 25 anys del seu local a la Riera de la Bisbal, amb una seu que va arribar a mercès a la permútua de l'Ajuntament, que explica també el salt qualitatiu que la colla les dues darreres dècades. Per commemorar-ho, l'agrupació vendrellenca actuarà dissabte a la placeta del Serrallo en companyia dels Castellers de Lleida i els Castellers de Sants. I les dades de sinistralitat a la xarxa viària del Baix Penedès en els primers 6 mesos del 26 presenten una millora respecte a anys anteriors. Si l'any passat es van haver de lamentar 2 víctimes mortals, enguany de moment, i segons recull el Servei de Trànsit de Catalunya, no s'ha registrat cap mort en accident de circulació a les carreteres de la comarca. El Baix Penedès no ha registrat cap mort per sinistralitat en les seves carreteres durant aquesta primera meitat del 26, a diferència de l'any passat, que hi van haver 2, i del 2019, que n'hi va haver una. Les vies de circulació de la comarca enguany no han comptabilitzat cap víctima mortal en el període de gener a juny. I més coses, en aquest cas parlem de la resolució del primer Premi Saifores. La Fundació Marta Mata ha otorgat el primer Premi Saifores a l'escola La Parellada del seu projecte Connectem Santa Oliva, un premi que té com a objectiu reconèixer les propostes pedagògiques que promoguin el coneixement crític de la vegueria del Penedès. I ara és moment, com sempre, de fer una ullada més àmplia a les últimes notícies del món amb el que has de saber.
Les acusacions aborden els seus informes finals al judici del cas Kitchen. L'inici de la temporada turística disminueix l'atur al juny a Cantàbria amb un 2,45%. Avalos creu que no deixar el seu escó va jugar en contra seva. Veu repugnant que Aldama no vagi a la presó després de la condemna. També ens diu que els Sanfermins, un ran revulsiu per l'economia de Pamplona i Navarra. El Vaticà decreta l'excomunió de 6 lefebrians després de l'anomenat de 4 bisbes sense autorització del papa. Josu Ternara, més a prop de la possible entrega de la justícia a Espanya. I també ens diu que s'eleven a 27 els morts espanyols al terratrèmol de Veneçuela, mentre que 137 segueixen desapareguts. Més notícies, en aquest cas parlant de cultura. Rosa Maria Calaf és Premi Nacional de Televisió 2026. I mor Manuel Arjona dels Locomía, a l'edat de 58 anys. Altres notícies, ens diu que els abocaments als atacs a la biodiversitat i al turisme és protagonista de les banderes negres aquest 2026, que recullen també algunes platges de la nostra comarca. I les altres notícies, com sempre, ens fan fer una mirada a Catalunya. La conductora de l'accident de l'autobús a Lleida dona negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Resten 4 les víctimes a la UCI, 2 es troben en estat crític i 2 més estan establert dins de la gravetat. És el que arriba d'aquest greu accident de trànsit a Lleida. Catalunya supera per primera vegada la història dels 4 milions d'ocupats. Salvador Illa esquiva els atacs de corrupció a la sessió clau abans dels comptes. El nou pla de Rodalies per recuperar la confiança dels viatgers. I també ens diu que Carles Campuzano assegura que una part de Junts vol pactar amb el paper. Una vacuna a mida aconsegueix frenar les infeccions d'orina recurrents. I per últim, ens diu també informació, molts mitjans de comunicació fan informació de com serà la sortida del Tour de França i les afectacions per al Tour. Us demanem també que busqueu informació perquè el nostre municipi serà també un dels afectats amb una tallada important de vies de comunicació diumenge, des de les 9 del matí fins les 4 de la tarda. I pel que fa al temps, aquesta mirada ens diu que petita refrescada nocturna abans del retorn de la calor intensa i canicular. Doncs amb això, ara mateix és el que has de saber. Ens situem a pocs ja minuts de tocar 2 quarts d'una del migdia.

És moment d'avançar en aquests minuts de del matí. Avui som a dijous, estem ja com una mica mirant cap al cap de setmana, eh? És irremediable, perquè a més és que una se'n va de vacances i segurament que molts de vosaltres també. Bueno, doncs amb aquesta sintonia sabeu que sempre ens aturem amb el tema retro i avui els protagonistes són en Huey Lewis and the News, una de les bandes de pop nord-americanes més exitoses de la dècada dels 80, coneguda mundialment per cançons icòniques com el seu The Power of Love o I Want a New Drug. Aquesta formació ha aconseguit en total tenir 19 singles en el top 10 de les llistes Billboard. I arribant amb una banda mítica, la seva fama va esclatar definitivament gràcies a la pel·lícula Back to the Future, una pel·lícula que arribava al 1985 per la qual van crear aquell The Power of Love o Back in Time. El mateix Huey Lewis li va fer un divertit cameo com a jutge al concurs de les bandes. El seu disc més venut és i aclamat és Sports, que es va publicar el 1983 i després el 86 Ford. La situació actual de Huey Lewis, doncs, ens en recorda que des de l'any 2018 la banda no realitza actuacions en directe, perquè el líder i vocalista, que ara té 75 anys, pateix un trastorn crònic de l'oïda interna, el qual li provoca pèrdua d'audició severa i té vertigen. Tot i portar un implant que l'ajuda a entendre a la parla, el cantant ha explicat que no pot escoltar música de manera nítida. Actualment, el llegat de la banda continua viu a través del musical al teatre que es diu The Heart of Rock and Roll, basat en el seu catàleg de grans èxits. Una formació que segurament ja sabeu que ens ha acompanyat en algun moment de la nostra vida, que és música per entendre i per viure-la. Doncs el seu famós The Power of Love, aquí està sonant en el nostre tema retro.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Anem a obrir aquest portal d'agenda, recordar-vos cosetes que podeu fer avui, demà, a prop, perquè si no, ens van d'informacions a turull al cap. Avui és dijous, demà hi ha mercat setmanal al Vendrell i també a Segur de Calafell. Bueno, una de les festes que arriben quan comença el juliol, doncs ja sabeu que són les festes de barris. I més cosetes que també arriben aquests dies. Així que anem a posar ordre amb coses que, per exemple, avui podeu fer. Avui a les 7 de la tarda a Calafell, avui dijous, ja celebra el torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell, al pavelló Joan Ortoll. I a Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda, hi ha xerrada sobre com afectarà el plater al municipi a càrrec d'Àlex Medrano, d'Envolta Energia. Serà la sala de plens a Llorenç del Penedès. Bueno, pues avui divendres, bueno, demà divendres ja comença les festes de barris, com ja sabeu, amb el barri del Serrallo i Font de l'Ametlla. Demà divendres a les 2 del migdia, des del campanar hi haurà repic de campanes i llançaments de coets per anunciar l'inici de les festes de barris. A les 7 de la tarda a la Font de l'Ametlla hi haurà nomenament dels hereus del barri 2026, que és un homenatge a dues persones que han treballat per la festa del barri. A 8:15 del vespre, al carrer de Mar, cantonada amb el carrer dels Trulls, hi haurà passejada històrica pel carrer de Mar a càrrec de Salvador Arroyo i Juli Bert. I això és només un tastet, perquè el plat fort, per dir-ho d'alguna manera, arriba dissabte. A les 8 del matí hi haurà pels carrers del barri matinades a càrrec dels rellers tocats de canya. A les 10 del matí, a la plaça del Serrallo, teniu xocolata i coca. I tot seguit a la placeta hi haurà tradicional cucanyes. Al finalitzar la placeta del Serrallo hi haurà batalla de les fonts i després repartiment de gelats. Al migdia a la plaça hi haurà la plantada de la falla i a 6:45 de la tarda a la placeta del Serrallo hi haurà la concentració de parelles del Pavenell. A 6:45 de la tarda, des de la placeta del Serrallo, hi haurà el tradicional cercabarri i del Pavenell, acompanyat pels rellers tocats de canya i els rellers del Baix Penedès. I a 8:45, des de l'avinguda de la Riera a la Bisbal, cantonada amb Jaume Carner, hi haurà cercavila de foc, amb un recorregut des de la Riera de la Bisbal, carrer Alexandre i Pellicer, i també plaça Dansaires del Penedès. Cercavila de foc a càrrec del Ball de Diablons i la Víbria del Vendrell. Després, en arribada al Cercabarri, hi haurà repartiment de coca resolís i a 9:45 del vespre a la plaça dels Dansaires hi haurà l'encesa de la traca i cremada de la falla. Tot seguit hi haurà el tradicional sopar de veïns i a les 12 de la nit concert a càrrec del grup de versions Utopia. Més tard, en finalitzar, hi haurà sessió de DJ a càrrec d'en P. de Calanyes. De la Canyes. Bueno, destaquem aquest programa d'actes de la festa de barris, perquè és una de les festes també més nostres del municipi i esperadíssimes per tothom. Si no, si esteu ara mateix escoltant-nos i esteu passant les vostres vacances, és algú recomanable. Sobretot anar a visitar la falla. Bueno, pues més coses que passen divendres. Divendres a Calafell a les 7 de la tarda, a les 5 de la tarda hi ha torneig internacional d'hoquei Ciutat de Calafell, al pavelló Joan Ortoll. I a les 5 de la tarda a Sant Jaume dels Domenys compta contes familiars a càrrec de la companyia La Porta de Fusta, a la plaça del Botànic. El Vendrell acull a l'espectacle Mouta i Riu a la sala Portal del Pardo a les 6 de la tarda. I a les 6 de la tarda al jardí del Museu Casa Barral de Calafell hi ha la primera sessió del Club de Lectura amb autors del Boom Llatinoamèrica 2. També hi haurà inflables, la inauguració de l'exposició Més enllà del Rem Elles al Centre Cívic Cinema Iris, un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bugadores i el seu procés vital a Calafell a les 7 de la tarda. A
El Vendrell acull a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'estació la presentació del llibre Joaquim Pell i Gené i la sardana Tot puntejant, obra de Jaume Figueres i Trull, en el marc de la capital de la sardana, organitza l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, el Consell Comarcal i del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell. Fent comarca, Bonastre acull el club de lectura dedicat al llibre Les parts de la casa de l'Eix Clos a la sala Arnau Estella a 8:15. I Cunit comença amb assajos generals de balls populars de la Festa Major a 9:15 del vespre davant de l'oficina de turisme. A 9:15, a Coma-ruga, al búnquer de les Madrigueres, hi haurà l'activitat Nit de Ratpenats. I a Bellvei, a les 9 del vespre, a l'estiu de salsa i batxata a la piscina municipal. A les 9 del vespre, una cita refrescant. Saifores acull la botifarada popular de la Festa Major a la plaça a les 9 hores. I Llorenç, a 10 del vespre, arriba el primer concert de la tarima Sam Royce a la terrassa del bar del centre, amb una taquilla inversa. A Cunit hi haurà concert Les Loques del Panda a les nits del Volamar a la plaça de turisme a 10:15. I també més coses, perquè Saifores acull el Ball de Revetlla amb el grup Alma en la seva Festa Major a la plaça a 10:15. Concert de música del Mediterrani a càrrec de Kat Kelmer en el marc de la 8a edició de l'Estiu Música del Baix Penedès a l'Ortigós, a Masia Les Gralles. L'obertura de portes és a partir de 9:15 i podeu fer la reserva al 620 27 18 71. I fins aquí el nostre punt d'agenda pel que fa a activitats per divendres, que després passa que hi ha massa informació. Com sempre us recordo la programació de Ràdio El Vendrell. A partir de 2:15 del migdia arribarà l'informatiu amb la connexió amb xarxa. I de 2 a 3 el programa Tarda en Estèreo, com sempre, amb l'actualitat musical. Com ja sabeu, ràdio i televisió El Vendrell ara ja estan en programació estival i arribarà a l'informatiu edició vespre a partir de les 8 del vespre. I, com sempre, a les 2 del migdia arribarà les notícies a televisió El Vendrell.

Doncs això seria el nostre, com sempre, punt on ens aturem amb aquesta agenda que ens protagonitza aquests propers dies. Anem en busca dels catarres, ho diuen ells, a prendre pel cul.

0: Chris Cornell is back.
1: Doncs de la mà de Chris Brown, ara ens quedem amb la música de Chris Cornell, amb aquest New Forget My Broken Heart, amb música que ens ha acompanyat a l'ullar també d'alguns moments de la vida. Nosaltres tanquem l'edició d'avui dijous. Us desitjo que tingueu i passeu el que resta d'avui una bona jornada. Fins demà, que arribarà la quarta hora i última de la setmana, i última per unes quantes setmanes que ens anem de vacances.

0: període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
1: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
0: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat

0: social aquest juny coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
1: Notícies en xarxa. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Dijous 2 de juliol de 2026 comença aquí l'informatiu de Ràdio El Vendrell, aquell que us acosta a l'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Marca de les Vies de So. Està acompanyada, en aquest cas, de la redacció al complet del Vendrell Comunicació. I és present en aquest informatiu també en Jordi Garell amb l'actualitat esportiva. La meteorològica és de Marc Rodero i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi els fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Anéssim matí complicat a les principals carreteres que passen pel Baix Penedès. L'accident d'un camió a l'autopista AP7 a l'altura de la Pobla de Montornès a primera hora ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud. Per això s'han desviat els vehicles que venien de Barcelona cap a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha col·lapsat la Nacional 340 i també les carreteres adjacents. D'aquest fet en parlarem avui, només obrir l'informatiu, però alhora també haurem de parlar de la sinistralitat a les carreteres de la xarxa viària en els primers mesos, 6 mesos de 2026. També tindrem temps de parlar d'altres qüestions perquè les obres de la nova seu del Consell Comarcal es licitaran abans que acabi l'any. Haurem de parlar de la unitat vendrellenca que planteja impulsar el sector industrial del municipi per equilibrar l'economia local. Un informatiu que a més ha de servir també per parlar d'una segona persona que ha estat detinguda per robatoris a l'interior de vehicles, dels nens del Vendrell que també commemoren els 25 anys del seu nou local, de la taula rodona sobre les festes majors del Penedès, de Mas Vilella, que s'afegeix a Corpinat, i també del premi Saifores. I ho acabarem parlant de literatura. Matí molt complicat a les principals carreteres que passen per la comarca. L'accident, novament, d'un camió a l'autopista AP7 a l'altura de la Pobla de Montornès a primera hora ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud. Per això s'han desviat els vehicles que venien de Barcelona cap a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha col·lapsat la Nacional 340 i, com dèiem, les carreteres properes.
3: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. En el sinistre hi treballen 9 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat del SEM.
1: Precisament avui s'han donat a conèixer les dades de sinistralitat a la xarxa viària en els primers 6 mesos de 2026 que el Baix Penedès presenten una millora respecte als anys anteriors. Si l'any passat es van haver de lamentar 2 víctimes mortals, enguany de moment, i segons recull el Servei Català de Trànsit, no s'ha registrat cap mort en accident de circulació a les carreteres del Baix Penedès.
4: El Baix Penedès no ha registrat cap mort per sinistralitat a les seves carreteres durant aquesta primera meitat de 2026. A diferència de l'any passat, que n'hi va haver 2, i del 2019, que n'hi va haver 1, les vies de circulació de la comarca enguany no han comptabilitzat cap víctima mortal en el període de gener a juny. Unes dades en consonància amb les que s'han donat a Tarragona, on durant la primera meitat de l'any s'han produït 16 víctimes mortals, 4 menys que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa al conjunt de Catalunya, en un total de 66 accidents mortals, 69 persones han perdut la vida fins al 30 de juny. Aquesta dada comporta una variació d'un 1,5% menys respecte al primer semestre de l'any passat, quan es va registrar la mort de 70 persones també en 66 accidents, a més d'una reducció del 16% en relació al 2019. Els mesos de maig i juny concentren el registre de mortalitat més alt d'enguany a la xarxa viària. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts registrades. Els ferits greus també han estat un factor clau en el balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana. A diferència de l'any passat, amb la xifra de 402, enguany se n'han registrat 352, amb una reducció del 12,4%. Aquest mes de juny han mort 17 persones, més del doble que el juny de l'any passat, quan van perdre la vida 8 persones. En relació a aquestes dades, es demana el control en la conducció i la corresponsabilitat de tots els usuaris, per tal d'evitar la sinistralitat mortal. Així mateix, s'ha de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues.
1: Canviem de tema, parlem de les obres de la nova seu del Consell Comarcal del Baix Penedès que es licitaran abans que acabi l'any. L'ENS tindrà un edifici propi i únic a la zona de les Deveses del Vendrell. El pressupost destinat a l'obra és de 7,7 milions d'euros.
2: El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrat aquest dimecres, ha aprovat el projecte de la seva nova seu. La seu actual, a la plaça del centre, fa anys que ha quedat petita i els serveis del Consell estan repartits per diferents edificis de l'entorn. Es tracta d'un nou edifici de 2.800 metres quadrats que s'ubicarà a la zona de les Deveses del Vendrell, a tocar del parc de Villa García de la Torre. Acollirà tots els serveis que presta aquesta administració, serveis generals, departaments tècnics, serveis socials, oficines joves, serveis educatius, atenció a la ciutadania i una sala de plens, a més d'espais amplis i funcionals per a altres activitats. El pressupost total de l'obra és de 7,7 milions d'euros. Es preveu que la licitació de les obres es faci abans que acabi l'any i que aquestes comencin el 2027.
1: Unitat Vendrellenca planteja impulsar el sector industrial del municipi per equilibrar l'economia local. L'objectiu és generar llocs de treball qualificats que ofereixin oportunitats als joves formats que surten dels centres educatius del Vendrell.
2: Arran del tancament de la fàbrica de Saint-Gobain de Vissa del polígon de les Mates i el seu trasllat a l'Arboç, Unitat Vendrellenca critica la política que ha seguit el govern local en matèria de model econòmic.
5: El que és evident és que una empresa que tanca d'aquesta magnitud, amb un teixit empresarial que ja és pobre de per si, el que accentua és la poca política industrial i econòmica de la ciutat i, per tant, que l'Ajuntament del Vendrell no ha fet el que havia de fer per mantenir els llocs de treball i, en tot cas, buscar una alternativa que pugui suplir aquesta manca i aquest tancament que tindrà la fàbrica de Saint-Gobain i que desplaçarà la gent a l'Arboç.
2: El grup considera que l'executiu no ofereix oportunitats als joves preparats del Vendrell i que l'aposta per les grans superfícies comercials no genera ocupació de qualitat.
6: Estem veient cada dia, no, que tenim generacions de joves que estan molt preparats, però d'alguna manera els estem condemnant a que facin un exili laboral. Amb l'obertura massiva de supermercats estem generant ocupació de baix valor afegit. El Vendrell necessita urgentment connectar la formació professional i els estudis dels nostres joves amb ofertes laborals que siguin qualificades i que siguin ajustades a la seva formació.
2: El candidat d'Unitat Vendrellenca proposa que el Vendrell aposti per crear i retenir talent que aporti a l'àmbit empresarial local.
7: Hem de passar d'obrir supermercats i tancar fàbriques a creure'ns un altre model econòmic per a la ciutat. El Vendrell, ciutat universitària, i potenciar, a més, un campus de formació professional. Crear llocs de treball i, sobretot, enfocats en mà d'obra qualificada. Tenim perspectives amb l'idea de dos i, per tant, hem de ser capaços de crear un context, un ecosistema industrial focalitzat en la conducció autònoma i en la conducció sostenible. Retenir el talent, és a dir, no només captar-lo, no només crear-lo, sinó ser capaços de que tot aquest talent, la mà d'obra qualificada, es quedi a viure al Vendrell.
2: El sector automobilístic ha de ser, per Unitat Vendrellenca, la clau per equilibrar el model econòmic del Vendrell.
1: Una segona persona ha estat detinguda pels 28 robatoris amb força a l'interior de vehicles comesos en diversos nuclis del Vendrell entre el 25 d'abril i el 25 de maig. Els detinguts van cometre robatoris a Sant Vicenç, Coma-ruga, Torreblanca, Sant Salvador i Nirvana, provocant una notable alarma entre el veïnat.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un segon individu implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que entre el 25 d'abril i el 25 de maig es van produir a Sant Salvador, Nirvana, Coma-ruga, Sant Vicenç i Torreblanca. El detingut, de 26 anys, i un altre individu, al qual van detenir el passat 19 de maig, se'ls atribueixen un total de 28 robatoris de vehicles. Es tracta de persones amb nombrosos antecedents policials. Les imatges procedents de càmeres de l'interior d'algun dels vehicles forçats han estat determinants per a la investigació policial.
1: Els nens del Vendrell estan enguany de doble aniversari. A banda del centenari, els de la camisa vermella també celebren els 25 anys del seu local a la Riera de la Bisbal, una seu on hi van arribar mercès a una permuta amb l'Ajuntament. Per commemorar-ho, l'agrupació vendrellenca actuarà dissabte a la placeta del Serrallo en companyia dels Castellers de Lleida i els Castellers de Sants.
8: De la Fonda del Centro a la Riera de la Bisbal. Al llarg dels seus 100 anys de vida, els nens del Vendrell han passat per diferents emplaçaments on han anat assajant, preparant les millors de les construccions. Abans de la guerra de 1936, els de la camisa vermella també s'havien mogut per la premsa de Cal Fontana, la sínia i l'era del mateix Cal Fontana, el Molí del Magre, el Camí del Cementiri i l'Hort del Bassa. Després de la contesa bèl·lica, la colla també va passar, entre d'altres, per la placeta i el cinema del Tívoli, la sindical, la Lira Vendrellenca, el casal familiar i la plaça Vella, un nomadisme que ara l'agrupació vol reivindicar i homenatjar.
9: El que volíem també, a través de la Diada, és commemorar el 25è aniversari del nostre local. Fem 100 anys, però hem assajat en molts llocs diferents i ara en fa just 25 que som aquí en aquest local, ubicat actualment aquí a la Riera de la Bisbal, i per tant volíem fer una diada que fos prop d'aquest local i que commemorés aquesta efemèride.
8: Una arribada a la Riera de la Bisbal que es va produir mercès a una permuta amb l'Ajuntament del Vendrell. Els nens van cedir al consistori un local heretat al 1983 a canvi d'establir-s'hi, ara fa un quart de segle, a la seva actual seu social.
9: Ens el va cedir un senyor que es deia Gestí, que va fer una donació a la colla, que és el del carrer de les Hortes, i aquest actual, que va ser una permuta entre el que teníem al carrer de les Hortes, que ara hi ha altres entitats que l'estan gaudint, i aquest que ens el va cedir l'estructura a l'Ajuntament, i la gent de la colla, amb les seves mans, va acabar de construir tota la part interior.
8: El donant fou Carles Gestí Nin, un filantrop dels Castells, a qui la colla li deu, en darrera instància, al seu local actual. Una casa oberta a tothom i que dissabte a la tarda, a partir de les 6 a la placeta del Serrallo, serà homenatjada amb una diada en presència dels Castellers de Lleida, que venen amb el 4 de 8 com a millor construcció enguany, i els Borinots de Sants, en un moment especialment dolç després d'haver-se notat ja la seva primera tripleta màgica de la temporada.
1: L'Institut d'Estudis Penedesencs ha organitzat aquesta setmana una taula rodona sobre la manera com es gestionen les festes majors al Penedès. L'acte, que s'ha organitzat al Vinceum de Vilafranca, ha comptat amb representants de les diferents festes majors de l'àmbit de la vegueria.
3: El Vinceum ha acollit aquest dimarts una taula rodona per tractar l'origen i l'evolució dels diferents models d'organització de les festes majors que es fan al Penedès. L'acte ha començat amb una breu presentació de l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès, un projecte iniciat fa més de 10 anys per identificar, documentar i salvaguardar els principals elements que conformen el patrimoni etnològic penedesenc. Posteriorment, la taula rodona ha comptat amb la participació de persones que han estat vinculades amb les festes majors del territori, formant part de les diferents comissions organitzadores o dels grups d'administradors. Mireia Mercader, que va ser administradora de la Festa Major de Santa Anna el 2017, ha estat l'encarregada d'explicar el model de gestió de la festa vendrellenca.
10: Bé, nosaltres tenim un model molt nou, que és el que va en el cas dels administradors, que és del 2014, perquè antigament ja havíem tingut, van desaparèixer durant avui uns 60 anys i tornen a aparèixer el 2014. Per tant, és un model molt nou que l'hem de preservar i consolidar al llarg del temps. Vull dir que en aquest cas potser és més diferent dels altres que porten molts més anys amb administradors i pobordes. Seria una diferència.
3: La taula rodona ha estat moderada pel president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i per la coordinadora de l'inventari, Anna Travé. Alguns dels temes que s'han tractat han fet referència a la manera com aquestes festes es poden adaptar als canvis climàtics actuals.
10: Són festes majors que s'han de preservar i que no s'han d'intentar que el públic extern debiliti la pròpia festa major, i també són festes majors que amb el canvi climàtic s'hauran de veure com evolucionen per seguir fent tot el que està programat, però amb aquestes calors que fan, que s'haurà de modificar i adaptar, sempre mantenint l'essència.
3: L'acte s'ha emmarcat en les activitats organitzades per l'IEP com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
1: El Baix Penedès ja disposa del seu primer celler dins de Corpinat. Es tracta de Mas Vilella, una masia de la Bisbal del Penedès del segle XVI, propietat del vendrellenc Albert Gené, que s'ha incorporat a aquesta marca col·lectiva de productors de cava que aposta per petites produccions 100% ecològiques i vinificades íntegrament a la mateixa propietat. De moment han tret al mercat 10.000 ampolles, xifra que confia en doblar a partir de l'any vinent.
8: 11 hectàrees de vinya, tot collit a mà i totalment sostenible. Amb aquestes credencials i aquesta filosofia, era clar que més d'hora que tard, Mas Vilella s'acabaria incorporant a Corpinat, una marca col·lectiva de productors de cava del Penedès, reconeguda per la Unió Europea, i que busca en l'alta qualitat el seu tret distintiu. Un matrimoni acabat de segellar i que ha permès l'entrada del Baix Penedès a la família dels escumosos de cocció lenta.
11: La relació amb tots els cellers que hi ha dintre Corpinat, que tots són amics, tots pensem igual de qualitat, de buscar valor afegit, de fer vins escumosos emocionals, que transmetin la singularitat del paisatge de cada zona, doncs ha sigut el motiu de, des del primer moment, ja intentar entrar a Corpinat, i així ha sigut. No ha sigut cap dificultat tècnica extra per nosaltres, perquè doncs, sempre amb els nostres projectes treballem així.
8: Amb l'entrada de Mas Vilella, Corpinat arriba als 23 cellers d'arreu del Penedès, una aposta col·lectiva oberta a tots els productors de la zona que compleixin amb una sèrie de requisits i una manera de distingir-se davant les tendències actuals del mercat.
11: I acabarà havent dues realitats, una realitat de vins de més de volum, de preu més, més econòmic, més de més rotació, i si no, doncs vins escumosos, doncs això, més emocionals, més singulars, amb produccions més petites i amb més valor afegit, que doncs la vinya es pugui pagar bé el raïm, i no aquest sistema que s'havia muntat fins ara amb el cava de moltes hectàrees, molta producció i preus baixos, no? Que al final també doncs, el viticultor doncs, no es guanya la vida, no?
8: Mas Vilella està regentat per Albert Gené, membre de la família Gené Ventura i propietari també de l'Acústica al Montsant i Ritme Celler al Priorat. Una passió pel vi i el cava treballat a consciència que es transmet de pares a fills.
12: Bueno, jo és que sempre és el que he tingut a casa, aquest estil de vi. O sigui, vull dir, jo no conec cap altra manera de fer vi o ara de fer Corpinat que no sigui aquest. Per tant, tampoc et puc parlar de, bueno, d'altres comparacions o d'altres temes perquè només sé aquesta forma de fer. Però bueno, nosaltres, pel que sent, funciona.
13: Sí,
12: mentirant. Doncs això, bueno, si seguíssim, seguirien apostant per aquest estil, suposo.
8: Una nova generació nascuda enmig de ceps que veu en el vi i el cava un estil de vida compromès amb el futur del territori.
1: La Fundació Marta Mata ha atorgat el primer premi Saifores a l'Escola La Parellada pel seu projecte Connectem Santa Oliva. El premi té com a objectiu reconèixer les propostes pedagògiques que promoguin el coneixement crític a la vegueria del Penedès.
14: El primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata ja té guanyador. Ha estat l'Escola La Parellada i el seu projecte Connectem Santa Oliva per la seva capacitat de transformar el municipi mitjançant una xarxa de mobilitat sostenible amb l'anomenada Ruta Riera, un eix verd pensat per connectar Santa Oliva amb altres barris propers com les Pedreres. El projecte també ha destacat per la seva tasca de difusió i posada en valor del patrimoni cultural mitjançant podcasts, cançons i vídeos educatius. La convocatòria d'aquest guardó bienal s'adreça als projectes presentats per centres educatius, equipaments socioeducatius, serveis i entitats que treballin amb infants i joves a la zona. A més, el jurat ha decidit fer un reconeixement especial als 47 anys de trajectòria del Festival Infantil i Juvenil de Teatre del Baix Penedès, que realitza el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès i que ha presentat el premi. En aquesta primera edició s'han presentat un total de 17 projectes que es podran veure una mostra d'experiències pedagògiques amb l'objectiu d'atorgar visibilitat i fomentar l'intercanvi entre membres de la comunitat educativa. Aquesta fira es farà a Calmata, a Saifores, al gener de l'any 2027.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Joaquim Pell i Jané i la Sardana és l'apunt d'un llibre que en aquests dies s'ha presentat novament. Es tracta de Tot puntejant, el llibre que presenta aquest divendres 3 de juliol al Centre Cívic l'Estació. És una obra de Jaume Figuera sobre la figura d'aquest il·lustre vendrellenc, molt actiu en diferents àmbits culturals de la vila, especialment el de la Sardana.
2: Dins del marc de la designació del Vendrell com a capital de la Sardana 2026, Jaume Figueres presentarà el seu nou llibre Joaquim Pell i Jané i la Sardana, Tot puntejant. Una obra que parla de la figura de l'influent vendrellenc i el seu paper fonamental en la consolidació de la Sardana. Joaquim Pell, nascut el 1904 i mort el 1982, fou mestre de català per correspondència en una època en què la llengua catalana estava perseguida i un gran dinamitzador del folklore del Vendrell. Va destacar, sobretot, per ser un gran estudiós i divulgador de la sardana, publicant un llibre inèdit sobre el ball i impulsant el concurs de sardanes l'any 1947, en què van participar 70 colles d'arreu de Catalunya. La presentació, organitzada per l'Ajuntament amb l'Arxiu i el Consell Comarcal del Baix Penedès, es durà a terme divendres 3 de juliol al Centre Cívic l'Estació a les 7 de la tarda.

0: Els esports amb Jordi Graell.
1: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Aldo Velasco ha estat premiat amb el trofeu Serveis Mèdics Penedès com a millor jugador de la temporada del Club d'Esports Vendrell. L'asturià ha rebut la distinció aquest dimecres al Casino de Vilafranca, escenari d'últim programa del curs de Parlem d'Hoquei, que, conduït per Josep Gomà, cada setmana tracta l'actualitat dels equips penedesencs d'hoquei patins a Ràdio Vilafranca. Velasco, de 26 anys, s'ha imposat a la votació final amb 56 punts, mentre que han completat el podi el porter Xevi Arques amb 45 punts i el jove Magí Prats amb 35. D'aquesta manera, Aldo veu recompensat així un curs on penja els patins, després d'haver estat clau, anotant 19 gols a l'hoquei Lliga Plata Sud, sent el quart màxim golejador de la Lliga, a només dues dianes dels pitxitxis Àlex Josep de l'Espanyol i Àlex Jordanyet del Vilafranca. Pel que fa a la tertúlia, dirigida en aquesta ocasió per Jaume Boquera, ha comptat amb la participació el vendrellenc Lluís Ferrer, membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Patinatge, l'exporter rojinegre Xus Fernández, que recentment s'ha retirat per formar part del cos tècnic del Noia Freixenet, i de Carla Batlle, portera de l'Oxigen Sant Cugat. A més, l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta, ha disposat d'un torn de paraula on ha valorat l'aposta pel planter. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
2: Hem fet un equip molt jove, una aposta arriscada, ens va costar molt a l'inici, però bueno, crec que l'equip ha funcionat i hem fallat una mica els moments claus, que al final això també és una mica el pecat de joventut. Però bé, la veritat és que content, crec que l'equip té molt de recorregut i seguirem amb aquesta línia apostant per la gent jove, que és el que toca ara i el que crec que el club ha d'apostar.
1: La festa final del programa Parlem d'Hoquei acaba amb tots els premiats i col·laboradors damunt de l'escenari per acomiadar entre aplaudiments una nova temporada intensa d'hoquei patins. I seguim parlant d'hoquei patins. La portera vendrellenca Anna Ferrer ha estat preconvocada per la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 3 i el 10 d'octubre. Ferrer es va perdre l'europeu de l'any passat per lesió i enguany, si no hi torna a haver cap impediment físic d'última hora, tot apunta que acabarà formant part de la llista definitiva per disputar el Mundial. A banda de la portera Lesneca Fraga, a la preconvocatòria també figuren sota pals Anna Salvat del Vilassana Cooperativa d'Ibars i Carla Batlle de l'Oxigen Sant Cugat, mentre que de jugadores de pista hi ha Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjó del Fraga, Gemma Soler del Cerdanyola, Amy Blackman de l'Enfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Roces del Vilassana.
3: El temps amb Marc Rodero.
4: I una jornada més on hem de parlar de les temperatures, que són el fet més significatiu d'aquests dies quan parlem de meteorologia, perquè no hi ha res més que parlar de temperatures. Marc Rodero, bona tarda. Hola, bona tarda. No és possible establir aquesta connexió de moment amb en Marc Rodero per parlar d'aquesta situació meteorològica d'estiu radiant, amb temperatures, com dèiem, cada dia, si escau, una miqueta més altes. Estem en sintonia de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada, en l'informatiu de Ràdio El Vendrell, que ha de servir, com dèiem, per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. I com és habitual, a la recta final de l'informatiu parlem de la previsió del temps amb en Marc Rodero. Estem pendents, doncs, d'establir aquesta connexió. Marc, bona tarda.
5: Hola, hola. Sí. Bona tarda, Víctor, bona tarda a tothom.
4: Bona tarda. Dèiem que si hi ha una cosa a destacar, temperatures i poca cosa més, no?
5: Sí, com aquests darrers dies, hem de seguir parlant d'aquesta estabilitat que ens propicia l'anticicló, un anticicló que té ganes de quedar-se i ho farà encara durant força dies. Tot plegat amb una situació d'estabilitat i de temperatures força elevades.

0: entre diumenge i dimecres de la setmana vinent.
1: Una calor que fa que cada vegada el mar també estigui més calent, és a dir, ja és pràcticament una tassa de caldo, no?
0: Doncs hem de pensar que cada vegada tropicalitzarem més la Mediterrània, perquè ja en aquesta època de l'any es troba amb valors força elevats, encara ens queda tot l'estiu com aquell que diu per endavant. Veurem com acabarem el mes de setembre, quan ja comencin a arribar les primeres pertorbacions en altura, amb aire fred, un caldo ben caldo en el mar. Per tant, ja veurem què ens depara d'aquí un parell de mesos.
1: Doncs, en tot cas, sabem que és el que ens depara avui i també les pròximes hores. Marc, gràcies, com sempre, que tinguis molt bona jornada.
0: Adéu-siau.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres acabem aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins les dues, l'altra al vespre a partir de les 8 i fins a 8:45. La informació, com que no s'atura, la trobaran puntualment a xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, i també, com no, a la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies de factura.

0: Restriccions a la mobilitat.
1: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
2: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants.
1: És més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fight Boy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell.
1: El concert inaugural del Petit de Galeril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 de la nit a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor. I, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
6: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
5: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
7: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
5: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
8: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
5: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
9: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
10: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
5: El govern ha admès que els diners provinents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
11: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
12: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
11: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
13: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
11: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
0: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica.
15: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
14: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
4: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, al Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
18: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
19: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir-ho a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
18: En cas de Comforça s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Comforça.
20: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, o van canviar per un altre dia de calendari.
18: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
1: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tràmit, que és gairebé el 52% del total.
0: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
1: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
1: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Venezuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
1: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295. I els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: És un 2:45. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat, perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
22: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat ni agencia catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
21: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
2: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
0: També a la P7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
1: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
0: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a la P7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
1: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
0: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
6: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí ja el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
3: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
0: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
23: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural.
24: Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
25: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
23: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, li estem escoltant. També a Maya o Ralph Pichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: 20 aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants en bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, d'en Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
1: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
5: fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
1: Enguany el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
0: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània. A través de les noves tècniques digitals, Gaudí Miró Gomis de Constructed reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Casa Batlló Contemporari i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
8: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
7: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
9: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
7: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
10: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
12: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
10: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
26: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
10: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges, Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camu, sota tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora, Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà a la capital del Segrià. També ha anunciat la baixa de Calef Agada i per la seva banda el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Esper Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
0: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
14: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
15: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
16: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
17: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols s'ha fet el llit. I les estrelles del cel petit i doncelles caient el sol ha dormit.
16: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
17: Adeu, Embaladits.
27: Ens agrada la poesia.
15: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics d'en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu, de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitar Rica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Calaril i la processó Matafí Física es podrà veure a la plataforma a la xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de la xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
15: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: A El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona, una ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
17: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
16: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat se sent seu.
18: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire.
0: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la comissió de l'amiant de la Confab.
20: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
19: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
21: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
22: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
23: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
21: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
25: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
24: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
6: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
5: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I es movem per a la cultura. Tengo un pensamiento.

0: avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralph i Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
1: Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín.
2: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
2: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
3: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
2: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
5: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
4: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
6: La part digital és radical, perquè l'espírit de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
4: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
7: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants. En total, 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les tres primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol, el migcampista del Castelló, signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha notat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
7: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, al camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
9: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Can Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
7: Amb Waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes tres jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de tres anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la rebuit interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrista

0: de la Fuente, Amaya o Ralph Ichu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 11:15 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 13:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Molt bona tarda i benvinguts. Sigueu benvinguts a la nostra Tarda en Estèreo, que arrenca doncs, precisament ara mateix. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts en aquests primers minuts de la tarda d'avui dijous. Tenim un peu ja en el cap de setmana. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts, que aquí estarem fins a arribar al punt de les 5, com sempre. I anem amb més actualitat, la més actualitat recent. Els Banda Neon presenten amb Buos aquest tema, que és bueno, doncs un tema fet a expresso per aquest estiu, El Ventilador. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona tarda i benvinguts.

0: Aquí està l'artista espanyol que està de moltíssima actualitat. Parlem de Chema Ribas i temes com aquest, doncs, que ve genial per l'època en la que ens trobem, amb aquest tema que es diu Bikini. Així que nosaltres, amb aquests darrers singles, com sempre, aquí estem a l'última en tot, arrenquem aquests primers minutets. Sufocant, això sí, la temperatura i també les circumstàncies. Ja sabeu que tenim la xarxa viària complicada. No sé si ja a aquestes hores la cosa està resolta, però aquest matí, si havies d'anar cap al sud, la cosa, bueno, pues en res, no ho hagués estat possible.
1: Freqüència molt...
0: Arribar a l'hora, eh?
1: www.rtvalvendrell.cat.
0: I avui som a dijous, penúltim dia del nostre programa, perquè demà serà l'últim, i després, uau, ens anem unes 3 setmanetes de vacances. Aquesta Bebe Rocha i David Guetta amb el seu Set Girls.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Des de Can Romera està reullet tan solo.
2: Doncs després de sentir l'Alfred García amb el seu nou single Vine'm a buscar, ara ens aturem amb Laura Bues i Kaidam amb Manxuiles.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. I després de sentir a Víctor Magani i la força de Dani Romero, ara sí que arriba ella, guapíssima, amb una força tremenda. Parlem de Leire Martínez, el seu àlbum Històries d'aquella niña, amb temes com aquest, Cabeza de Ratón.

0: Bedtime Times és la proposta de Robin Schulz amb Bart. Doncs estem en format refrescant a tope. Tenim, bueno, pues caloreta, caloreta, eh? Diuen que és que avui el temps està com més normal, però, bueno, jo veig la programació, no. Veig la temperatura i a mi el rellotge m'indica, doncs, el mateix que ahir, 32 graus. Així que hem de refrescar-nos d'alguna manera, sufocant la calor i sobretot aquestes hores que són així tan, que pega tant al sol, estar ben refugi i sobretot estar ben hidratats. Robin Schulz i Barf ens acompanyen quan som a 10 minuts per arribar a les 4.
1: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Doncs anem en busca de Oso Bravo, un artista pop-rock en espanyol que aposta per lletres directes, molt properes i emocionants. Nou single es titula Contigo.

Estem trobant un David Bisbal que està molt retro. També eren els seus directes. Hem sentit interpretar el tema de Frente a Frente de Janet, així com aquest Vivir así es morir d'amor de Camilo Sesto. Estem en 3 minuts ja per a tocar el

0: Pará. Frená. Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

L'artista nord-americana està de molta actualitat amb aquest Love Sensation i també amb l'estrena del seu darrer videoclip musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Recordeu que també té en circulació el tema de Bring Me Your Love de la mà també de Sabrina Carpenter i Lewis Capaldi. Ara sona també en Tarda en Estèreo, Stay Love.

0: És un dels grans artistes del panorama nacional. Carlos Vives com a artista, com a trajectòria musical i també com a persona. Aquest 2026 promet presentar-nos nous treballs. De fet, ja ha publicat dos singles i alguna que altra col·laboració, però promet regalar-nos un nou LP. Són les 4 i 20, amb tu, jo i nada más. És una de les cançons que segurament trobarem amb aquest nou treball. I aquí estem per doncs passar la tarda de la millor manera possible. Els èxits i les novetats són el que sonen en Tarda en Estèreo.
1: Música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Va ser una figura, una gran figura musical amb alguns temes molt destacats l'any 2000. Raúl, que aquest 2026 torna. Tu me das la vuelta.

Doncs aquí està la nova producció de Lost Frequencies, que encén l'escena amb aquest tema que es diu Life It All. El DJ i productor belga que va estrenar el seu nou track al costat de la potent veu de Karen. Ja fa tres setmanetes que tenim nou material d'una de les grans figures internacionals europees. Doncs anem amb més coses, que la tarda en estèreo arriba, com sempre, protagonista amb novetats, i l'última cançó conjunta de Santana i Becky G es diu Mi Gran Amor. Sorpresa per la publicació d'aquesta col·laboració de dos llatins, o d'origen llatí, Becky G, a la mèxica Santana. Han col·laborat amb aquesta cançó Mi Gran Amor per parlar de la realitat de moltes famílies llatines als Estats Units. El seu tema arribarà publicat amb el nou disc de la mèxica, en el seu nou disc, Mi Gran Amor.

La proposta de Tame Impala arriba amb la col·laboració de Jenny Voice Noise amb el tema Dràcula. Doncs aquí estem, amb aquestes horetes, i passen com sempre amb l'actualitat musical amb un estiu que, bueno, demà serà divendres. A veure què és el que ens depara dintre de les novetats que cada setmana estem a, pues això, a la guai del que sona, el que més ens agrada i del que arriba cada setmana aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Nil Moliner, com ja sabeu, té nou treball. És un artista català que està, doncs, pegant molt fort amb el seu darrer disc. I aquesta es diu Nuestro Jardín. A més, el podem sentir, doncs, que està en diversos festivals. Ara, per exemple, està en el Big Sound Baracaldo 2026, compartint cartell amb artistes com, per exemple, Lola Índigo o Juan Magán.

enguany, bueno, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Aquest any hem estat molt desconnectat de tot això perquè la informació no gairebé arribava i perquè la no participació d'Espanya al Festival d'Eurovisió, doncs, així ho ha fet. Búhos i Leire Martínez, bueno, és que Búhos no paren, amb Banda León, ara amb Leire Martínez, no hi ha plan B.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Avancem una miqueta més, ja veiem de lluny a les 5 de la tarda i ara ens quedem amb aquest gran tema que es diu Heaven on Your Mind, de la mà de Kygo i el cantant nord-americà Dane Deminsky, que units per llançar aquest tema fan un homenatge emotiu al seu amic Avicii, al seu amic Avicii, volia dir. Aquí fusionen aquesta gran producció en el que cada un aporta el que sap millor fer. I a més, recordant sempre que la veu de Deminsky va ser també la veu d'aquell darrer clàssic Hey Brother.

Ens quedem amb els Cactus, que han presentat nou single fa uns quants dies. Amb això que es diu La Noche Loca en Benidorm, avui tanquem la tarda de dijous per trobar-nos demà. Així que passeu bona tarda, refresqueu-vos molt, disfruteu de la tarda i disfruteu de les vacances si esteu en elles. Salutacions de Marga Márquez. Fins demà.

0: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.com. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: L'actualitat informativa de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Repàs a l'actualitat informativa amb la Marga Marca de les Vies de So. Està acompanyada, en aquest cas, de la redacció al complet del Vendrell Comunicació. I és present en aquest informatiu també en Jordi Garell. Amb l'actualitat esportiva, la meteorològica és de Mar Rodero i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius de la ràdio, que com és habitual, s'inicia fent repàs en síntesi als fets més destacats. És el repàs al sumari de titulars.
1: Sumari de titulars.
0: Enèsim matí complicat a les principals carreteres que passen pel Baix Penedès. L'accident d'un camió a l'autopista AP7 a l'altura de la Pobla de Montornès a primera hora ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud. Per això s'han desviat els vehicles que venien de Barcelona cap a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha col·lapsat la Nacional 340 i també les carreteres adjacents. D'aquest fet en parlarem avui, només obrir l'informatiu, però ara també haurem de parlar de la sinistralitat a les carreteres de la xarxa viària en els primers mesos, 6 mesos de 2026. També tindrem temps de parlar d'altres qüestions perquè les obres de la nova seu del Consell Comarcal es licitaran abans que acabi l'any. Haurem de parlar de la unitat vendrellenca que planteja impulsar el sector industrial del municipi per equilibrar l'economia local. Un informatiu que a més ha de servir també per parlar d'una segona persona que ha estat detinguda per robatoris a l'interior de vehicles, dels nens del Vendrell que també commemoren els 25 anys del seu nou local, de la taula rodona sobre les festes majors del Penedès, de Mas Vilella, que s'afegeix a Corpinat, i també del Premi Saifores. I ho acabarem parlant de literatura. Matí molt complicat a les principals carreteres que passen per la comarca. L'accident, novament, d'un camió a l'autopista AP7 a l'altura de la Pobla de Montornès a primera hora ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud. Per això s'han desviat els vehicles que venien de Barcelona cap a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha col·lapsat la Nacional 340 i, com dèiem, les carreteres properes.
2: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell. El que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. En el sinistre hi treballen 9 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels bombers i una unitat del SEM.
0: Precisament avui s'han donat a conèixer les dades de sinistralitat a la xarxa viària en els primers 6 mesos de 2026 que el Baix Penedès presenten una millora respecte als anys anteriors. Si l'any passat es van haver de lamentar 2 víctimes mortals, enguany de moment, i segons recull el Servei Català de Trànsit, no s'ha registrat cap mort en accident de circulació a les carreteres del Baix Penedès.
3: El Baix Penedès no ha registrat cap mort per sinistralitat a les seves carreteres durant aquesta primera meitat de 2026. A diferència de l'any passat, que n'hi va haver 2, i del 2019, que n'hi va haver un, les vies de circulació de la comarca enguany no han comptabilitzat cap víctima mortal en el període de gener a juny. Unes dades en consonància amb les que s'han donat a Tarragona, on durant la primera meitat de l'any s'han produït 16 víctimes mortals, 4 menys que en el mateix període de l'any passat. Pel que fa al conjunt de Catalunya, en un total de 66 accidents mortals, 69 persones han perdut la vida fins al 30 de juny. Aquesta dada comporta una variació d'un 1,5% menys respecte al primer semestre de l'any passat, quan es va registrar la mort de 70 persones també en 66 accidents, a més d'una reducció del 16% en relació al 2019. Els mesos de maig i juny concentren el registre de mortalitat més alt d'enguany a la xarxa viària. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts registrades. Els ferits greus també han estat un factor clau en el balanç de la sinistralitat a la xarxa viària catalana. A diferència de l'any passat, amb la xifra de 402, enguany se n'han registrat 352, amb una reducció del 12,4%. Aquest mes de juny han mort 17 persones, més del doble que el juny de l'any passat, quan van perdre la vida 8 persones. En relació a aquestes dades, es demana el control en la conducció i la corresponsabilitat de tots els usuaris per tal d'evitar la sinistralitat mortal. Així mateix, s'ha de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d'alcohol o drogues.

0: Canviem de tema, parlem de les obres de la nova seu del Consell Comarcal del Baix Penedès que es licitaran abans que acabi l'any. L'ENS tindrà un edifici propi i únic a la zona de les Deveses del Vendrell. El pressupost destinat a l'obra és de 7,7 milions d'euros.
1: El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, celebrat aquest dimecres, ha aprovat el projecte de la seva nova seu. La seu actual, a la plaça del centre, fa anys que ha quedat petita i els serveis del Consell estan repartits per diferents edificis de l'entorn. Es tracta d'un nou edifici de 2.800 metres quadrats que s'ubicarà a la zona de les Deveses del Vendrell, a tocar del parc de Villa García de la Torre. Acollirà tots els serveis que presta aquesta administració: serveis generals, departaments tècnics, serveis socials, oficines joves, serveis educatius, atenció a la ciutadania i una sala de plens, a més d'espais amplis i funcionals per a altres activitats. El pressupost total de l'obra és de 7,7 milions d'euros. Es preveu que la licitació de les obres es faci abans que acabi l'any i que aquestes comencin el 2027.
0: Unitat Vendrellenca planteja impulsar el sector industrial del municipi per equilibrar l'economia local. L'objectiu és generar llocs de treball qualificats que ofereixin oportunitats als joves formats que surten dels centres educatius del Vendrell.
1: Arran del tancament de la fàbrica de Singovín d'Eivissa del polígon de les Mates i el seu trasllat a l'Arboç, Unitat Vendrellenca critica la política que ha seguit el govern local en matèria de model econòmic.
2: El que és evident és que una empresa que tanca d'aquesta magnitud, amb un teixit empresarial que ja és pobre de per si, el que accentua és la poca política industrial i econòmica de la ciutat i, per tant, que l'Ajuntament del Vendrell no ha fet el que havia de fer per mantenir els llocs de treball i, en tot cas, buscar una alternativa que pugui suplir aquesta manca i aquest tancament que tindrà la fàbrica de Saint-Gobain i que desplaçarà la gent a l'Arboç.
1: El grup considera que l'executiu no ofereix oportunitats als joves preparats del Vendrell i que l'aposta per les grans superfícies comercials no genera ocupació de qualitat.
3: Estem veient cada dia, no, que tenim generacions de joves que estan molt preparats, però d'alguna manera els estem condemnant a que facin un exili laboral. Amb l'obertura massiva de supermercats estem generant ocupació de baix valor afegit. El Vendrell necessita urgentment connectar la formació professional i els estudis dels nostres joves amb ofertes laborals que siguin qualificades i que siguin ajustades a la seva formació.
1: El candidat d'Unitat Vendrellenca proposa que el Vendrell aposti per crear i retenir talent que aporti a l'àmbit empresarial local.
4: Hem de passar d'obrir supermercats i tancar fàbriques a creure'ns un altre model econòmic per a la ciutat. El Vendrell, ciutat universitària, i potenciar, a més, un campus de formació professional. A crear llocs de treball i, sobretot, enfocats en mà d'obra qualificada. Tenim IDEADA, perspectives amb l'IDEADA 2, i, per tant, hem de ser capaços de crear un context, un ecosistema industrial focalitzat en la conducció autònoma i en la conducció sostenible. Retenir el talent, és a dir, no només captar-lo, no només crear-lo, sinó ser capaços de que tot aquest talent, la mà d'obra qualificada, es quedi a viure al Vendrell.
1: El sector automobilístic ha de ser, per Unitat Vendrellenca, la clau per equilibrar el model econòmic del Vendrell.
0: Una segona persona ha estat detinguda pels 28 robatoris amb força a l'interior de vehicles comesos en diversos nuclis del Vendrell entre el 25 d'abril i el 25 de maig. Els detinguts van cometre robatoris a Sant Vicenç, Coma-ruga, Torreblanca, Sant Salvador i Nirvana, provocant una notable alarma entre el veïnat.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un segon individu implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que entre el 25 d'abril i el 25 de maig es van produir a Sant Salvador, Nirvana, Coma-ruga, Sant Vicenç i Torreblanca. El detingut, de 26 anys, i un altre individu, al qual van detenir el passat 19 de maig, se'ls atribueixen un total de 28 robatoris de vehicles. Es tracta de persones amb nombrosos antecedents policials. Les imatges procedents de càmeres de l'interior d'algun dels vehicles forçats han estat determinants per a la investigació policial.
0: Els nens del Vendrell estan enguany de doble aniversari. A banda del centenari, els de la camisa vermella també celebren els 25 anys del seu local a la Riera de la Bisbal, una seu on hi van arribar mercè a una permuta amb l'Ajuntament. Per commemorar-ho, l'agrupació vendrellenca actuarà dissabte a la placeta del Serrallo en companyia dels Castellers de Lleida i els Castellers de Sants.
5: De la Fonda del Centro a la Riera de la Bisbal. Al llarg dels seus 100 anys de vida, els nens del Vendrell han passat per diferents emplaçaments on han anat assajant, preparant les millors de les construccions. Abans de la guerra de 1936, els de la camisa vermella també s'havien mogut per la premsa de Cal Fontana, la sínia i l'era del mateix Cal Fontana, el Molí del Magre, el camí del cementiri i l'Hort del Bassa. Després de la contesa bèl·lica, la colla també va passar, entre d'altres, per la placeta i el cinema del Tívoli, la sindical, la lira vendrellenca, el casal familiar i la plaça Vella, un nomadisme que ara l'agrupació vol reivindicar i homenatjar.
6: El que volíem també, a través de la Diada, és commemorar el 25è aniversari del nostre local. Fem 100 anys, però hem assajat en molts llocs diferents i ara en fa just 25 que som aquí en aquest local, ubicat actualment aquí a la Riera de la Bisbal, i per tant volíem fer una diada que fos prop d'aquest local i que commemorés aquesta efemèride.
5: Una arribada a la Riera de la Bisbal que es va produir mercè a una permuta amb l'Ajuntament del Vendrell. Els nens van cedir al consistori un local heretat al 1983 a canvi d'establir-s'hi ara fa un quart de segle a la seva actual seu social.
6: Ens el va cedir un senyor que es deia Gestí, que va fer una donació a la colla, que és el del carrer de les Hortes, i aquest actual, que va ser una permuta entre el que teníem al carrer de les Hortes, que ara hi ha altres entitats que l'estan gaudint, i aquest que ens el va cedir l'estructura a l'Ajuntament, i la gent de la colla, amb les seves mans, va acabar de construir tota la part interior.
5: El donant fou Carles Gestí Nin, un filantrop dels Castells, a qui la colla li deu, en darrera instància, al seu local actual. Una casa oberta a tothom i que dissabte a la tarda, a partir de les 6 a la placeta del Serrallo, serà homenatjada amb una diada en presència dels Castellers de Lleida, que venen amb el 4 de 8 com a millor construcció enguany, i els Borinots de Sants, en un moment especialment dolç després d'haver-se notat ja la seva primera tripleta màgica de la temporada.
0: L'Institut d'Estudis Penedesencs ha organitzat aquesta setmana una taula rodona sobre la manera com es gestionen les festes majors al Penedès. L'acte, que s'ha organitzat al Vinceum de Vilafranca, ha comptat amb representants de les diferents festes majors de l'àmbit de la vegueria.
7: El Vinceum ha acollit aquest dimarts una taula rodona per tractar l'origen i l'evolució dels diferents models d'organització de les festes majors que es fan al Penedès. L'acte ha començat amb una breu presentació de l'inventari del patrimoni cultural immaterial del Penedès. Un projecte iniciat fa més de 10 anys per identificar, documentar i salvaguardar els principals elements que conformen el patrimoni etnològic penedesenc. Posteriorment, la taula rodona ha comptat amb la participació de persones que han estat vinculades amb les festes majors del territori, formant part de les diferents comissions organitzadores o dels grups d'administradors. Mireia Mercader, que va ser administradora de la Festa Major de Santa Anna el 2017, ha estat l'encarregada d'explicar el model de gestió de la festa vendrellenca.
8: Bé, nosaltres tenim un model molt nou, que és el nostre cas dels administradors, que és del 2014, perquè antigament ja havíem tingut, van desaparèixer durant avui uns 60 anys i tornen a aparèixer el 2014. Per tant, és un model molt nou que l'hem de preservar i consolidar al llarg del temps. Vull dir que en aquest cas potser és més diferent dels altres que porten molts més anys amb administradors i pobordes. Seria una diferència.
7: La taula rodona ha estat moderada pel president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, Ramon Arnabat, i per la coordinadora de l'inventari, Anna Travé. Alguns dels temes que s'han tractat han fet referència a la manera com aquestes festes es poden adaptar als canvis climàtics actuals.
8: Són festes majors que s'han de preservar i que no s'han d'intentar que el públic extern debiliti la pròpia festa major, i també són festes majors que amb el canvi climàtic s'hauran de veure com evolucionen per seguir fent tot el que està programat, però amb aquestes calors que fan que s'haurà de modificar i adaptar sempre mantenint l'essència.
7: L'acte s'ha emmarcat en les activitats organitzades per l'IEP com a membre de la xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
0: El Baix Penedès ja disposa del seu primer celler dins de Corpinat. Es tracta de Mas Vilella, una masia de la Bisbal del Penedès del segle XVI, propietat del vendrellenc Albert Gené, que s'ha incorporat a aquesta marca col·lectiva de productors de cava que aposta per petites produccions 100% ecològiques i vinificades íntegrament a la mateixa propietat. De moment han tret al mercat 10.000 ampolles, xifra que confien doblar a partir de l'any vinent.
5: 11 hectàrees de vinya, tot collit a mà i totalment sostenible. Amb aquestes credencials i aquesta filosofia, era clar que més d'hora que tard, Mas Vilella s'acabaria incorporant a Corpinat, una marca col·lectiva de productors de cava del Penedès, reconeguda per la Unió Europea, i que busca en l'alta qualitat el seu tret distintiu. Un matrimoni acabat de segellar i que ha permès l'entrada del Baix Penedès a la família dels escumosos de cocció lenta.
9: La relació amb tots els cellers que hi ha dintre Corpinat, que tots són amics, tots pensem igual de qualitat, de buscar valor afegit, de fer vins escumosos emocionals que transmetin la singularitat del paisatge de cada zona, doncs ha sigut el motiu de, des del primer moment, ja intentar entrar a Corpinat, i així ha sigut. No ha sigut cap dificultat tècnica extra per nosaltres, perquè doncs, sempre amb els nostres projectes treballem així.
5: Amb l'entrada de Mas Vilella, Corpinat arriba als 23 cellers d'arreu del Penedès, una aposta col·lectiva oberta a tots els productors de la zona que compleixin amb una sèrie de requisits i una manera de distingir-se davant les tendències actuals del mercat.
9: I acabarà havent dues realitats, una realitat de vins de més de volum, de preu més econòmic, més de més rotació, i si no, doncs vins i escumosos, doncs això, més emocionals, més singulars, amb produccions més petites i amb més valor afegit, que doncs la vinya es pugui pagar bé el raïm, i no aquest sistema que s'havia muntat fins ara amb el cava de moltes hectàrees, molta producció i preus baixos, no? Que al final també doncs el viticultor doncs no es guanya la vida, no?
5: Mas Vilella està regentat per Albert Gené, membre de la família Gené Ventura i propietari també de l'Acústica al Montsant i Ritme Celler al Priorat. Una passió pel vi i el cava treballat a consciència que es transmet de pares a fills.
10: Bueno, jo és que sempre és el que he tingut a casa, aquest estil de vi. O sigui, vull dir, jo no conec cap altra manera de fer vi o ara de fer Corpinat que no sigui aquest. Per tant, tampoc et puc parlar de, bueno, d'altres comparacions o d'altres temes perquè només sé aquesta forma de fer. Però bueno, nosaltres, pel que sent, funciona. Sí. Anem tirant. Doncs això, bueno, si seguíssim, seguirien apostant per aquest estil, suposo.
5: Una nova generació nascuda enmig de ceps que veu en el vi i el cava un estil de vida compromès amb el futur del territori.
0: La Fundació Marta Mata ha atorgat el primer premi Saifores a l'escola La Parellada pel seu projecte Connectem Santa Oliva. El premi té com a objectiu reconèixer les propostes pedagògiques que promoguin el coneixement crític a la vegueria del Penedès.
11: El primer premi Saifores de la Fundació Marta Mata ja té guanyador. Ha estat l'escola La Parellada i el seu projecte Connectem Santa Oliva per la seva capacitat de transformar el municipi mitjançant una xarxa de mobilitat sostenible amb l'anomenada Ruta Riera, un eix verd pensat per connectar Santa Oliva amb altres barris propers com les Pedreres. El projecte també ha destacat per la seva tasca de difusió i posada en valor del patrimoni cultural mitjançant podcasts, cançons i vídeos educatius. La convocatòria d'aquest guardó bienal s'adreça als projectes presentats per centres educatius, equipaments socioeducatius, serveis i entitats que treballin amb infants i joves a la zona. A més, el jurat ha decidit fer un reconeixement especial als 47 anys de trajectòria del Festival Infantil i Juvenil de Teatre del Baix Penedès, que realitza el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès i que ha presentat el premi. En aquesta primera edició s'han presentat un total de 17 projectes que es podran veure una mostra d'experiències pedagògiques amb l'objectiu d'atorgar visibilitat i fomentar l'intercanvi entre membres de la comunitat educativa. Aquesta fira es farà a Calmata, a Saifores, al gener de l'any 2027.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Joaquim Pell i Jané i la sardana és l'apunt d'un llibre que en aquests dies s'ha presentat novament. Es tracta de Tot puntejant, el llibre que presenta aquest divendres 3 de juliol al Centre Cívic l'Estació. És una obra de Jaume Figuera sobre la figura d'aquest il·lustre vendrellenc, molt actiu en diferents àmbits culturals de la vila, especialment el de la sardana.
2: Dins del marc de la designació del Vendrell com a capital de la sardana 2026, Jaume Figueres presentarà el seu nou llibre Joaquim Pell i Jané i la sardana Tot puntejant, una obra que parla de la figura de l'influent vendrellenc i el seu paper fonamental en la consolidació de la sardana. Joaquim Pell, nascut el 1904 i mort el 1982, fou mestre de català per correspondència en una època en què la llengua catalana estava perseguida i un gran dinamitzador del folklore del Vendrell. Va destacar sobretot per ser un gran estudiós i divulgador de la sardana, publicant un llibre inèdit sobre el ball i impulsant el concurs de sardanes l'any 1947, en què van participar 70 colles d'arreu de Catalunya. La presentació, organitzada per l'Ajuntament amb l'Arxiu i el Consell Comarcal del Baix Penedès, es durà a terme divendres 3 de juliol al Centre Cívic l'Estació a les 7 de la tarda.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins. Aldo Velasco ha estat premiat amb el trofeu Serveis Mèdics Penedès com a millor jugador de la temporada del Club d'Esports Vendrell. L'asturià ha rebut la distinció aquest dimecres al Casino de Vilafranca, escenari d'últim programa del curs de Parlem d'Hoquei, que, conduït per Josep Gomà, cada setmana tracta l'actualitat dels equips penedesencs d'hoquei patins a Ràdio Vilafranca. Velasco, de 26 anys, s'ha imposat a la votació final amb 56 punts, mentre que han completat el podi el porter Xevi Arques amb 45 punts i el jove Magí Prats amb 35. D'aquesta manera, Aldo veu recompensat així un curs on penja els patins, després d'haver estat clau, anotant 19 gols a l'hoquei Lliga Plata Sud, sent el quart màxim golejador de la Lliga, a només dues dianes dels pitxitxis Àlex Joseph de l'Espanyol i Aleix Ordóñez del Vilafranca. Pel que fa a la tertúlia, dirigida en aquesta ocasió per Jaume Boquera, ha comptat amb la participació del vendrellenc Lluís Ferrer, membre de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Patinatge, l'exporter rojinegre Xus Fernández, que recentment s'ha retirat per formar part del cos tècnic del Noia Freixenet, i de Carla Batlle, portera de l'Oxigen Sant Cugat. A més, l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta, ha disposat d'un torn de paraula on ha valorat l'aposta pel planter. Escoltem l'entrenador del Club d'Esports Vendrell, Toni Porta.
5: Hem fet un equip molt jove, una aposta arriscada, ens va costar molt a l'inici, però bueno, crec que l'equip ha funcionat i hem fallat una mica els moments claus, que al final això també és una mica el paquet de joventut. Però bé, la veritat és que content, crec que l'equip té molt de recorregut i seguirem amb aquesta línia apostant per la gent jove, que és el que toca ara i el que crec que el club ha d'apostar.
4: La festa final del programa Parlem d'Hoquei acaba amb tots els premiats i col·laboradors damunt de l'escenari per acomiadar entre aplaudiments una nova temporada intensa d'Hoquei Patins. I seguim parlant d'Hoquei Patins. La portera vendrellenca Anna Ferrer ha estat preconvocada per la selecció espanyola per als World Skate Games, que es disputaran al Paraguai entre el 3 i el 10 d'octubre. Ferrer va perdre l'europeu de l'any passat per lesió i enguany, si no hi torna a haver cap impediment físic d'última hora, tot apunta que acabarà formant part de la llista definitiva per disputar el Mundial. A banda de la portera Lesneca Fraga, a la preconvocatòria també figuren sota pals Anna Salvat del Vilassana Cooperativa d'Ibars i Carla Batlle de l'Oxigen Sant Cugat, mentre que de jugadores de pista hi ha Marta Piquero i Mariona Colomer del Telecable Gijón, Maria Sanjurjo del Fraga, Gemma Soler del Cerdanyola, Amy Blackman de l'Enfica i Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà i Sara Rocés del Vilassana.
0: Temps amb Marc Rodero.
1: I una jornada més on hem de parlar de les temperatures, que són el fet més significatiu d'aquests dies quan parlem de meteorologia, perquè no hi ha res més que parlar de temperatures. Marc Rodero, bona tarda.
6: Bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Bona tarda. Dèiem que si hi ha una cosa a destacar, temperatures i poca cosa més, no?
6: Sí, com aquests darrers dies, hem de seguir parlant d'aquesta estabilitat que ens propicia l'anticicló, un anticicló que té ganes de quedar-se i ho farà encara durant força dies. Tot plegat amb una situació d'estabilitat i de temperatures força elevades. Avui han pujat una miqueta les màximes, però en canvi han davallat una miqueta les mínimes. Per tant, ha estat una nit no de ben dormir, però de dormir potser una miqueta millor. Algunes d'aquestes han baixat per sota del llindar dels 21 i dels 23 graus. Per demà repetirem la mateixa situació, temps estable, tranquil, dominat pel sol, amb precipitació que no arribarà pràcticament al lloc del país, perquè probablement ni es reproduiran els ruixats cap a l'interior i tampoc cap a l'àrea del Pirineu, i amb unes temperatures de moment sense canvis significatius. Ja ens ha arribat un preavís per calor entre diumenge i dimecres de la setmana vinent.
1: Una calor que fa que cada vegada el mar també estigui més calent, és a dir, ja és pràcticament una tassa de caldo, no?
6: Doncs hem de pensar que cada vegada tropicalitzarem més la Mediterrània, perquè ja en aquesta època de l'any es troba amb valors força elevats, encara ens queda tot l'estiu com aquell que diu per endavant. Veurem com acabarem el mes de setembre, quan ja comencin a arribar les primeres pertorbacions en altura, amb aire fred, un caldo ben caldo en el mar, per tant, ja veurem què ens depara d'aquí un parell de mesos.
1: Doncs, en tot cas, sabem que és el que ens depara avui i també les pròximes hores. Marc, gràcies, com sempre, que tinguis molt bona jornada.
6: Adéu-siau.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres acabem aquesta edició de les notícies. Recordin que cada dia en trobaran dues, una al migdia de 2:15 fins les dues, l'altra al vespre a partir de les 8 i fins a 8:45. La informació, com que no s'atura, la trobaran puntualment a xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, i també, com no, a la nostra pàgina web i a les notícies de la televisió local. Bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. 'Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: Un cariño que sangró, un amor que no se olvida, es la huella de una herida que deja...

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Se'n tornem-hi un dia més, una jornada més, aquest espai matinal que ja està ben a punt, La Calaixera. Avui és dijous 2 de juliol i programa número 4001. Tot segueix. Més qüestions i més contingut en aquest espai habitual.

0: En Jordi Graell, allò que sempre fem igualment amb les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Amb tot això ens plantarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i després d'aquest butlletí seguirem a la segona part de Que la Xina amb més coses. Cada 15 dies, secció habitual amb la Lira Vendrellenca. Són les seccions, les persones que ho fan possible, a banda de repassada històrica, com sempre fem, en Xavier Mercader, l'actualitat i les newsletter que ens aporta l'Enric Fuentes, a banda d'això, de conèixer les diferents seccions i les moltes seccions que té aquesta entitat més que centenària i Creu de Sant Jordi. També repassarem l'agenda d'activitats destacades, cultura, agenda, entre d'altres, com ja hem dit. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i seguirem a la tercera i última part. Avui és dijous, farem allò repassada al cine amb l'enyorança de la Belarus, però sí que intentarem recollir les estrenes que arriben a aquestes cartelleres en aquesta setmana d'avui. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades pels canals habituals, aquests que ja hem dit, WhatsApp, correu, i també hi afegirem el telèfon de directe, el 977 15 70 69. I bàsicament amb tot això ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: Calaixera, un programa unicat de tots. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: El temps, per començar, sempre pendents del temps, de la previsió i de les temperatures últimament. Marc Rodero, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Crec que segueixen les coses sense canvis, no?
2: Sí, sense canvis destacables pel que fa sobretot l'estat del cel. Avui encara hi ha un avís, però cap a les comarques de Girona, per calor nocturna, però a partir de la tarda ja decauen tots els avisos i la situació vindrà marcada per l'estabilitat. Sol a dojo arreu del país, ni tan sols cap al Pirineu i al Prepirineu, on per norma poden créixer algunes nuvolades d'evolució diurna, tampoc ho faran, i per tant seguirem parlant d'aquesta estabilitat que dominarà tot el territori. Temperatures sense gaires canvis, màxima lleugerament més alta, però de moment força suportables i podríem dir que pel que toca per aquesta època de l'any. Seguim parlant d'una pujada que notarem a partir de dissabte i en especial diumenge i els dies que vindran, però de moment a curt termini parlarem d'aquesta normalització en les temperatures. Pel que fa a la situació marítima, també avui molt tranquil·la a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte. I actualitzem temperatures, Marc, si et sembla?
2: Ara tenim 26 graus a Cunit, 25 a Coma-ruga, 24 al Vendrell, 23 a la Bisbal, 22 al Montmell, 22 a l'Observatori de Bonastre.
0: Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
0: La nova cançó de l'Alfred García és aquesta, la que ens posa ritme avui dijous. Vine'm a buscar.

0: És una cançó xula aquesta, eh? L'Alfred García, amb aquest nou estil, vine'm a buscar la cançó per posar rima i per començar calaixera avui, que ja som dijous, sempre en directe i sempre en proximitat, que no falti, a través del 107 Ambó, de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 9 minuts. Notícies. Arriba juliol i arriben les festes del Pa Beneit, les festes de barris. Des d'aquest mateix divendres i fins al dissabte, dia 11, els 7 barris del Vendrell organitzen la seva festa on no hi falten les cercaviles del Pa Beneit, les falles, les activitats infantils o la música. Una setmana frenètica que la vila es viu amb molta intensitat. I, de fet, són una de les tradicions més arrelades al Vendrell, que tenen un origen medieval, quan antigament es feia la benedicció de la farina vella abans de segar el blat nou, durant la setmana del Corpus. Actualment la festa s'ha adaptat als nous temps, traslladant-se, això, aquests principis de juliol o el primer cap de setmana de juliol. Cada dia un dels barris de la vila organitza la seva festa, en la qual hi ha elements comuns com ara plantada i la cremada de la falla, el cercabarri del Pa Beneit, els sopars a la fresca o els concerts de la nit. A més, cada barri té els seus elements diferencials, així com algunes novetats que es miren d'introduir cada any i que s'han presentat per part de les comissions organitzades. I és el que escoltarem tot seguit, i ho farem per al seu ordre, l'habitual, però podrem escoltar l'Abril Dollonart i en Paula Moreno del barri del Serrallo i el Font de la Menya, en Sergi Garcia i el Jan Rossell del barri de França, el Salva Rodríguez del barri de la Carretera, en Nil Vinyes del barri de la Plaça Nova i Barceloneta, en Marc Jani del barri de la Plaça Vella, la Laura Sánchez del barri del Puig i del Pèlec i el José Manuel Duran del barri de la Muntanyeta.
2: Nosaltres, com a primera novetat, tenim que el dia 3 de juliol, aquest divendres, en comptes de fer el nombrament de l'Areu i la Pubilla, el que farem serà un reconeixement dels antics membres de la comissió. Veient com van acabar les cucanyes de l'any passat, aquest any hem decidit fer una guerra d'aigua a la que hem anomenat la Batalla de les Fonts. Aquest any hem tornat a canviar la ubicació de l'escenari i serà la placeta del Serrallo.
3: Nosaltres enguany, el diumenge dia 5, seguim amb la gincana del barri de França, que enguany fem la segona edició i que es poden apuntar la gent fins al mateix divendres a la nit. I després també amb el quinto del barri de França.
4: Dilluns, per l'activitat infantil, comptem com l'any passat amb l'Espai Zigzag, i pel concert comptem amb el grup Músics de Carrer i DJ Oli.
5: Al barri de la Carretera tenim dues propostes noves. A 11:45 del matí farem activitats infantils i jocs d'aigua aquest any. A veure, convidem a tots els infants a venir i que gaudeixin d'aquest dia. I després, com l'any passat va ser un èxit el Joc de l'Assassí, que vam fer una dinàmica entre barris, aquest any portem a la nit del barri el joc d'atrapar la bandera. En què diferents grups de persones, poden ser qualsevol persona del poble, s'apuntarà i tindran el seu propi estandard, que decoraran amb el seu color i els seus motius, i l'amagaran en algun racó del barri de la Carretera. Després donarem una senyal i a partir d'aquí tothom anirà a buscar quantes més banderes trobin. Hi haurà un premi pel guanyador, que és secret, de moment no el podem dir, però serà un bon premi.
3: Bueno, Pa Beneit Nocturn també informar de com funciona, repetim el format de l'any passat, des de la Penya Bètica fins a baix a la Plaça Nova, i que la temàtica doncs serà d'artistes, cantants, per les parelles trios que s'apuntin. Hi ha un límit de 60 parelles trios. I aquest any, com que ens agrada tirar de patrimoni històric del nostre barri, també oferim una visita guiada a la Casa Nadiua de Pau Casals, també entrellaçant, que és el 150è aniversari.
6: Nosaltres apostem per mantenir l'esquema dels actes dels últims anys. Tornem a fer el concert a la Plaça Vella, com també vam fer l'any passat, i com a petita novetat sí que aquest any l'activitat infantil és a càrrec de l'Escalèxtric a les Quatre Fonts, i a la nit doncs grup de versions i DJ com sempre.
2: Nosaltres aquest any seguim pel matí amb les activitats infantils, perquè ens sembla important que tothom del veïnat pugui participar. Els infants molts cops són com els oblidats i a vegades no tenen coses per fer, i llavors ens sembla important. Després de la benedicció de les coques, Després farem un monòleg, que canviem el bingo musical que fèiem cada any per un monòleg, que jo crec que pot agradar molt i no s'ha fet. I res, i després per la patada de la falla tenim una petita innovació que no volem dir gaire, però deixem caure que es podrà com interactuar amb la falla. Llavors creiem que pot ser guai i que, bueno, us esperem a tots allà i que vingueu a veure-ho.
3: I tenim dues coses, novetats, vaja. Que la SEAT es deixa el recinte per fer l'entorn mecànic que teníem i després farà un regal sorpresa molt bonic per la gent que vingui allí, farem un bingo i això, i farem, bueno, que tota la gent que estigui allí que pugui gaudir del regal, vale? I per la nit, per això, com sempre, la falla i farem un grup musical per la gent gran i després el DJ.
0: I el fet que aquestes siguin unes festes organitzades pels mateixos veïns i veïnes donen a les festes de barri un caràcter molt més popular i que fa que es visquin amb molta intensitat. Així ho valorava, així també en parlava la regidora de festes, Mariona Figueres.
7: Una setmana on s'omplen els carrers i els diferents barris, els diferents carrers, les diferents places, s'omplen d'orgull de poble, s'omplen de festa, de tradicions, no? D'aquesta cultura que passen de generacions en generacions. Evidentment, no podem fer una altra cosa que agrair a totes les comissions del barri la gran feina que fan per dur a terme a la festa del dia del seu barri, no? D'aquesta gran tasca que fan durant mesos.
0: Les festes de barri que ja comencen aquest mateix divendres, com sabeu, des del barri del Serrallo i a Font de la Menya, i finalitzarà el dissabte 11 de juliol al barri de la Muntanyeta, i del qual anirem parlant a mesura que vagin arribant i explicant i destacant els diferents actes programats. Més coses. A nivell turístic, la Regidoria de Cultura i Patrimoni del Vendrell ja té a punt la programació de 9 diferents rutes culturals per diferents indrets del municipi i que s'han de fer els mesos de juliol i agost. Recomanables per als visitants, però també per vendrellencs i vendrellenques. Per exemple, els dilluns 24 i 31 d'agost es farà la ruta que porta per nom Descobreix la Via Augusta. El dimarts 21 de juliol, el 4 d'agost i l'1 de setembre, la ruta Comarruga, un viatge en el temps. I l'11 i el 18 d'agost, la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. El dimecres 15 de juliol i el 19 d'agost, la ruta Descobreix l'Art del Mosaic. I el 21 de juliol, la ruta Sant Salvador de Port Marítim a Platja d'Estiueig. Els dijous 2, 16, 25 i 30 de juliol i el 20 i el 27 d'agost la ruta Descobreix el Vendrell i el 25 d'agost la ruta Introducció Fenosa Experience. El divendres 31 de juliol, el 7 i el 21 d'agost la ruta El Vendrell a vista d'ocell visita el campanar i el 10 de juliol la ruta Coneix el Museu Tavares. I finalment els dissabtes 1 i 22 d'agost la ruta Pau Casals amb audició d'orga i el 15 d'agost Coneix el Museu Tavares. Més detalls, els horaris i les inscripcions d'aquestes rutes a la pàgina web dels Museus del Vendrell i també a l'Oficina de Turisme del Tavares. I més qüestions relacionades bé amb la calor, en certa manera, però sobretot amb les vacances escolars. Infants i joves que ja gaudeixen un any més dels casals d'estiu organitzats per l'Esplai Zig-Zag i l'associació Trèvol al Vendrell a Coma-ruga, que ofereixen activitats lúdiques, educatives i esportives. L'Esplai Zig-Zag, d'una banda, és qui ha dut a terme el casal d'estiu al Vendrell, una proposta que ja va començar el passat 20 de juny, que s'allargarà fins al 28 d'agost i que acull els infants nascuts entre els anys 2012 i 2022, els dos inclosos. Alhora també ha impulsat un projecte destinat a joves nascuts entre el 2010 i el 2013, anomenat el Pirat Estiu, que tindrà lloc del 29 de juny al 31 de juliol. La Leida Mañas és la coordinadora pedagògica de tot aquest projecte de l'Esplai Zig-Zag.
8: Nosaltres som els casals d'estiu de l'Esplai Zig-Zag i bueno, això bueno, sorgeix una mica perquè els dissabtes al matí l'Esplai Zig-Zag bueno, fa activitat, i ja que tot l'any els monitors estan treballant de forma altruista per oferir bueno, aquest servei al poble, doncs almenys que a l'estiu també puguem oferir aquest servei.
0: Les activitats es realitzen de les 9 del matí a la 1 del migdia amb el servei d'acollida a l'escola Marta Mata, inclouen dinàmiques de grups, sortides, visites culturals i activitats de platja i piscina, entre d'altres.
8: També hem incorporat el menjador, que és menjador amb tàper propi, és a dir, els infants es porten el seu propi tàper.
0: I l'associació Trèvol també ha engegat el seu casal d'estiu de Coma-ruga, l'Institut Escola de Coma-ruga, pensat per a infants de l'escola i del barri, nascuts entre els anys 2014 i 2022, els dos anys inclosos. La proposta engloba jocs, música, activitats creatives, sortides a l'entorn, piscina i moltes altres activitats durant l'horari de les 9 del matí a la 1 del migdia i també amb servei d'acollida i menjador de tot plegat. Igualment també en parlava la regidora d'Infància i Joventut, Mariona Figueres.
7: Enguany també una de les grans novetats que ens porta Trèvol, en aquest cas no es fa com a Ruga, es fa aquí a l'Escola Garbí, que és el Trèvol Jove que ja es feia, però a més enguany doncs, aquest Trèvol Jove amb més 18, així que molt contents un any més, valoració superbona amb les inscripcions, molt contents de la feina que fan tant Trèvol com l'Esplai Zigzag.
0: I això, adreçat a joves nascuts entre el 2005 i el 2007, el Trèvol Jove més 18 es torna a posar en marxa fins al 31 de juliol, juntament amb el Trèvol Jove, destinat als nascuts entre el 2008 i el 2013 i dut a terme entre el 29 de juny, ja començat, i fins al 28 d'agost, per escollir especialment els joves que necessiten suport educatiu, social i emocional durant les vacances d'estiu. I el casal jove del Vendrell, que en el seu torn ha fet balanç de la seva 14a temporada al municipi amb dades positives quant a l'afluència d'usuaris. Un total de 6.390 joves han passat enguany pel casal jove amb una mitjana de 51 joves al dia, dades que augmenten any rere any. Sobre aquest fet també en parlava la regidora de Joventut, Mariona Figueres.
7: La valoració és fantàstica tenir aquests números d'usuaris, doncs ens fa molt contents i vol dir que el casal jove doncs, és el que és un centre de referència, un centre on aquests joves doncs, s'hi senten a gust, s'hi senten com a casa i que les activitats que s'hi fan doncs, resulten, no? I estan molt contents, així que nosaltres més contents encara.
0: El casal jove és un dels equipaments municipals més importants adreçats als joves de la comarca, un espai inclusiu i gratuït de relació i convivència dels joves en favor de la seva emancipació. El seu tècnic de referència és en Dani Utge.
9: És la millor definició de contenció i cohesió social que tenim com a espai jove aquí al municipi. Una de les singularitats d'aquesta temporada és l'arribada al casal i a la nostra ciutat de molts joves d'altres països amb necessitats, amb una necessitat de socialitzar i de tenir un espai segur i d'acollida.
0: Un dels serveis més recurrents ha estat el de l'Espai Jove Salut, que complementa aquest recurs amb un espai on els joves poden venir a parlar de les seves necessitats, amb una especial atenció a les problemàtiques en les relacions sexoafectives i el suport emocional. La tècnica responsable d'aquest servei de salut és la Maria Gallà.
10: El més important del projecte de l'Espai Jove de Salut és l'impacte que tenim en l'àrea educativa als centres. S'han realitzat 162 dinamitzacions i han estat 4.171 alumnes ateses i formades, sobretot en perspectiva d'aquesta, de prevenció de la violència de parelles, de com tenir relacions saludables, d'una sexualitat més plena, més conscient i més responsable, i altres punts com ITS, sexualitats diverses, formacions d'acceptació del cos, del bullying...
0: I perquè fa altres activitats i serveis que ha ofert el casal enguany, han destacat la continuïtat del programa Prou Bullying al Vendrell, l'atenció al programa ASA, alternativa a la sanació administrativa per a menors amb tema de drogues i multes, l'Eina Jove i la seva tècnica de suport d'orientació juvenil, a més del seguiment dels casos de justícia juvenil amb la col·laboració del programa de Medi Obert. Un servei que continuarà fent del Vendrell un punt de trobada per a joves del municipi i la temporada vinent amb la seva ja 15a edició. Més coses. Una setantena de policies locals i de vigilants han participat en una jornada al Vendrell destinada a la millora dels seus coneixements en matèria de primers auxilis. La convocatòria ha estat una iniciativa de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i les classes han anat a cura de la Secretaria de Serveis Públics de la UGT a Tarragona. De fet, un dels seus educadors és en Joan Reinaldo.
11: Doncs avui el que hem vingut a fer és una formació bàsicament a vigilants i policies locals, a cossos de seguretat pública. Anem a donar nocions bàsiques de què han de fer quan s'enfronten amb una emergència o amb una urgència, perquè com a professionals que són de la seguretat també tenen el dret i l'obligació d'assistir a les persones quan tenen alguna emergència, com dèiem abans, o una urgència sanitària.
0: Tot i que els agents ja disposen de formació en matèria de primers auxilis, és important fer un reciclatge permanent per poder atendre a la ciutadania.
11: Hemorràgies, ictus, infarts, cremades i qüestions així que es troben, no diria el dia a dia, però quan s'hi troben han d'actuar en primer terme perquè sempre són els primers a arribar-hi. Darrerament haureu vist pels mitjans de comunicació que els ofegaments de les platges són accidents que estan malauradament patint les costes catalanes i, per tant, què ha de fer aquella agent de policia que us garantizo que serà el primer que arribarà si no hi ha socorristes, què ha de fer en aquell moment amb aquella persona que s'hi troba en funció de si té pols, si no té pols, si respira o no respira, etc.
0: La jornada s'ha celebrat en diferents torns a la sala gran de l'edifici del Tavaris de Coma-ruga. I també parlem de la meteorologia, més enllà de la previsió que sempre fem a l'inici del programa. Parlem de dades i de que el Baix Penedès registra 18 nits tropicals durant tot el mes de juny. Les altes temperatures del darrer mes també s'han deixat notar i amb força a la comarca, doncs. De fet, segons dades de l'estació meteorològica del Montmell, el municipi més oriental de la comarca, s'ha situat en 14 dies per sobre dels 35 graus, sent la temperatura màxima registrada de 39,1, la més elevada de tota la vegueria. Uns 11 quilòmetres més avall, a la Bisbal del Penedès, s'han detectat 5 dies també per sobre dels 35 graus amb un pic de 36,5. Al Vendrell, el punt màxim de calor ha estat de 34,3, mentre que a Cunit el mercuri s'ha arribat a enfilar fins a la ratlla dels 33,5. Tot plegat ha provocat que durant el juny s'hagin registrat fins a 18 nits tropicals que ara dèiem repartides entre aquests 4 municipis. El nombre màxim ha estat a Cunit, amb 7 nits sense baixar dels 20 graus, seguit el Montmell amb 6, el Vendrell amb 4 nits i la Bisbal amb 1 nit. Al conjunt del Penedès, el rècord se l'endú Sant Pere de Ribes amb 14, amb els hostalets de Pierola a l'Anoia i Font-rubí a l'Alt Penedès, just al darrere amb 10. Aquest mes passat ha deixat la proporció més alta d'estacions del Meteocat amb nits tropicals en les últimes dues dècades, donant-se a 128 dels 184 punts mesurats del que disposa el Servei Meteorològic de Catalunya. I a partir d'aquí saltem cap a les propostes culturals, sempre prou interessants. Com per exemple la coreògrafa i balladora vendrellenca Beatriz Higueras torna al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell aquest diumenge amb l'espectacle Raíces. Aquesta és una proposta del Ballet Flamenco de Catalunya que ha rebut grans elogis de crítica i de públic per la seva qualitat i que ha visitat nombrosos escenaris. La representació de Raíces es farà, com dèiem, aquest diumenge, 5 de juliol, a partir de 8:45 del vespre al Teatre Àngel Guimerà. Aquest espectacle és un punt de posada amb el flamenc tradicional que deixa la porta oberta a les improvisacions dels seus intèrprets. Les entrades es poden aconseguir a entrapolis.com. I del flamenc a les sardanes. Perquè justament també aquest diumenge a les 7 de la tarda a la Rambla es farà ja la primera ballada de les sardanes d'estiu. La Copla, la principal de Tarragona, serà l'encarregada de posar la música en directe a aquesta primera jornada sardanista. Fins al 30 d'agost, cada tarda de diumenge, hi hauran aquestes sardanes a la Rambla i, a més, el dissabte 18 de juliol es celebra una ballada a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador. La temporada sardanista estival, que es tancarà el dia 11 de setembre, també a les 7 de la tarda a la Rambla. Les ballades que formen part dels actes del Vendrell, capital de la sardana d'aquest 2026. L'agenda de ballades estivals, que és una feina dels dansaires del Penedès i de Foment Sardanista Vendrellenc, amb el suport de l'Ajuntament del Vendrell i de la Diputació de Tarragona.

0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Pocs segons i dos quarts en punt de 10 del matí. Arribem ja a l'apunt esportiu, una informació d'en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins. El Club d'Esports Vendrell ha anunciat aquest dimarts la seva cinquena renovació de cara a la propera temporada. Es tracta de la de John Borrego, que complirà així la seva sisena temporada com a roig i negre. De fet, enguany està el primer curs que el defensa calafellenc de 22 anys s'ha dedicat exclusivament al primer equip, després de quatre temporades a cavall entre el filial i l'Hockey Lliga Plata i una dilatada trajectòria a la base. Borrego ha completat enguany el seu curs més golejador, amb quatre dianes, destacant sobretot per la seva entrega i les arrencades patinant d'una banda a una altra de la pista. També, això sí, ha estat el segon jugador de la Lliga més amonestat, amb sis targetes blaves, fet que el va obligar a complir el primer cicle de sanció. Així doncs, després de la baixa confirmada d'Aldo Velasco i les renovacions de Magí Prats, Xavi Arques, Marc Palau, Lluís Ferrer i Joan Borrego, el Club d'Esports Vendrell anunciarà properament més novetats de cara al curs 2026-2027.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de dos quarts a dues del migdia i a les 8 del vespre.
2: I saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris, com fem cada dia, en aquest cas en la jornada d'avui dijous 2 de juliol, i sempre començant pel Diari de Tarragona. La gigafactoria de Móra la Nova no consumirà aigua gràcies a un circuit tancat que evitarà l'evaporació i hi haurà un consum que serà ben proper a zero. A Tarragona, a l'Amfiteatre, el primer monument romà del món en tenir realitat mixta. Tecnologia innovadora sorgida a PortAventura. I dediquen la fotografia a portada. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE, avisa a Feijóo que no compti amb Junts ni amb el PNB amb com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. A Barcelona, a punt per acollir el Tour, la presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família. En política internacional, Trump guanya 1.400 milions d'euros en un any en criptomonedes. En el primer any, després de tornar al càrrec, Donald Trump, que ha ingressat aquests 1.400 milions de dòlars provinents dels negocis de criptomonedes que l'han beneficiat directament de les seves accions com a president. Mai s'havia donat un cas així als Estats Units. I la policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid. La conciliació és el factor prioritari a l'hora de trobar feina. I un bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida. Deixem també enrere aquesta portada, saltarem cap a La Vanguardia, també una de les portades habituals. La regularització desborda les previsions i força un pla de xoc. L'han admès a tràmit més de mig milió d'expedients de migrants si la policia es desdobla per respondre a les sol·licituds. I Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident recepta forjar una majoria nacional per batre a Sánchez. I brutal accident d'autobús a Lleida. La ciutat de Lleida, que va viure ahir el seu accident més greu, en xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític. Aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra. La fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la tornada a la Casa Blanca. també diferents punts d'informació esportiva, com el Tour, que exhibeix a Barcelona abans de posar-se a rodar en la seva presentació oficial. I l'ús de l'aire condicionat aliat contra la calor o un problema. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, sí que sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és la informació del dia.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 al migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio al Vendrell.
1: Les 10 i 3 minuts, tornem del butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local i ja a partir d'aquí, segona part de Calaixera. Avui és dijous, 2 de juliol, programa número 4001. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per seguir-hi, eh? Només faltaria. Sempre a través de la ràdio, sempre a través del 107.1 de l'FM, tot i que també ens podeu seguir per internet, com bé sabeu, a través de www.rtb-alvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta, o també a través de televisió. Però sempre ho diem, i ho tornem a dir. Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, més contingut a la segona part del programa avui dijous, i de fet cada 15 dies passa pel contingut que ens aporten des de la Lira Vendrellenca per conèixer justament l'actualitat, les novetats i sobretot les seccions o les persones que fan possible aquestes seccions. Avui serà un d'aquests dies, no us ho perdeu. A banda, també tindrem una mica d'espai per les recomanacions en espai visual amb l'òptica optometrista Sílvia Edo. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja saltarem cap a la tercera i última part. Aquest punt l'encapçalarem amb les estrenes cinematogràfiques d'aquesta mateixa setmana. I també tindrem una àmplia repassada a l'agenda i a les propostes culturals d'aquests propers dies. I després, participació i trucades, que tampoc no hi pot faltar per aquests canals habituals que ja coneixeu, via WhatsApp, via correu i també a través del telèfon. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera, perdoneu, no avancem.

0: Xavier Mercader, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: No m'atreveixo a dir els anys perquè sempre m'equivoco. Quants són? 100?
1: 60... És del 1889.
0: Val.
1: O sigui que serien 136 anys.
0: Ah, això, 136, veus? Ja diria 130... Hauria dit 135, jo.
1: No.
0: 136 anys. Però això sempre m'equivoco. 136 anys de història. Sí. I creu Sant Jordi que ho recordem poc, eh?
1: Ah, no, jo crec que ens ha d'abandonar i tampoc no hem d'estar recordant-ho cada moment.
0: Ja està bé, no?
1: Sí, home, no, nosaltres estem molt contents de tenir-la, no? I, de fet, que s'hagi reconegut la trajectòria, no?
0: Ja, home,
1: que
0: sí.
1: No, perquè la Creu de Sant Jordi no la donen...
0: No, qualsevol, per això dic, per això dic.
1: O sigui, té que haver darrere tot un bagatge, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas jo crec que la nostra entitat el té.
0: Sí, jo crec que sí. I d'aquí que... Quan va ser la Creu Sant Jordi fa allà...
1: Jo diria que va ser el 2007, em sembla.
0: Ostres, doncs mira...
2: Ai, no me'n recordo, tampoc. No me'n recordo.
0: Enric Fuentes, bon dia, eh?
2: Hola, bon dia, encantadíssim. A vegades ens costa presumir...
1: El 2017.
0: Ah, ara m'he espantat, 2017.
1: Sí,
2: val. A vegades ens costa presumir de tot el que fem, perquè no pararíem.
0: Ja,
2: és cert. Amb el dia a dia, eh?
0: Sí, és veritat.
2: Però sí que és una gran...
0: Amb la feina diària, sí.
2: Una cosa important.
0: Però jo conec entitats, que no diré noms, que van amb la Creu Sant Jordi i la samarreta, eh? Jo en conec més d'una, eh? Aquí ho deixo, aquí cada un que...
1: Nosaltres ho tenim posat al vestíbul, no?
0: Clar, sí.
1: On diu que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la nostra entitat amb sí. la Creu de Sant Jordi i que això és mèrit de tots els socis, vull dir, un mèrit és de tota la gent que hi ha hagut abans de nosaltres i que han fet possible, doncs, que una entitat amb 137 anys pues, hagi arribat amb la vitalitat que té ara.
0: I tant, sense dubte.
1: No, això no hem de presumir d'això, sí. Hem de presumir de tota la gent que hi ha hagut.
0: Sí, home, sí, però de quan en quan, com ara estem fent, bueno, sempre David Lluís, no? Sí, Creu Sant Jordi,
1: sí.
0: Que no tothom ho pot dir.
2: Doncs sí, Pere, més val de tu.
1: Sí. De totes maneres, jo sé de gent que l'han demanat i no s'hi han donat.
0: Aquesta és una altra, que hi ha gent que es pensa que se la mereix i se l'autodemana, que això també passa.
1: Aquest és un altre tema.
0: No entrem per aquí, que cas diferent.
1: No la vam demanar. Però jo sé que vam firmar, sense dir qui, nosaltres aquest any vam firmar perquè la donessin a una entitat i no va ser. No ho sé.
0: Bueno, ja, els criteris que utilitzin a vegades sí, també se'ns escapen una mica de les mans.
1: I tant.
0: Però bé, va, això, justament, tot això que dèiem dona peu a aquestes seccions quinzenals que ens ajuden a conèixer una mica més l'entitat en diferents paràmetres, amb l'actualitat, que és el que ens portarà després l'Enric, però també avui coneixent una mica més una secció que potser ja hem parlat en altres ocasions, però avui aprofundim una mica més, no?
1: Vam parlar amb el... que en vam tenir aquí els seus representants, no?
2: Amb el Mele.
1: Això mateix, amb el Mele, d'aquella col·laboració que estem tenint amb els... que jo crec que és molt important per el que representa, que és amb els malalts d'Alzheimer, no?
0: Sí.
1: Que amb un professor van al dematí i que això sembla que aquest tipus de teràpia serveix per alleugerar i, si més no, que no progressi tant la malaltia.
0: Val.
1: I que, bueno, que doncs, jo crec que nosaltres aquesta és una de les funcions que també té que fer la nostra entitat, no?
0: Val.
1: I avui, doncs, després hi ha totes les lligues que juguen i tot, però avui portem un representant molt jove, que l'Enric us el presentarà.
2: Sí, la secció de tenis taula, la veritat és que ens dona molt a parlar entre totes les fites que aconsegueixen, campionats, el que comentava el Xavier amb la funció aquesta social que fem amb els malalts.
0: Sí.
2: I avui en tornem a parlar més amb el Joe Han,
3: Bon dia.
2: Que ens explicarà detalladament doncs, un treball molt maco que va fer pel batxillerat, però va ser tan maco i tan elaborat doncs, que tinc entès així, ara ell ho especificarà, que la pàgina web de la Federació Espanyola de Tenis Taula doncs, va publicar. Ara ens explica
0: sí, sí.
2: ell.
0: M'agrada molt que vingui en Joan Juan perquè justament ens ha baixat molt la mitjana d'edat,
2: sí,
0: jo crec que això és per celebrar,
2: ja perquè...
0: amb tots els respectes a tots vosaltres.
2: Sí,
0: Jo també m'incloc. Ens ha baixat una mica la mitjana d'edat i això està molt bé, a més amb un esport que és fantàstic i que té molt de pes, que sí que està agafant com... Últimament sempre ha tingut presència el tenis taula, però crec que últimament... Corrobora'ns-ho, Johan, si realment també ara ha agafat com una revolada, no? Encara més forta, sí o no, el tenis taula?
3: Sí, jo crec que últimament a nivell mundial doncs, el tenis de taula s'està fent més campionats i

0: i tot és, i ara ara més que abans, doncs, molts jugadors de tot el món, doncs, m'han ajudat a jugar, sí. I tot. Jo últimament també estic mirant molts campionats que està fent el WTT, que és una organització mundial de tenis a taula, i també ho estic fent, i s'està fent, i com, és com cada dia que estan fent un campionat,
1: sí.
0: hi ha de joves, hi ha d'adults, hi ha de tots, i ara ja mateix també als Estats Units estan fent un campionat molt, molt famós, que estan jugant els primers del món i tot.
1: Molt bé. I també, clar, suposo que això comporta que la gent s'animi a practicar tenis taula, que és també aquest augment que jo estic veient.
2: Tot fa ull i l'olla, eh?
1: Sí, tot ajuda. No, la repercussió de l'esport, doncs potser sigui això, que més gent el vulgui conèixer i el practiqui, en aquests paràmetres que hem parlat, també a nivell de salut. Però és un fet que, per exemple, me'n dono compte que ara... almenys dels municipis del nostre voltant, qui més qui menys tenen club de tenis taula, i això no, fins ara no passava. Sí que és cert que el Vendrell des de la Lira ja fa molts anys que hi ha aquesta secció, però jo he vist que s'han anat creant clubs aquí al voltant. A Cubella s'ha creat un, per exemple, no? És, bueno, això està bé, que es practiqui també és bo, no? Entenem que sí, com més es practiqui esport en global, i també el tenis taula, que és un esport, i si no, que algú ho provi, ja m'ho dirà, si és un esport o no.
2: Sí, que és un esport.
1: Per això.
2: Tu pots corroborar això, que sí que hi ha més moviment de tenis taula a la comarca i a la província en general?
0: Sí, perquè nosaltres aquí a l'Ira, doncs, tenim fent classes i tot, i fent publicitat, llavors arriba més gent. Clar. I cada any ens venen més companys a jugar amb el nostre entrenador. Uh-huh. I doncs, jo crec que això també fa que la influència de tenis de taula expandeix molt més. Clar. Que abans.
1: Sí, tant, doncs que sigui així, que sigui així l'esport, o el foment de l'esport en qualsevol modalitat.
2: Això mateix.
1: Sí. Abans de la cultura, que també sempre la reforcem i l'expliquem molt des d'aquí. La cultura és importantíssima, però l'esport igual... I va en paral·lel. Sí, senyor.
2: Expliques una mica això. El treball aquest que vas fer.
0: Exacte. El treball és el treball de recerca de batxillerat, que és obligatori fer-ho, i com que jo m'agrada tenir la taula i m'agrada la part física, doncs ho he combinat, i el treball només consisteix en... utilitza la física per saber com s'ha de colpejar, com s'ha de jugar millor a la tenis de taula. I doncs, també fer experiments i vídeos, després analitzar-los i després en física, en la teoria que he estudiat a l'institut, doncs, predir quina és la posició que caurà la bola i quina és la posició més òptima per colpejar, per tornar les boles i això.
1: Ostres. Clar, és allò, la tècnica, allò maximificada,
2: sí.
1: En el món científic.
2: Òptima, com ha dit ell, òptima.
1: Correcte, ostres.
2: Per golpejar la bola òptimament, no? Perquè arribi...
0: Sí, de la millor manera possible, clar.
1: Clar, de fet, l'esport ja ho té, això, no? L'esport té aquesta part física que es transforma en part científica, física, matemàtica, m'atreviria a dir, perquè això, no?, l'energia, tot plegat, té molt a veure. Clar, especialment el tenis taula, perquè clar, la pilota és molt concreta, la pala és, com tots coneixem, és a dir, que tècnicament és un esport molt complex.
0: També perquè, com que la pilota té un pes molt petit,
1: per això.
0: I que es pot patir, llavors l'efecte física té influeix molt.
1: I ara em faré el xulo, corregeix-me si no és així, però jo crec que al seu dia em van dir que la pilota de tennis no era de plàstic, era de paper, és de fibra de paper. Les pilotes de tècnic de les pilotes de ping-pong bones són de pasta de paper.
0: De cel·lulosa. Abans era d'un plàstic més... o sigui, era un plàstic, però era diferent, era com de plantes, així,
1: no
0: sé, diferent. I ara és més de plàstic, però també d'un altre material que té una molta bona qualitat, que fa que les boles botin millor, que no estan influenciades per l'aire, i això així permet que els jugadors juguin millor.
1: Clar. Bé, clar, els materials, ara que parlem de física, justament, els materials també tenen molt a veure, no?, en aquesta part física, del comportament d'aquests materials,
0: potser. Perquè si un material és tou, llavors el bot és més petit perquè amortitza el xoc, no? Mm-hmm. Doncs ja, llavors, sí, jo vaig jugar a una taula i una pilota que és un tous, llavors no podia donar la pilota perquè jo tenia pensat que arribava a una certa altura, però després clar. no arriba, llavors és molt difícil donar i també per fer efecte, si la pilota és tou, llavors no, l'efecte no és difícil de fer-ho i la pilota com triga més en arribar a la taula i això com pèl molt la tècnica, sí. Perquè ja només és esperar que la vingui, llavors no tens reacció, no fas res, llavors.
1: Clar, clar. Entenc, doncs, que aquest treball de recerca busca millorar la tècnica, explicar-la i millorar la tècnica, no? En definitiva, intentar jugar millor al tenis taula, oi?
0: Sí, jo aquest era l'objectiu meu, que era perfeccionar la meva tècnica en física i entendre-ho millor com funciona cada efecte, perquè si a vegades només expliques com és l'efecte i com l'has de tornar a la bola, doncs és com quedes curt, saps? Uh-huh. I jo necessito aquesta part, la física, per entendre-ho millor, i així jo quan estic jugant, doncs puc pensar que aquest efecte farà així, i segons física l'he de donar d'aquesta manera, i així a mi em va millor.
1: Uau!
2: Però una cosa és la teoria i una cosa és la pràctica.
0: Ja, clar, també.
2: Perquè ara jo m'ho explico, però
0: sí, perquè
2: una raqueta.
0: Sí, perquè
2: una pala.
0: Sí, perquè quan jugo als partits no, és que la pilota va tan ràpid que no dona temps, llavors és més experiència que teoria, llavors la teoria et serveix per entrenar, per perfeccionar, però quan arribes als partits doncs ja és la teva experiència la com dones la pilota.
1: Clar, de fet tu has d'aplicar aquella tècnica de manera inconscient,
0: ja.
1: No? Tu l'has d'haver, entenc, l'has d'haver entrenat prèviament perquè un dia de partit i amb els nervis i amb la rapidesa del joc tu puguis aplicar aquella tècnica gairebé sin pensar-ho,
0: ja,
1: automàticament.
0: Ja, exacte. Exacte.
1: Clar. I hi ha, no sé si és difícil de contestar, alguns punts claus tècnics a l'hora o alguns consells tècnics claus per jugar a tenis taula, o és molt complicat explicar-ho?
0: Pots repetir la pregunta?
1: Sí, anava a dir, de tot aquest estudi, d'aquest sí. treball que tu has fet, uns consells bàsics, tècnics, per aquells que juguen a tenis taula. Si no és molt complicat, que ja dic, aquí a la ràdio tot és complicat, no és el mateix que tenir una pilota, una pala i una taula de ping-pong, no és el mateix, però ho podíem explicar o podíem donar algun tipus de consell així?
0: Un consell per un principiant doncs seria que quan has d'atacar la pilota doncs no has d'anar molt precipitat, sinó que el que més importa és que la pilota vagi a la taula de l'oponent, perquè si busques rapidesa, llavors moltes vegades o se'n va fora de taula o te'n vas a darrere, llavors això ja és un punt perdut. Llavors pels principiants jo crec que el consell més important és que aneu més fluixets, més calmats així, i que la pilota entri a la taula i després ja quan aneu més quan teniu més tècnica, llavors ja accelereu i això,
1: perquè
0: al principi és costa molt de donar-hi la pilota amb rapidesa, perquè perquè no controles com l'has de donar la pala, amb quina inclinació l'has de donar, llavors costa molt.
1: Clar. És millor, jo suposo que no, buscar la col·locació, no?
0: Sí,
1: buscar on ha d'anar que no pas la força.
0: Sí, buscar quin lloc, perquè a vegades no és la força, sinó és en quin lloc li costa més a l'oponent per atacar. Perquè a vegades jo jugo i encara que en jugo molt lent, doncs em col·loca d'una manera que jo no puc atacar bé o no puc tornar les boles.
1: Llavors, sí.
0: També...
1: Uau, és que ara podríem fer allò, explicacions llargues a nivell tècnic, perquè n'hi ha moltíssimes, sí. També hi ha jugades, hi ha estratègies, etc. Aquest treball que comentàvem, es pot llegir, tothom interessat el pot anar a llegir, no?
0: A través
1: de la federació?
0: Sí, està publicat. Està publicat la Real Federació Espanyola de Tenis de Taula. Està ja publicada una secció de ciència i tenies a taula i tothom que li interessi pot anar a buscar.
1: Molt bé. Com va arribar allà? Els hi vas enviar tu? O te'l van demanar? Com va ser això?
0: Jo també, quan feia aquest treball, doncs vas trobar aquesta pàgina i hi ha articles que em va ajudar molt per fer-ho. Llavors, com que ahir deia que per completar la pàgina, doncs que ens animessin a enviar articles i això, i vas pensar, doncs com que el meu treball també està relacionat amb tenyes de taula i hi ha parts que en aquella pàgina no estan, doncs que estaria bé que jo les enviés i que si a algú altre li interessa també pugui veure.
1: Sí, sí. Podem saber quina nota vas treure en aquest treball?
0: Un 10.
1: Un 10, eh? No. Què vols estudiar? Què vols fer després d'això?
0: Jo vull fer mates.
1: Vols ser? Clar.
0: Sí, vull fer mates.
1: Clar, clar. Has fet la CL ara?
0: Sí, ja ha acabat la CL.
1: Molt bé. I com ha anat?
0: Bé, jo crec que entro.
1: Sí?
0: Entro a la Creu, sí.
1: Que bé, tu tens la mar de bé, doncs, eh? Així, doncs, clar, tot això amb aquest complement del tenis taula, que a priori veig que és una afició, suposo que també poder arribar a nivell d'elit d'aquest esport deu ser complicat. No sé si és la teva intenció, eh? Si poder arribar al màxim o poder jugar en equips que s'entengui a professionals del sector, o simplement, bueno, és una afició i quedarà aquí?
0: Jo crec que si tinc temps, jo vull professionalitzar-ho, sí. Si, jugar a nivells més alts. Val. I jugar a més gent, i això m'agradaria molt. Però si he d'estudiar i això, doncs primer els estudis, i després això es queda com una afició. Però ja ho dic, si tinc temps, doncs vull professionalitzar-ho.
1: Val. Perquè entenc que aquí no hi ha lliga professional. Potser en altres punts sí, però aquí a Espanya no hi ha lliga professional, no? A tenis taula?
0: No, lliga professional sí que n'hi ha, però però no és molt famós, sinó que és només és entre els espanyols i això. Perquè a França i a Alemanya sí que tenen lligues com més potents, que clar, allà sí que juguen els 10 primers jugadors del món i tot això.
1: Val. I a més, crec que és olímpic, no? El tenis taula.
0: Sí, és olímpic, olímpic, sí, oi? Sí, olímpic.
1: Per això recordava que era olímpic. I aleshores hi ha selecció, no? Selecció de països, selecció espanyola, sí. Entenc. Mm-hmm. I selecció catalana...
0: No, catalana potser es queda una mica curt, però sí, clar. però sí. Però hi ha jugadors catalans que van arribar al top 1 d'Espanya.
1: Molt bé, sí?
0: Sí. Ah.
1: Hi ha molts jugadors, doncs, aquí, eh?
0: Sí, també hi ha molts jugadors aquí. Per exemple, el Marc Duran, que ara és el primer de Catalunya, abans feia uns anys era el primer d'Espanya. Jugava molt bé.
1: Molt bé,
0: sí.
1: Que bé.
2: I aquell que van, perdona, i aquell que van portar que era el millor del món en saques? Tu hi vas anar a la classe aquesta?
0: No, perquè no tinc temps, llavors no vas anar a una classe com a tal, però que sí que vas estar una mitja hora així escoltant a veure com feien, i sí, sabia molt de com sacar i això, ho sabia molt bé i ho feia molt bé, sí. Uh-huh.
1: Hem d'entendre que tens un bon nivell.
0: Sí, té un bon nivell.
1: No, tu tens
0: jo,
1: un bon nivell.
0: Potser pels principiants sí, soc molt bo, però després quan vaig a la lliga, doncs ja vaig una mica fluixet, ja, perquè hi ha gent molt bona aquí.
1: Ja, sí. Ara, clar, no és per desmereixer, ni molt més, però segurament, en el meu cas, el contacte que podem tenir amb el tenis taula és allò, algun amic o algú té una taula de tenis taula, amb algun dinar, amb alguna barbacoa, doncs sempre t'animes, perquè tothom sempre s'anima a jugar en aquestes condicions. Sí que ho rebentar, vull dir, això. Això no cal ni provar-ho amb tu, Això no cal ni provar-ho, Fantàstic. Doncs, de fet, que serveixi també aquest testimoni, no només per aquest magnífic treball de recerca que la gent pot consultar i que pot ajudar a millorar la seva tècnica, sinó també això, com a foment del propi esport i que la gent s'animi a conèixer la secció de la Lira, tot i que hàgim parlat en altres ocasions, doncs també amb aquest testimoni que la gent s'hi acosti i que vingui a jugar i que, mira, pot arribar a jugar amb tu, i pot compartir estones amb tu, arribats al cas.
2: Home, esclar, si la gent s'anima. Si s'apunta a la secció de la Lira...
0: Tenim classes, llavors, si algú s'anima, doncs pot apuntar i juguen junts.
1: Com sempre, aquests punts de contacte i aquests canals d'informació a través de les xarxes, de la pàgina web, on trobareu el contacte, on poder trucar o consultar, en aquest cas, la secció de tenis taula. Fantàstic.
2: Molt bé. Gràcies.
1: Que bé, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Sí, gràcies.
1: Ens ha agradat molt.
0: Gràcies.
1: Enric, les newsletter, l'actualitat, les novetats.
3: A veure, tenim unes quantes cosetes passades també,
2: que comentarem breument.
1: Vinga.
2: Bueno, en primer lloc, sí que voldria remarcar doncs, l'Assemblea General, val? La celebració de l'Assemblea General Ordinària, val? Celebrada el 18 de juny a la Vila Vendrellenca, val? On es posa al corrent els nostres socis de les activitats i fets rellevants de les nostres seccions, un total de 24 seccions durant l'any 2025, així com l'estat de comptes de l'entitat. Val? Llavors, seguidament parlem de taekwondo, val? On quatre membres de la secció van participar al primer Open d'Alacant, obtenint un total d'un or i dos bronzes. Val. Continuem parlant de Sant Pere, val? Patró de la lira.
1: Sí, que m'hem parlat en l'altra ocasió.
2: Val. Llavors, parlem, en primer lloc, de la revetlla de Sant Pere, del sopar que ens fa la secció lúdica, la Míriam Buitrago, amb una espectacular assistència i amb música en viu.
1: Molt bé.
2: Val? També durant el dia 28 de juny, amb motiu també de Sant Pere, vam tenir la celebració de la coral mix de la lira vendrellenca, val? Amb la cantada d'una havanera.
3: Per Sant Pere, havaneres.
2: Això,
3: no, van ser tot havaneres.
1: Sí, sí, Sant Pere, pescador.
3: Canta una havanera.
1: Exacte, Sant Pere, pescador, el patró dels pescadors.
2: I també el dia 28 de juny, parlant precisament de tenis taula, vam tenir un campionat local, val? On van haver premis importants pels nostres components. I finalment, parlant de fets passats, la secció de ball també feia un lliurament de diplomes de final de curs a tota una colla gran que té d'alumnes de la Lira Vendrellenca, val? Amb l'assistència d'en Xavier Mercader, de president de la Lira, i amb l'assistència també de l'alcalde del Vendrell.
1: Vaja, molt bé.
2: Bueno, i ara, per últim, voldria recalcar també un fet que succeirà aquest dissabte, que és la mostra de final de curs, també, de la secció de les aèries.
1: Ah, val, sí.
2: Val? I pot tenir accés a tothom. Tothom pot tenir accés. Val? Té un preu simbòlic de 5 euros per pagar quatre cosetes de material que utilitzen durant l'any i alhora també per fer un petit refrigeri quan s'acaba l'actuació ahir a la mateixa sala Pau Casals. Val? Bueno, és una mostra, ja acabo, és una mostra en el que veureu el resultat de tot un any de feina, esforç, constància i moltes ganes d'aprendre de tota aquesta colla de nens i nenes que utilitzen, bueno, les cintes i el trapeci.
1: És espectacular, eh?
2: Sí, és espectacular.
1: És molt xulo de veure, tot
2: sí,
1: això.
2: Sí, la veritat és que sí. Darrere de cada número hi ha hores i hores d'entrenament, reptes superats i una mica de nervis, però també diversió i rialles.
1: Clar.
2: I esperem que tothom qui vulgui assistir aquest dissabte a la Lira Vendrellenca a les 11 del matí.
3: Al teatre, eh?
2: Al teatre Àngel Guimerà.
1: Que no s'ho perdin.
2: Que no s'ho perdin, sí senyor, sí senyor.
1: Molt bé, doncs oida, quanta informació, quantes novetats i quantes activitats celebrades i per celebrar.
2: Ah, això mateix.
1: Encara ens retrobarem d'aquí 15 dies, que estarem just, res, allò, a portes de Festa Major. Suposo que en parlarem, no, de Festa
2: Aprofitarem
1: Major.
2: Aprofitarem per parlar de la Festa Major de les nostres...
3: De la apuntació que fa la Lira.
1: Dels grups o les seccions de la Lira que també participen per Festa Major. Fantàstic. Doncs ens retrobem tot just d'aquí 15 dies.
3: Molt bé.
2: Gràcies.
1: Que vagi bé.
2: Gràcies.
4: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
4: A l'estiu, en principi, que ha de ser dies de temps d'oci, temps lliure, de vacances i d'una mica, a vegades, posar-se en comú amb tota la família. Què fer, què deixar de fer, quines activitats es poden fer. Doncs, justament, hi ha un lloc on tota la família segur que es posa d'acord per anar-hi. És PortAventura World. PortAventura Club, que estrena una nova era amb una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passi renovada, i on el nou Pioneer Pass és el més exclusiu i el més premium de tots. Així que podeu descobrir aquestes novetats a portaventuraworld.com.
0: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
4: I secció habitual cada 15 dies, una secció sobre informació, sobre salut, sobretot salut visual, amb l'òptica optometrista Sílvia Edo, que ja ens acompanya. Sílvia, molt bon dia.
5: Hola, bon dia, Pere, bon dia a tothom.
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Què tal,
5: avui,
4: això?
5: Bé, avui això de no haver de matinar, que venim una miqueta més tard.
4: A les 10 no és... Perdona, ja, Sílvia, no sé quina hora et lleves tu habitualment, però a les 10 no és matinar.
5: A les 7 ja estic desperta.
4: Quina hora?
5: A les 7 del matí.
4: Bueno, encara bona hora, és una bona hora.
5: El que passa que ahir vaig a poc a poc, vaig al meu... Sí.
4: Saps quina hora em desperto jo? Això és una intimitat, eh? A les 5:55. De tota la vida, no sé per què. 5:55.
5: Bueno, és un número d'aquests que tenen molt de simbolisme.
4: Sí,
5: i de...
4: sí. Bueno, són per aquests 5 minuts de, ja. de mandra, i 5:55, 5 minutets de rigor, i a les 6 ja de ja peu, està. I vinga.
5: És que va molt bé. Jo aquesta gent que sona el despertador i ja s'aixequen, els admiro, però el fet de mandreta...
4: Sí, jo penso que no sé... A les 5 minuts, que també conec gent, i en tinc una a prop, tu també dius, veus, que allò que posa alarma rere alarma, jo alarma cada no sé quan, i sona, vinga, sona, i vinga, sona, i vinga, això també tampoc caldria, ni una cosa ni l'altra.
5: No, jo tinc 3 alarmes, eh?
4: 3? Per llevar-te a la mateixa hora, s'entén? Bueno, a la mateixa hora, vull dir que tu t'has de llevar demà al matí i per llevar-te a l'hora que sigui t'has de posar 3 alarmes.
5: A les 6:50,
4: val?
5: A les 7:15... I llavors a les 8... No, les 7:33 i les 8:15. Normalment a la de les 7:30 ja estic llevada.
4: Val.
5: Però és això, jo 5 minuts em saben molt poc. Llavors sé que em desperto, ja és aquell mig son, m'adormo tranquil·la, perquè com a molt a les 7:33 em torna a sonar i llavors aquí ja és quan faig el pas. I si veig molt cansada, llavors em llevo a les 8:15, però no és el més habitual.
4: Va.
5: Va, avui d'intimitat.
4: Sí, eh? Avui de particularitat del tema de llevar-se. Que també canvia molt, almenys... No, jo llevo sempre el mateix hora, hivern que estiu, però és diferent l'estiu que l'hivern, a l'hora de llevar-te, la llum, és diferent, no?
5: Sí.
4: Ara lleves amb llum, no sé, és... Sí. Més doncs amb les finestres obertes, és com diferent.
5: Són, bueno, en teoria, les mateixes hores, perquè corren, canviant...
4: No, sí, l'únic és que la influència de la llum és diferent, i això fa que el cos ho noti, jo no ho noto.
5: Sí.
4: Potser l'hivern, que estàs més tapat, estàs com més, no? Estàs com més...
5: Fa més mandra treure el peu
4: sí,
5: del llençol.
4: Bueno,
5: ja estàs
4: més
5: fora del llençol.
4: Sí. I només cal baixar i ja està.
5: Pues sí, sí.
4: Bé. De fet, avui tornar a parlar una vegada més d'això, ja, de l'arribada oficial de l'estiu, del que suposa l'estiu, no només en matèria de llevar-se i dels despertadors al matí, sinó de la influència del sol i dels ratxos ultravioletes que tant hem parlat, i que no només són de les pantalles i dels LEDs, sinó que el sol també té màxima radiació en aquest aspecte, eh?
5: Sí, mira, l'he volgut tornar a portar perquè per molt que hi parlem, per molt que pensem en el sol, per molt que prenem la prevenció, de, sobretot amb la pell i protegir-nos i tot això del sol, continuem des del col·lectiu d'òptics optometristes i continuem observant que hi ha molta gent que adquireix ulleres de sol en establiments que no són sanitaris.
4: Sí? Un missatge que hem donat des del primer dia...
5: Sí, però ja no només l'hem donat nosaltres,
4: no,
5: que
4: no,
5: és que
4: es dona
5: contínuament. Llavors, per això, d'alguna manera, tornar a fer una reflexió no està de més. És que pensa que estem en aquest món que parlem virtual i que quasi tot se vale. Llavors, tu te'n vas a una tenda de roba, pot ser una franquícia, i com a complements tenen ulleres de sol.
4: I aquestes, la majoria, no compleixen amb els requisits.
5: Això, no ho sé, aquí ja, jo no hi he entrat, vale? Però clar,
4: però,
5: no ho sabem.
4: Però no és normal.
5: No passa, o sigui, està clar que els controls sanitaris que hem de passar nosaltres per poder vendre productes sanitaris en un establiment de tenda de roba, amb una gasolinera, pues en un bazar o tot això, no han de passar aquests controls sanitaris.
4: Clar, i per què passa això? És a dir, per què es demana uns mínims a vosaltres com òptics o optometristes i en canvi altres establiments no ho han de fer, això?
5: Perquè és el que parlem sempre, el tema burocràcia, administració, bueno, tot es regeix, depèn de l'epígraf que tu tinguis, on t'estiguis classificat...
4: Clar, suposo que això s'entén com un complement, no? Un complement de moda, és com, no? Com un collaret o com una pulsera i té aquest criteri.
5: En aquest
4: vull
5: cas...
4: entendre.
5: Quan vas a comprar-ho, que puguis comprar-ho amb grans distribuïdores que no són del sector òptic, perquè, clar, tot això moltes vegades es compra... Bueno, és que vas a Amazon i també trobes.
4: Sí, no, tot arreu.
5: O a plataformes d'aquestes...
4: No, i sí, vas a qualsevol botiga d'aquestes de franquícies de roba, d'un qualsevol lloc, i inclús allò quan estàs a punt de pagar, que estàs allà aquell lineal, que hi ha moltes coses, entre elles també ja no hi eres de sol.
5: I botigues d'esport també,
4: sí.
5: Vull dir que hi ha un ampli ventall que aquí, doncs això, llavors una miqueta és tornar a repetir que hem de tenir en compte això, perquè nosaltres com a òptiques hem de passar tota una sèrie de permisos, no podem vendre segons quines coses i perquè tampoc no les podem comprar a segons quins grans distribuïdors majoristes de que venen, tant et poden vendre joguets com et poden vendre ullera,
4: sí,
5: com et
4: sí.
5: venen material escolar, com...
4: qualsevol cosa.
5: Llavors, això, clar, tampoc no crec... Entenc jo, això ja no ho sé, però ara parlant, entenc que els distribuïdors tampoc no necessiten un permís especial per poder vendre, comprar i vendre aquest tipus de producte.
4: Ja, clar.
5: Que no ho entenc, perquè potser és el que dius, està classificat com un complement, però, clar, no és un complement sanitari.
4: Clar, potser s'hauria d'especificar, ara que també estem en el món, no, de les etiquetes i que ara tot en principi s'ha d'etiquetar correctament, han de portar les instruccions que pertoquen, potser amb aquest tipus d'ulleres també s'hauria de fer, si és que es permeten vendre, de posar un cartell o una etiqueta que posi aquest és un producte, no, és un complement de moda i no contemplen la protecció no sé què i que sota la teva responsabilitat utilitza-les o no. No sé com dir-ho, no? Sota el risc i el perill de que pogués tenir algun tipus d'afectació visual.
5: Exacte. O sigui, no sé, establir alguna cosa aquesta...
4: A més que ho expliqui, tu fes el que vulguis, però almenys ho expliqueu.
5: Clar, perquè a més, mira, ara que estàs explicant això, estava pensant en el cas de les premuntades, que són les ulleres aquelles de vista cansada, que tenen la mateixa graduació els dos ulls i que també ens els trobem amb vessars i tot això. Sí. Llavors, a veure, nosaltres no és el més convenient de vendre, però es ven perquè s'utilitza i té un cost molt relativament molt econòmic i per puntualment ho pots fer. Llavors nosaltres també en podem vendre, però les hem de vendre explicant tot això.
4: Val.
5: Aquestes no sé què, no sé quantos, vale? O sigui, nosaltres ens obliguen.
4: Ja.
5: Perquè hem d'explicar, perquè hem de fer referència, saps que estàs adquirint aquest producte i tal i qual, et servirà per això, però no compleix totes
4: de seguretat i que estableix...
5: Que no són
4: no sé
5: vidres òptics, oftalmològics, són vidres d'una qualitat més baixa i tal, però tu te'n vas amb un bazar o amb un bazar.
4: Sí, ja pots dir-ho,
5: O una gasolinera i te la compres i ningú t'ho explica. Y ya vos dius, estamos en un país que estamos haciendo bien.
4: No, alguna cosa falla, està més que se sap, vaja. Aleshores, hi ha algun tipus de normativa, algun tipus de catalogació a les ulleres de sol?
5: Sí. I moltes d'aquestes que es venen fora del canal d'òptica porten l'etiqueta de l'europea i tot això, vale? Però com que echa la ley, echa la trampa i ja sabem que hi ha gent que sap falsificar molt bé.
4: Ai, clar.
5: Aquí ja tampoc jo ja no m'atreveixo a dir que aquesta etiqueta ha de complir això o l'altre, perquè a vegades el que fan és fan còpia la mateixa etiqueta amb un espai de separació, dos espais de separació i ja està.
4: Això és completament il·legal, és falsificació, està perseguit per la llei, és a dir, que no s'hauria de fer.
5: Ja, però jo a vegades em porten ulleres, és que me les han regalat i tal, que a vegades, bueno, sabem que no s'han regalat, que s'han comprat, però bueno, és igual, no passa res. Mira'm si és bona, llavors jo, dins d'uns criteris que puc veure si filtra o no filtra l'ultravioleta, no quina quantitat i el què, no? Però la qualitat del vidre tampoc no puc i tot això, però això.
4: I legalitats a banda, és a dir, tenint en compte que la falsificació és il·legal i que no s'ha de fer, partint la base d'aquest sentit comú, quins criteris hem de tenir a comprar unes ulleres de sol, Sílvia? Què ens hem de fixar, vamos?
5: Molts ens pensem que el color del vidre o el grau de foscor del vidre és directament proporcional a lo que ens protegeix dels raigs ultravioletes.
4: I no és veritat.
5: I això no és així, perquè un vidre transparent de graduació normal ja està fabricat pel material i pels tractaments que els hi fan i tot això que filtri a l'ultravioleta, perquè l'ultravioleta és de l'espectre de llum el que és dels més perjudicials per ull.
4: Vale?
5: Que, o sigui, el més perjudicial per l'ull, que està més a prop de l'espectre visible, que són l'espectre visible és dels colors del blau fins al vermell, tot el que és l'art de Sant Martí. Vale? Llavors, dins d'aquest espectre de llum hi han els que abans dels ultravioletes, que serien raig gamma, X i això, i ja sabem que són perjudicials. Llavors, quan nosaltres ens anem a fer una radiografia, ja som, ja ens fan apartar, ens fan posar no sé què, perquè no, no ens afectin, sí. Vale? Però l'ultravioleta està molt, molt a prop del, del que comença a ser el color blau, uh-huh. Vale? Llavors per això és més perjudicial de la vista, perquè és el que està més a prop.
6: Val.
5: Llavors aquí entra més fàcilment als ulls perquè està proper, sí, sí, sí, sí. I és molt difícil separar-lo.
4: Val, val. Ah, sí, el color, que els vidres siguin més foscos o més clars, això ja és per el que ens pugui molestar la claror.
5: Ah, exacte, de... la sensibilitat aquesta.
4: Val.
5: Vale? Llavors, depèn de la sensibilitat de nivell de retina o de les lents que hi ha dins de l'ull, que és el cristal·lí i la còrnia, que això també hi hem parlat, que aquestes, tant la còrnia com el cristal·lí, sobretot el cristal·lí, actua com també de lent perquè no passin aquests rajos més perjudicials que entrin a la retina.
4: Uh-huh.
5: Vale? I això fa que, com que filtra, és el que amb el temps es transforma, bueno, apareix la catarata.
4: Uh-huh.
5: Per què? Perquè si ha estat molt exposat, és més fàcil que persones que hagin estat exposades més a l'exterior, uh-huh. que els hi hagi tocat més al sol, i tot això, el cristal·lí, en aquest cas, ha hagut d'absorbir tots aquests... i els raigos ultravioleta, per tant, ha estat treballant més i és més propens a que pugui aparèixer una catarata, doncs, d'acord. Més aviat, uh-huh. o que sí o sí tinguis una catarata. Val.
4: El que sí que hem vist en moltes ocasions, en segons quins establiments, perquè quan anem a una òptica està clar que ens ho explicarà la responsable d'aquell establiment, l'òptica optometrista, sobretot, si és el cas, però en altres establiments sí que hem vist que hi ha com diferents graduacions de protecció de raigos, no? I això és així, això és real, eh?
5: Això sí, perquè és el que dèiem, és un espectre, és val. Una numeració, vale? Llavors sí que és veritat que hi ha vidres que poden cobrir més espectre de l'ultraviolet, fins al blau o uh-huh. així, o per la banda de baix més o menys, val? Però val. Això ja és molt més específic, val? Uh-huh. Llavors, què passa? A les persones que tinguin més alta sensibilitat perquè tenen una retina més sensible o per circumstàncies o perquè tenen alguna patologia dins de l'ull o el que sigui, tenen molta alta sensibilitat. Llavors, a vegades el que es fa és amb una ullera normal del dia a dia, sense que sigui de sol, es posa un to. Uh-huh. Un to es diu un to A, vale? Que és, normalment és una mica de color, un 10%. Llavors això vol dir que t'absorbeix la quantitat de llum un 10%, uh-huh. i deixa passar el 80% de la llum. Després ens aniríem a la categoria 2, que ja el vidre és més fosc, però no és el fosc que estem acostumats a veure de les ulleres de sol, i llavors aquí ens filtra... Els números ara... Jo vengo de xulita i... però ens faltaria sobre un 30% o una cosa uh-huh. així. És el que absorbeix, que no deixa passar la quantitat de llum.
4: Uh-huh.
5: Vale? Després ens anem a la categoria 3, que és la que utilitzem majoritàriament i que pot, depèn de la quantitat de foscor, ens pot filtrar fins a un 80%.
4: Uh-huh.
5: Llavors no deixa, és com si, en aquest cas, com si anéssim posant cortines.
4: Val, sí, filtres, no?
5: Sí, vale? Si posem una cortina de fil, deixarà passar una molta més llum que si uh-huh. posem una cortina més opaca. I si posem una cortina de lona, ens deixa passar menys intensitat de llum. I llavors hi ha la categoria 4, que aquesta filtra sobre un 90-95% de la quantitat de llum.
4: Uh-huh.
5: Per tant, veiem amb un 10% de lluminositat, uh-huh. entre un 5 i un 10%. És com si estiguéssim en una habitació a les fosques i ens entra per sota la porta ens entra una miqueta de llum. Fem un exemple,
4: va, sí,
5: no, no és així, però...
4: La Sílvia Edo i els seus exemples.
5: Llavors, què passa? Amb aquesta categoria 4 és molt fosca, i es recomana molt portar quan anem a alta muntanya.
6: Val. Quan anem a esquiar, quan fem senderisme d'alta muntanya, etc.
5: Quan estem al mar, a ple mar...
4: Sí, no us oblidem del mar, també, que és un gran reflexe del sol.
5: Això què vol dir? Estem en llocs que la llum arriba molt potent... Uh-huh. I llavors necessitem protegir perquè si no ens enlluerna...
6: Clar, hi ha els rebots de llum, a més, etc.
5: Ah, exacte. I llavors aquesta no es recomana per conduir i fer vida normal perquè és molt fosca, és com si anéssim quasi bé a les fosques, vale?
6: Val.
5: Que hi ha gent que és molt sensible i l'ha de portar, i la porta a diari, però hi ha casos molt concrets amb patologies i problemes de, de retina.
6: Val. I una pregunta. Utilitzem les ulleres de sol, homologades, és a dir, amb filtres correctes, comprades a EDA Òptics, per exemple. L'abús de l'ullera de sol o portar-les contínuament, és a dir, sempre anar fosc, pot afectar la visió?
5: Sí.
6: Sí?
5: Sí.
6: Al tanto, doncs.
5: És com qualsevol altra cosa. L'ús recomanat i d'utilitzar quan s'ha d'utilitzar és l'òptim.
6: Val.
5: Si tu utilitzes una ullera de sol i ara a l'estiu a les 10 del matí, quan fa sol, però tampoc no estem a la platja, estem aquí a Vendrell passejant, i tu necessites posar-te una ullera de sol perquè t'està molestant la brillantor del sol... Aquí és que hi ha alguna coseta més.
6: Val.
5: No és normal. Tu et pots posar la ullera... Sí que te la pots posar, per el que dèiem, de protegir dels ultravioleta i tot això, però hem de pensar que el cristal·lí ja fa la seva funció.
6: Clar, no, si ens posem ulleres de sol és perquè ens molesta la claror. Com que els rajos ultraviolets no els veiem, el que ens molesta és la claror del sol, la llum, no?
5: Clar. Llavors, clar, no és... O posar la ullera de sol a la tarda, vespre, nit. No és normal.
6: Va, ni a la nit.
5: Ni a la nit.
6: Hi ha gent que porta ulleres de sol.
5: Bueno, però normalment això acostuma a ser que sortim de festa
6: i
5: el fem fashion. Que ho facis puntualment, tampoc no passa res, però jo moltes vegades poso l'exemple de la xocolata, vale? I dic, la xocolata és dolenta? Bueno, ni és dolenta ni és bona, però si tu un dia a la setmana te menges dos trossets de xocolata, no passa res. Si cada dia te menges una tauleta...
6: Farà mal, clar, és contraproduent.
5: Llavors, la ullera de sol, l'òptim és utilitzar-la de forma adequada, no sempre... però tampoc no mai, perquè hi ha tot aquest tema de la visió natural i tot això que recomanen, no te posis ulleres de sol perquè estàs alterant i tot això. Bueno, però és que si tu no utilitzes la ullera de sol, el teu cristal·lí està treballant molt, llavors això pot portar una sèrie de coses.
6: Està clar.
5: I el teu iris... ha d'estar contregut perquè deixar passar menys llum. Llavors, la meva pregunta quan a mi em plantegen això és dir, què prefereixes, que el teu iris estigui estressat perquè no entri tanta llum i el teu cristal·lí estigui treballant a tope, filtrant, o posar-te estonetes la ullera de sol si vas a la platja, si vas a camins, si surt molt el sol, i l'ajudes a que l'iris també relaxi, el cristal·lí vagi treballant però no tant, i tot això.
6: A banda de la protecció de l'UV.
5: I que, a més, no deixa de... Gràcies a Déu, ara ja comencen a ser un complement de moda, llavors.
6: Sí, sí.
5: Per què no tant de prohibir els absolutistes de la visió natural o tot això, que bueno, perquè no sé quantos.
6: Sí, està clar, està clar.
5: Però sí que a vegades hi ha hàbits que t'acabes acostumant. Però si passa això, és que hi ha un altre problema de base.
6: Que ens hauríem de mirar, que si són fotosensibles, etcètera, etcètera.
5: Exacte.
6: Bé, per acabar, hi ha el consell màxim i que tornem a donar, que és sempre que vulguem comprar unes ulleres, sisplau, establiments professionals i establiments dedicats a la recepció d'ulleres, com
5: i que t'informin el que deies, pues si no compleix o no sabem si compleix o no, pues que t'ho indiquin.
6: Sí.
5: I tu tries,
6: decideixes què fer.
5: Sí, fer o no fer.
6: Gràcies, Sílvia.
5: A vosaltres.
6: Que vagi bé.
5: Adéu.
6: Adéu-siau.
0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Connecta't a Ràdio El Vendrell. a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvalvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
7: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid, the day I
0: stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: segona part del programa, que ja esgarrapa els seus darrers minuts. De fet, 3 minuts per les 11 ara mateix. A cada hora en punt, en principi, sempre actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local. És aquesta mirada una mica més exterior cap a la informació i les notícies, i que justament sempre ens ajuda a estar una mica més al dia amb tota aquesta informació de la xarxa. I just després d'aquest butlletí de les 11, tercera i última part del programa, encara més contingut i encara més intenció d'acompanyar-vos i sempre apropar-vos també a aquesta estona de ràdio, que és senzilla, és propera, volgudament propera i també volgudament senzilla, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem d'aquesta manera. A més que avui estem en el programa número 4001. És a dir, això continua, seguim fent ràdio i seguim explicant i sempre buscant aquesta bona estona de ràdio, justament. Doncs això ho farem a partir d'aquesta tercera i última hora amb secció de cine. Sempre ho anem dient amb l'enyorat Abel Arús, que no ens pot acompanyar per motius professionals. Esperem ja que la propera temporada podem fer alguna cosa perquè ens pugui acompanyar. Sigui com sigui, que sí, ja de la seva veu, conèixer les estrenes i les pel·lícules que van arribant. En aquesta ocasió, tornem-ho a dir, ho farem nosaltres. Sí que intentarem explicar com són les estrenes, farem una mica de crítica, la crònica, farem la sinopsi i també escoltarem una mica el tràiler, que és lo important per donar una mica això, les màximes eines, els màxims recursos per fer una bona tria, si és que voleu anar al cine i si és que us agrada anar al cine habitualment. També encara tenim pendent fer una àmplia repassada a l'agenda, propostes culturals importants i que, sobretot, estan destacades i vehiculades a partir d'aquest cap de setmana a les festes de barri, a les festes del Pavaneig. Aquesta nova edició del 2026, que ja s'ha presentat, de fet, informativament ja n'hem parlat, però bé, ho acabarem de recordar i explicarem els primers actes d'aquestes festes que ja comencen, de fet, aquest mateix dissabte, ja amb la prèvia d'aquest mateix divendres. I també tindrem una bona estona per la participació i les trucades, com no, ja ho sabeu, sempre amb la intenció de xerrar amb vosaltres, de recollir bones peticions musicals, dedicatòries, allò que calgui, que convingui i que vulgueu. A través de WhatsApp, de fet, sempre que estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101 o també en qualsevol moment un correu electrònic a calaixera@rtv-alventell.cat. I com no, a partir del torn de participació i trucades, doncs justament trucades al telèfon 977-1570-69. Doncs va, el que dèiem, actualitzem les notícies, anem cap al butlletí de la xarxa i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: Esteu escoltant la repetició de La Calaixera.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera part, tercera i última hora de programa de Calaixera. Quan gairebé passem 4 minuts a les 11, avui és dijous, 2 de juliol, programa número 4001. Gràcies per ser-hi, gràcies per continuar o benvinguts si us acabeu d'incorporar. Una tercera part que ens portarà fins al migdia, fins a les 12. Hem començat puntuals a les 9 i això anem a completant aquests punts, aquests blocs, aquestes seccions, tota aquesta informació, participació, contingut, bé, el que calgui. I que ja hem explicat i ja hem recordat que ara de seguida passarà pel cinema i després per l'agenda i després encara per la participació i les trucades. I per la bona selecció musical, això no cal ni dir-ho. Doncs vinga, va, continuem, seguim, som-hi.
1: La Calaixera, un programa única de tots. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
0: Dia de cinema, dia d'estrenes en cinema. Sempre ho diem sota l'absència i aquesta dolguda absència de l'Abel Arús, que no ens pot acompanyar per motius laborals. Ja hem dit que esperem recuperar-lo ben aviat o de cara ja a la propera temporada i que sigui ell, com sempre ha fet, qui ens expliqui aquestes pel·lícules. Però bé, mentrestant ho anem fent com puguem i bé, anem explicant justament quines són les novetats en pantalla gran, al Sat Art, que sempre són ben variades, com ens agrada, i a vegades amb grans estrenes per tota la família, com és just aquesta setmana. Però bé, anem pel principi. Com cada setmana obrim les portes a les sales del cinema per descobrir quines són les novetats que arriben a la cartellera. De fet, aquest primer cap de setmana de juliol arriba carregat de propostes per a tots els gustos. Animació familiar, sobretot, aventures, drama històric, comèdia francesa, com no, cinema espanyol i fins i tot una superproducció. Bé, jo començaria per la que, sens dubte, serà la reina de la taquilla aquests propers dies.
3: Oh. ¿Veis estos hombres enormes y bien armados? Sospechan que habéis matado a su líder y os quieren ver muertas.
4: Quick. Quick?
3: Ok, acción!
5: ¡Por todo!
0: Després d'anys demostrant que són una de les franquícies més rendibles del cinema d'animació, els Minions tornen amb una aventura que mira directament cap als orígens de Hollywood. La història transporta als anys 20, quan aquestes petites criatures grogues somien en convertir-se en estrelles de cinema i tot comença amb el rodatge d'una pel·lícula de monstres, però la situació es descontrola quan alliberen criatures reals que sembraran el caos arreu del món. Els mateixos Minions hauran d'intentar arreglar aquest desastre que han provocat. I més enllà de l'humor habitual, la pel·lícula és també un homenatge al cinema clàssic, als grans estudis i als primers anys de la indústria cinematogràfica. És una proposta, bé, molt intel·ligent perquè funciona en dos nivells. Els nens, que hi trobaran aquest humor físic i aventures constants, mentre que els adults podran captar desenes de referències cinematogràfiques. La crítica destaca precisament aquesta capacitat de combinar l'entreteniment familiar amb nostàlgia cinèfila. Doncs això, una de les grans pel·lícules familiars a l'estiu i probablement liderarà la taquilla durant diverses setmanes, com ja fa setmanes o com ja ha fet en altres ocasions amb altres estrenes de tota aquesta franquícia. Doncs això, a partir d'ara, Minions and Monsters.
6: Oh, l'enega xuta!
0: I a partir d'aquí canviem radicalment d'estil, diria jo, eh? Cap a un altre públic, segurament, i basada en un dels herois i un personatge literari que hem vist en desenes de versions. Estem parlant de Robin Hood. Heroi, bandit, revolucionari, líder popular, però que mai no l'havíem vist d'aquesta manera. De fet, el títol de la pel·lícula es la muerte de Robin Hood.
7: ¿Quieres que te cuente un secreto? La gente habla de Robin Hood. Cuentan historias, pero son falsas.
0: El director Michael Sarnowski, responsable de pel·lícules tan personals com Pic, imagina un Robin Hood envellit, cansat i ple de remordiments. Després d'una vida marcada per la violència, el llegendari fora de llei afronta el final dels seus dies mentre intenta trobar una última oportunitat de redempció. Hugh Jackman sembla especialment adequat per aquest paper, igual que va passar amb Logan, interpreta un mite envellit que mira enrere i es pregunta si realment ha valgut la pena

0: ajudo a los que llegan a esta isla.
1: Canviem altres grans estrenes aquesta setmana. En aquest cas, potser és una producció una mica més modesta, però bé, parla d'un personatge prou important a nivell històric, com és Magallanes. Una pel·lícula dirigida pel prestigiós cineasta Philippe Lafe Díaz i protagonitzada per Gael García Bernal, entre d'altres. La pel·lícula explica la història de Ferran de Magallanes, l'explorador portuguès que va iniciar la primera volta al món, però no espereu una aventura històrica convencional.

0: Serà hasta darnos las pruebas de que...
1: El director busca una mirada molt diferent de la conquesta i de l'exploració. En lloc de glorificar l'heroi, posa el focus en les conseqüències humanes i culturals d'aquesta expansió europea. És una producció, bé, ambiciosa, de gran format visual i amb una mirada crítica sobre la història. Segurament no serà una pel·lícula per tothom, té un ritme pausat i exigeix atenció per part de l'espectador, però per als amants del cinema històric i d'autor és una proposta prou interessant.
0: Més poder, Brett.
1: Magallanes.
0: Més territori per a Portugal. Més converses cristians.
2: Hereje, hoy abrazaréis el reino de Dios. Seréis llamados cristianos.
1: I a banda d'això també arriba una de les propostes del cinema espanyol d'aquest estiu. Rosy de Palma, Carmen Machi, Blanca Portillo encapçalen una història que combina drama, humor i tensions personals. Dia de caza.
3: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
4: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
5: Salud.
6: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor.
1: Tres amigues de mitjana edat que es retroben després de molt de temps per passar una jornada de caça en una finca marcada per un tràgic esdeveniment del passat. El que comença com una trobada amistosa acabarà fent aflorar vells conflictes, frustracions i també secrets.
7: No se mercadea con la amistad.
1: Una pel·lícula que parla de l'amistat, de l'envelliment, de les relacions familiars i dels canvis vitals que arriben quan ningú no els espera.
8: La verdad.
1: El gran atractiu és veure tres actrius extraordinàries compartint pantalla i, sobretot, sostenint pràcticament tota la història amb els seus diàlegs. Això és Rosy de Palma, Carmen Machi i Blanca Portillo.
9: Això és un error.
1: També això, Potser segurament no serà una pel·lícula de grans recaptacions, però sí una de les més valorades per la crítica espanyola aquesta setmana, és a dir, és una mica la producció espanyola d'aquesta setmana. Cada setmana n'hi ha una. Y aquesta és Dia de Caza. I també seguim amb una de les propostes més originals de la cartellera. La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home trans que descobreix que està embarassat.
10: Bueno.
1: Hem de dir que també és producció espanyola, eh? Així que no és l'única, l'anterior.
10: Tengo la cara. No, es de amorío. A este le pasa otra cosa.
11: ¿Quién es?
10: No. Por favor, no, algo, coño.
12: Que estoy embarazado.
10: Virgen de Araceli.
1: La directora Patricia Ortega planteja una situació inesperada. Un home, això, trans, com dèiem, descobreix que està embarassat. I a partir d'aquesta premissa, la pel·lícula construeix una història que combina humor, emoció i reflexió sobre la identitat, la família i la maternitat.
13: No?
1: El gran encert és que evita el to del discurs i aposta per explicar una història així, humana i propera. Intenta ser, i ho és, eh? Certament una pel·lícula que vol generar conversa i que probablement dividirà opinions, però que precisament aquí rau bona part del seu interès.
10: Lo que tú sientas.
1: Per al públic que busca alguna cosa diferent en les fórmules habituals, és una proposta molt, molt recomanable. Pues sí. 9 lunes.
14: ¿Quieres saber el sexo?
15: ¿Cuánto?
14: 87.
16: Un show, el lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
17: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual.
14: Sí.
15: Una cosa és ser pa.
1: El cinema espanyol, que té força, justament aquests darrers anys, en aquest cas, i sempre amb alguna estrena, i en aquesta ocasió fins a dues estrenes.
15: Bé,
1: però també qui no perd

0: cantonada, que també ja és habitual que Setmana Sí i l'altra també, arribi alguna producció del país veí, de França. Així que també tenim allò representant francesa aquesta setmana i que arriba, com no, una de les modalitats d'aquest gènere en clau de comèdia. Uns pares que comuniquen als seus fills que han guanyat una fortuna i el problema és que no tenen cap intenció de compartir-la. A partir d'aquí es desencadena una guerra familiar plena de situacions absurdes, enganys i moments hilarants.
1: Dejemos de preocuparnos, igual están bien.
2: Si estuvieran bien, nos habrían dicho, estamos bien. Y no, venid cuanto antes, tenemos algo que anunciaros.
1: Hola, niños.
3: Ya hemos vuelto.
1: Bueno, decidnos, ¿qué pasa? Nos ha tocado la lotería.
4: ¡Nos ha tocado la lotería!
5: A nosotros nos ha tocado.
4: Sí, perdón.
6: ¿Tenéis la intención de darnos un poc?
0: És una d'aquelles comèdies franceses que funcionen gràcies als personatges i als diàlegs amb, que no pas per als grans gags, eh?
6: Pueden hacer.
0: És bé, això, diàleg per desconnectar i passar una molt bona estona.
6: ¿Qué cantidad?
0: Mis queridísimos padres.
1: Es complicado. Si es tan complicado, lo podéis rechazar.
4: No.
6: Los niños van a pasar una noche espantosa.
7: Me han dado lo que les he pedido.
8: ¿Cuánto les habías pedido?
7: 100.000.
8: ¿100.000 euros?
7: 100.000 euros.
0: Són les pel·lícules que s'estrenen. Bé, de fet, en són 7. N'hem comentat a 6, així que encara ens queda una darrera. Basada en la vida de Maria Reiche, que és la científica que va dedicar la seva existència a l'estudi i preservació de les línies de Nazca, al Perú. És una pel·lícula que combina biografia, arqueologia i aventura científica per explicar la història d'una dona fascinant que va consagrar tota la seva vida en un dels grans misteris de la humanitat.
9: Os presento a María.
10: Hola.
9: Va a trabajar con nosotros unos días. Los nazcas, los antepasados de los incas, son una civilización muy interesante. Eran grandísimos artistas.
10: ¿Qué puede ser?
9: Quizá marcas de antiguos caminos.
10: ¿Unas líneas rectas tan precisas?
9: Hemos perdido el tiempo. Vamos.
0: El títol és Lady Nazca.
10: ¿Dónde van?
9: Pero no puede.
0: És una proposta especialment interessant per als amants de la història i de la divulgació, com no.
10: En mitad de la nada te vas a un lugar perdido.
11: No está perdido. Es el desierto. Es la primera vez en la vida que siento que estoy en el lugar correcto.
0: Ara sí, eh? Són les 7 pel·lícules que arriben a les cartelleres, 7 pel·lícules que estan a la vostra planíssima disposició i que són ben variades. Això, si aneu al cinema amb la família, la recomanació és molt clara, eh? Aquesta és Minions and Monsters. O si preferiu una gran producció adulta, La muerte de Robin Hood és probablement la millor estrena de la setmana. Per als amants del cinema històric, Magallanes, una aposta prou interessant. I si voleu donar suport porta al cinema espanyol, tant Dia de Caza com Nueve Lunas mereix una bona oportunitat. Bé, perquè fa cinema, això és tot per aquesta setmana. Així que sempre la recomanació que sempre fem, que és sobretot, gaudiu del cinema, de les estrenes que podeu trobar, que hem explicat, i ben aviat, noves històries per descobrir la gran pantalla. I sempre amb el mateix consell, ja sabeu que a partir d'aquí, un cop hem explicat la responsabilitat de fer una bona tria, això ja és cosa vostra.
12: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
13: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
12: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I després de les propostes en cinema, propostes culturals. N'hi ha de diferents i, a més, propostes que venen molt marcades, sobretot per les festes de Pa Beneit, a partir d'aquest mateix divendres, que ara de seguida explicarem. Abans d'això d'endinsar-nos cap a les festes de barris d'aquest 2026, altres punts interessants. Per exemple, una iniciativa que apropa diferents obres artístiques de diferents museus en equipaments municipals, com és el cas de la Biblioteca Pública Terra Baixa en col·laboració amb la Sala del Portal del Perdó, que exposa dues peces de la col·lecció del MACBA. Poca broma. Es tracta d'una iniciativa enmarcada en el projecte expositiu Un Museu Fora del Museu i que aporta una quarantena de peces de la col·lecció MACBA als espais d'arreu de Catalunya. De fet, aquest és un espai que ja es va presentar des del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que n'és el responsable, i que fins al 30 de novembre presenta aquesta quarantena de peces de col·lecció i que entre elles ha estat triat els equipaments o la biblioteca, en aquest cas, i el Portal del Perdó del Vendrell. Aquest museu fora dels museus és un exercici de provocació en la qual la peça d'art s'ubicarà en un espai inusual per convertir espais de trànsit en espera o en trobada en punts d'introducció cultural. D'aquesta manera, les obres, que són còpies de l'exposició per qüestions de conservació, deixen la formalitat del museu per inserir-se en entorns vius i oberts on la ciutadania hi pot entrar en contacte de manera ben espontània i gairebé sense adonar. En aquest cas, el Vendrell s'exhibeix Numax. Presenta 1979 de Joaquim Jordà i Warhouse i interior de la sèrie Connexions Globals 2007-2026 de David Goldblatt. Numax, que presenta l'any 1979 amb Joaquim Jordà, va filmar un documental sobre els treballadors de la fàbrica d'electrodomèstics Numax i que feia 2 anys que autogestionaven aquesta fàbrica com a reacció i protesta davant de l'intent de tancament irregular per part dels propietaris, 2 alemanys instal·lats a Barcelona des dels anys 50. La història de la resistència d'aquesta fàbrica Numax és la d'un moviment obrer que aspirava a una transformació del sistema polític i social després de la mort de Franco, però que va veure traïdes les seves aspiracions de classe. Aquest documental es va realitzar per voluntat de la mateixa Assemblea de Treballadors, que ja gairebé a final de la seva existència va decidir invertir les últimes 600.000 pessetes de que disposaven com a col·lectiu en l'enregistrament del procés que entre tots havien protagonitzat. I per altra banda, l'altra peça exposada, Warhouse Interior, neix el 2007 i el 2008 en el marc d'un estudi fotogràfic sobre Barcelona que el MACBA va encarregar a reconeguts fotògrafs. En David Goldblatt va centrar-se en l'àrea del riu Llobregat per elaborar la sèrie Connexions Globals. Així doncs, es tracta d'un conjunt de fotografies que documenten les intervencions humanes en el paisatge, així com en les decisions polítiques que les fan possible. Aquest fotògraf sud-africà que va capturar les connexions viàries, l'aeroport, la zona d'activitats logístiques del Prat, una mostra com la fotografia a l'interior d'un magatzem, per exemple, és un món que globalment connectat on els magatzems es converteixen en nodes d'operació econòmica que afecten, a més de l'economia general, la geografia i l'economia local. Doncs bé, 2 obres... doncs molt destacades amb aquests formats visuals i que, com dèiem, podeu trobar això a la Biblioteca Pública Terra Baixa o també a la sala del Portal del Perdó i del qual, com no, us convidem a que ho aneu a visitar, que val molt la pena, que és aquesta oportunitat en proximitat o almenys una mostra de conèixer el que és la cultura, l'exposició i el propi MACBA. Dit això, també altres propostes allò d'agenda específiques. Per exemple, una proposta que arriba demà divendres 3 de juliol amb l'espectacle Mouta i Riu. Serà a partir de les 6 de la tarda a la sala del Portal del Pardo. També a les 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació es presenta el llibre Joaquim Pell i Gené 1904-1982 i la sardana Tot puntejant, obra d'en Jaume Figueres en el marc de la capitalitat de la sardana del Vendrell. Està organitzat per l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès des del propi Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament del Vendrell. També el divendres hi ha l'activitat Nit de Ratpenats. El punt de trobada serà a 8:45 al búnquer de les Madrigueres, a Coma-ruga. I de cara al diumenge 5 de juliol, per exemple, ja ho hem explicat, comencen ja les ballades d'estiu, també en aquesta capitalitat de la sardana del Vendrell aquest any, les ballades que tindran lloc els diumenges a les 7 de la tarda a la Rambla, en aquesta ocasió, i per començar amb la cobla principal de Tarragona. I el dilluns 6 de juliol, nova trobada per a fer activitat física, a Pilates, a la platja, a la zona del Riuet, a Coma-ruga, a partir de les 8 del matí. I sobretot, a partir ja d'aquest divendres, en certa manera, comencen ja les festes del Pa Beneit. Els actes previs que arriben demà divendres, a partir de les 2 del migdia, des del campanar, amb el repic de campanes i llançament de coets que anunciaran l'inici de les festes dels barris. I en aquesta ocasió, ja ho sabeu, que sempre comencen per el barri del Serrallo i el Font de l'Ametlla. Per això, aquest mateix divendres, a les 7 de la tarda, a la Font de l'Ametlla, nomenament dels hereus del barri, homenatge a dues persones que han treballat per la festa del nostre barri. I a 8:15 del vespre, al carrer de Mar, cantonada amb el carrer dels Trulls, passejada històrica pels carrers de Mar, a càrrec d'en Salvador Arroyo i Juli Bert. El dissabte 4 de juliol, a les 8 del matí, pels carrers del barri, matinades a càrrec de les gralles Educats de Canya. Evidentment que el dissabte és el dia del Serrallo. A les 10 del matí, a la plaça del Serrallo, coca i xocolata, i tot seguit a la placeta Tradicionals Cucanyes. En finalitzar, Batalla de les Fonts. I també hi haurà repartiment de gelats. Al migdia, a la plaça dels Dansaires del Penedès, plantada de la Falla, i a 7:15 de la tarda, a la plaça del Serrallo, concentració de les parelles del Pa Beneit. A 7:15 de la tarda, des de la mateixa placeta del Serrallo, tradicional cerca barri del Pa Beneit, acompanyat per les gralles dels Tocats de Canya i els grallers del Baix Penedès. La benedicció de les coques es farà davant del Font de l'Ametlla i el recorregut, en aquest cas, passarà per la placeta del Serrallo, el carrer Quarter, el carrer Nou, el carrer Font de l'Ametlla, el carrer de l'Om, el carrer Cometa, el carrer Nou, el carrer Font de l'Ametlla, carrer Mar, Trulls, Cerdanya, Isidre, Ribes, fins finalitzar el carrer de Mar. I aquest, com dèiem, serà el dia gros de festa del barri del Serrallo i el Font de l'Ametlla. I ja de cara al diumenge són els actes previs, en aquest cas, del barri de França. De fet, ells ja començaran a partir de les 2 del migdia des del campanar amb el repic de campanes i el llançament dels coets. I també el diumenge a 3:15 de la tarda a l'aparcament de l'escola Àngel Garriga, concentració de cotxes, i després ja inicia la pitada sorollosa pels carrers del barri per anunciar que és festa al barri de França. I a les 6 de la tarda a la placeta de França, gincana de barris, i a 8:15, bingo amb productes de comerç local. Això sí, el dia gran de festa al barri de França serà, com no, el dilluns 6 de juliol, amb les matinades a partir de les 8 del matí, a càrrec de les gralles del Baix Penedès. També a les 9 del matí, el triangle entre l'avinguda de la Riera de la Bisbal i els carrers de César Martinell i Blai Bonet hi haurà plantada de la Falla. I ja quan sigui la tarda, a partir de les 6, concentració de les parelles de Pa Beneit. A 7:15, inici ja d'aquest cercabarri la benedicció de les coques, amb les gralles del Baix Penedès i els gralles tocats de canya. El recorregut, en aquest cas, passarà per la placeta de França, el carrer Cristina Baixa, carrer Transversal, la via dels Països Catalans, carrer Vallvespí, el carrer Sant Xavier, el carrer Josep Maria de Sagarra, carrer Roda, carrer Cristina Alta i placeta de França. A 8:15 de la tarda, al principi de la carretera de Sant Vicenç, del bar, davant del Parc de Neus Català, hi haurà activitat infantil a càrrec de l'esplai Zigzag. I a 9:15 del vespre, a la zona de la Falla, coca i vídols per tothom. A 9:45 de la nit, encesa de la traca i la cremada de la Falla. I a 11:15 de la nit, a la plaça de França, concert amb músics de carrer i DJ Oli. A partir d'aquí ja explicarem el dilluns de la resta de barris que, com bé sabeu, passa després ja pel barri de la carretera el dimarts, o el barri de la plaça Nova també el mateix dimecres, o el barri de la plaça Nova el dijous, i finalment el barri del Puig i del Pèlag el divendres, o no, ja finalment el divendres amb el barri de la Muntanyeta. Doncs aquestes festes del Pavaneig 2026 que anirem explicant, avui hem fet aquesta introducció i que, evidentment, això, quan vagin arribant, anirem explicant i recordant, sobretot, quines són les festes i l'activitat que arriba en cada barri.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere.

0: ja hem xerrat força, ja hem explicat moltes coses i a partir d'aquí ja ens quedem a la participació, a les trucades, a partir d'aquí ja afegim el vostre protagonisme. Bé, de fet, vosaltres, els oients, ja sou sempre els principals protagonistes i tot això es fa per tots vosaltres, eh? Només faltaria. Però ara sí que, si voleu, podeu agafar aquest part, aquesta part més vistosa, i sí que us podem escoltar la veu si voleu trucar, si voleu participar per aquests canals habituals. Això, simplement saludant, demanant alguna cançó, fent alguna dedicatòria, que sempre ha estat un punt important, el més important, diria jo, d'aquest espai matinal de la Calaixera, aquest pal de paller, amb la participació i les trucades, com solem explicar. Per això, ja telèfon operatiu al 977 15 70 69, 977 15 70 69, el de sempre, i ja sabeu que també podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp, únicament missatge de WhatsApp, al 686-101-101, molt senzill, 686-101-101, o això, també ens podeu enviar un correu electrònic, per si fos poc, a calaixera@rtv-elvendrell.cat. Va, començarem amb una primera cançó per animar. Aquesta cançó dels Tetiets era això, que és molt xula, i que de fet serà la cançó que ens ajuda ja a passar la primera trucada i la qual ja podem saludar i donar pas. Bon dia.
1: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors, què dius?
1: Hola, bonic, molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Avui hi ha 4.001.
0: 4.001, tot segueix,
1: ja
0: veus?
1: Ja comencem el compte pels 5.000.
0: Correcte. A veure, esperem arribar-hi, no?
1: Sí, i tant.
0: Home, pensa, mil programes, ostres, pel cap baix són uns 4 anys, eh?
1: Bueno...
0: Més o menys.
1: Sí, tu ets un nen.
0: Bueno, pots comptar, ja no tant, eh?
1: Bueno,
0: ja no tant, ja no tant.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Ai, estimat, molt bé, carinyo meu. Bueno, doncs pues mira, avui posa amb Rosalén, Amor del bo.
0: Oh, que xula. Perfecte.
1: Sempre amor bo.
0: Vinga, sempre. L'amor sempre ha de ser del bo, si no malament.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui fa una miqueta més d'airet, sembla.
0: Sí, sembla que diuen aquest vent de nord ho suavitza una mica, sí.
1: Però bueno,
0: a veure.
1: Perquè és fent calor.
0: Sí.
1: Ja comencem les peces del barri, que a mi m'agrada
0: ja està.
1: Molt.
0: No t'agraden?
1: Ah. Sí, molt, molt.
0: Ja entès que no t'agradava anar. Val, sí, m'agrada molt.
1: M'agrada molt. M'agrada molt el tradicional del poble. M'agrada les festes, la festa major,
0: sí.
1: Els castells, els focs, les bèsties.
0: Molt bé.
1: El xató. Tot el... Quan vaig arribar al Vendrell, vaig voler saber tot el que hi havia tradicional.
0: Molt bé.
1: Perquè jo amb els meus pares també sempre... estàvem amb les tradicions,
0: sí.
1: Doncs sí, m'agrada tot.
0: Fantàstic.
1: Ja fa molts anys que estic a aquest poble i m'agrada tot.
0: Que bé. Doncs mira, teòricament, aquestes festes a Pavanell són de les més antigues, que es fan al municipi.
1: I tant, sí.
0: Són molt antigues, sí.
1: Quan ho vaig veure, la primera vegada que vaig venir, em va encantar.
0: Sí.
1: Em queien les llàgrimes.
0: Vaja.
1: Veure els nens allà i nenes amb les coques, va ser molt emocionant.
0: Sí, és molt vistós, sí.
1: Vale.
0: Molt bé, doncs vinga, buscarem la cançó.
1: I gràcies pel cinema, també,
0: No,
1: perquè hi ha algunes pel·lícules bones,
0: Sí, alguna cosa. Sempre hi ha alguna cosa per triar.
1: Sempre hi ha alguna cosa bona.
0: Sí.
1: Bueno,
0: molt bé, Maria Dolors, doncs... gràcies.
1: Vale, fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: Molts petons i abraçades.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: però...
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.
2: Sempre ho diem, però és així, aquesta cançó és extraordinària. Rosalén, què hem de dir de Rosalén? És la nostra debilitat, una de les nostres debilitats. A més, amb la companyia musical i amb veu de Sílvia Pérez Cruz. Així que la combinació és... Amor del bo, que ens ha demanat la Maria Dolors.

0: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Cançó, petició i que ens porta ja una nova trucada al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Toca?
1: Hola, toca, Margarida, si ets tu.
2: Fa dies que no podia trucar, perquè, bueno, circumstàncies.
1: Bueno, pateixis, ja,
2: nen. Escolta, t'he intentat una manera perquè la setmana passada, el diumenge passat, vam tenir... Per cert, felicitats pel dia de Sant Pere.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Oportunitat.
1: Sí.
2: I vam tenir les habaneres aquí la Lira, i la veritat és que vam aprendre aquesta cançó de la Barca Xica i em va encantar.
1: Molt bé.
2: M'encantar.
1: O sigui,
2: em va ressonar moltíssim, molt. I he agafat una versió allò aleatòria, no sé si quieres ben bé aquest grup, però que m'ha agradat moltíssim com ressonava. O sigui, que espero que us agradi molt.
1: Fantàstic.
2: Quan comenceu vacances aquí?
1: No, fins a mitjans d'agost no farem vacances aquí.
2: No pareu aquí.
1: Sí,
2: vale.
1: No.
2: Pues no, sempre que sigui l'oportunitat.
1: Sí, cada any sempre aguantem fins a mitjans d'agost. I fem mitjans d'agost i algú de setembre les vacances. Vull dir que encara ens queda una mica.
2: Sí, encara queda una estonet.
1: Sí.
2: Jo faig escalonat. Jo la setmana que ve si em puc agafar la setmana i, bueno, perquè més o més com que vaig amunt i avall... I, doncs,
1: clar, molt bé. Molt bé.
2: Si no m'hagués fet vacances, no em podia aixecar un quart de sis per anar a treballar.
1: Ja,
2: ja t'ho dic jo.
1: No, clar, no, és fonamental i s'ha de descansar i hem de tenir aquests temps, si no malament, i tant que sí. Molt bé.
2: Sí. Bueno, celebro que estigueu tots bé i que passem unes bones festes de Pavaneig.
1: Correcte.
2: I suposo que vas veure, no, el de les pintes, que vam fer aquell taller de pintes,
1: sí,
2: i tot plegat.
1: Sí.
2: Va estar força bé, eh? Em va encantar. Jo vaig anar allà una miqueta per ajudar a les mamis a muntar les tintes per la canalleta, i va ser una manera, ens vam trobar d'una manera però diferent, saps? O sigui, no havíem preestablert, tu faràs això, jo faré jo, no? Cadascú ens vam aportar el que més ens va ressonar, i la veritat és que ens vam coordinar molt bé.
1: Clar.
2: Va ser molt bonic.
1: Molt
2: jo crec que són d'aquestes coses que, si Déu vol, no sé si l'any que ve un altre moment, s'haurien de repetir, perquè jo crec que vindria més d'una gent,
1: No, sí, és possible.
2: Fem,
1: I també és una manera de recordar, no?, aquesta manera de fer de fa tantíssims anys i que segueixi fent durant molts més, no?
2: A pentinar,
1: les mantellines, tot plegat.
2: Sí, el més curiós és que tu, quan estaves fent la refrescant, diguéssim, que t'assentaves allà a refrescar amb qualsevol cosa i tu portaves la mantellina o li havies ficat a la teva filla, anéssim a persones, i això com es fa? I hi ha algun canal, i hi ha algun YouTube, i hi ha alguna cosa, saps? I nosaltres no, i li explicàvem, intentàvem explicar, i després ells miraven de fer-ho per internet.
1: Clar.
2: Com bonament podia, saps? Ara hi ha una cosa que també... i això ho vas demanar. La pregonera l'any passat de la Festa Major ho va demanar, eh? Ho va demanar la pregó. Que deixeu si podia haver això. Vinga,
1: doncs
2: vagi.
1: Doncs
2: que tingueu molt bon dia.
1: Gràcies, Margarida. Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Doncs va, petició musical que també ens acaba de fer la Margarida Minguella. De fet, una manera fantàstica. Jo crec que una de les més conegudes. És una cançó molt, molt, molt, molt xula. Amb la versió d'un grup, de fet és un duet, dues veus i una guitarra, que es diuen Xicranda. És això, la versió que ens ha enviat la Margarida i que canten justament aquesta Barca Xica.
3: Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador petit.

més bonica d'un retall de mocador. Els rems me'ls he fet tallar dels boixets d'una puntaire i per poder-la ancorar un am que no pesi gaire lligat amb fil.

es posi gens el gairó. La xarxa la fa un follet amb tela de mosquitera, que jo en conec un indret per quan surti de pesquera, on només hi ha xanquet petit.

petita pesquera on només hi ha xanquet. La meva barca és així, petita com una andruna, i quan solqui el blau marí tindrà la llum de la lluna i l'humil

0: com l'esclop d'un pescador.
1: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
2: Quan el sol s'adam sobre el mar i el vent juga...
3: Aixequem una mica les revolucions, el ritme. Esperem més trucades i més participació quan ja estem a 3:15. Amb Aina Machuca, que presenta aquesta cançó clarament encara d'aquest estiu. L'estiu ets tu, l'estiu sou vosaltres. L'estiu.

0: La Calaixera, un programa unicap de tot.
1: I la nova cançó de Manu Guix, bé, és una cançó del seu darrer disc. Recuperem aquest... I ara ja el que fa és promocionar aquesta cançó que sona i que estem escoltant. A anys llum.

0: però ja...
1: Seguim amb música, que és, bé, una mica el fil, d'aquesta part final de participació i trucades, que això també ens ajuda una mica a portar aquesta part de distensió i que també doni peu a les trucades i a la participació, que és l'objectiu. I, de fet, és el que passa, perquè tenim una altra trucada al 977-15-70-69 mentre escoltem aquesta cançó dels Amics de les Arts. La última cançó dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Hola, Maria Rosa. Com estàs?
2: Bé.
1: Sí, tot bé?
2: Una miqueta més fresca.
1: Sí, una miqueta s'ha notat, que sí?
2: Tant.
1: Una miqueta. Fa que aquest vent de nord, que és una mica més fred, i fa que sigui això una miqueta més fresquet. Però, bueno, mira, ho anirem portant com es pugui, ja està.
2: Ja està, no? tant.
1: Molt bé.
2: M'agradaria que em posessis qualsevol nit surt el sol.
1: Vinga. Doncs, perfecte. Molt bé, doncs la busco de seguida i la posem, i tant que sí.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Maria Rosa, una abraçada.
2: Igualment.
1: Adéu.

0: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
1: I això, i una altra de les peticions musicals, una cançó que és força, força, força llarga i potser ja ens portarà al punt i final de programa. De fet, és d'aquelles cançons que potser no podem escoltar massa així de forma seguida perquè és llarga, però crec que hi haurà temps de col·locar-la. I de fet farem una cosa, ens acomiadarem i la deixarem sonar. Qualsevol nit pot sortir el sol, una gran cançó d'en Jaume Sisa, i a petició de la Maria Rosa. Gràcies per ser-hi i gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. Que vagi molt bé. Adéu-siau.